0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del petit de Calarí. Ni rei. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Enganyar-te, de la Ludwig Band. I pujo al metro de nit. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc. Ara mira'm bé, passo ràpid.

Escoltes i cants.

0: Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... El forner de l'Osa.
2: Quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertran, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
2: Juguen amb els dits, dec, dec. Em paga el sopar, que dec. Ells volen bif, bistec. Jo només vull

Evitar-te la mirada, amagar-me entre la gent, esquivar les mil preguntes complicades d'un nen, llevar-me a mitjanit, pujar al terrat una estona i discrepar secretament amb la meitat de Barcelona. Hi ha alguna cosa al forn que se t'està cremant, però ni vols saber què és, ni tampoc se't crema tant. Ets un cas de manual, pots parar de fingir, et convindria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la cantina tal com si t'hagués patit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em

0: Ei, encara no has sentit tot el que passa cada matí a ICAT? No triguis, que potser ja no hi seràs a temps per fer-ho.
1: Els experts, amb Roger Seró, Sergi Vives i Laia Vidal.
0: Els experts, 15a temporada. Més que Dallas.
2: De què va el programa?
1: Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
0: Potser fa massa temporades que dura, però us alegrem el dia.

voy deixar-me portar. Avui som més de barricàries que munten la pari, traficant de versos sense intermediaris, ficant-li amor i alegria a este calvari. Pa tots en l'estarrat i prima més un santuari.

Quan plegues de la feina o dels estudis, deixa't acompanyar pel millor de l'escena musical catalana mentre tornes cap a casa. Noves veus, descobertes i cançons que t'atrapen. Nota de veu amb Fran Lluís Giró i Aina Ostrell, de dilluns a dijous, de 5 a 7 de la tarda a ICAT.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. Volkswagen aprova una nova retallada de la plantilla i deixa en l'aire el futur de la marca Seat. Els plans aprovats pel Consell de Supervisió del grup preveuen la supressió de 50.000 llocs de treball a tot el món d'aquí al 2030. S'afegeixen als 50.000 acomiadaments que ja es van pactar l'any 2024. Tot i que la continuïtat de la planta de Martorell no està en qüestió, el president del comitè d'empresa de SEAT, Matías Carnero, no descarta que alguns d'aquests acomiadaments afectin la plantilla catalana. Declaracions al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
2: El sindicato alemán no va a dejar la puerta abierta para que todas las reestructuraciones puedan hacer aquí. Todas estamos afectadas, todas podemos tener una parte de afectación.
1: Els plans de Volkswagen no contemplen l'electrificació de cap model de SEAT i que només es fabriquin models elèctrics de Cupra. Això ha coincidit amb la publicació de diversos mitjans alemanys que la marca podria desaparèixer l'any 2029. Tot i això, Matías Carnero assegura que en la reunió d'ahir no es va parlar d'aquesta possibilitat i des de SEAT asseguren que encara no hi ha una decisió presa sobre el futur de la marca. Passem ara a altres informacions en format més breu. La Comunitat de Madrid planta avui el govern espanyol i no assistirà al Consell de Política Fiscal i Financera, on s'ha d'abordar el nou model de finançament autonòmic pactat entre l'executiu espanyol i Esquerra Republicana. Cap altra comunitat s'ha afegit al boicot que proposava Isabel Díaz Ayuso i Hisenda l'acusa de gambarrisme institucional. Si la proposta s'acaba aprovant, Catalunya ingressarà 4.700 milions d'euros més l'any que ve. Pedro Sánchez manté que no hi ha proves que el Marroc estigués al darrere de l'arribada massiva de migrants a Ceuta. El president espanyol anuncia que farà públics tots els informes policials sobre la crisi i adverteix que si es demostra la implicació de Rabat, actuarà en conseqüència. Sánchez no ha convençut ni l'oposició ni els seus socis parlamentaris que han multiplicat les crítiques contra ell. Javier Milei torna a posar la sobirania de les Illes Malvines al centre del debat internacional i endureix la pressió contra el Regne Unit. El president argentí vol sancionar les empreses que extreguin petroli a l'arxipèlag i anuncia també una nova base naval al sud del país. I una gala al Liceu ha servit per estrenar la pel·lícula Cronos, basada en els atemptats del 17 d'agost del 2017 a Barcelona i Cambrils. La pel·lícula, coproduïda per 3CAT, que s'estrena avui, reconstrueix les 124 hores de cerca per desarticular la cèl·lula terrorista i mostra la cara més humana d'aquells dies. Els Mossos han trobat restes humanes a l'interior d'una casa de Santa Bàrbara, al Montsià, on buscaven un nadó desaparegut. Dimecres, la Policia Nacional va detenir els pares a València, després que l'avi de la família denunciés la desaparició de la criatura d'un any i mig. Ahir els van traslladar a l'habitatge de Santa Bàrbara, on es va fer una inspecció que va durar hores fins que es van trobar les restes. A la casa, els agents també hi van trobar una trentena de gossos en males condicions i alguns animals morts. Els dos detinguts han passat a disposició del jutjat d'Amposta, que ha decretat el secret de les actuacions. La investigació continua oberta per determinar què va passar amb la criatura. Esports. Paula Badosa ha plantat cara, però ha quedat eliminada aquesta matinada en la segona ronda de l'Open dels Estats Units de tenis. L'empordanesa ha perdut contra la nord-americana i cap de sèrie número 4 del torneig, Coco Gauff, en dos sets, 6-4 i 7-6. Gabriel Jesús ha fet aquest dijous el seu primer entrenament amb el Barça. En la sessió també hi va participar Gavi. Tots dos estaran disponibles per al València-Barça de diumenge. D'altra banda, l'Assemblea de Socis Blaugranes es farà dissabte 19 de setembre en format telemàtics i presentaran uns ingressos rècords superiors als 1.000 milions d'euros. I el defensa del Real Madrid, Raúl Asensio, l'han absolt en el judici per haver difós un vídeo de contingut sexual d'una menor després d'un acord amb les víctimes. En un comunicat, Asensio es mostra satisfet i, d'altra banda, ha aprofitat per demanar perdó per una sanció per conduir begut que li van imposar aquest estiu.
0: Fins aquí les notícies.
3: Catalunya, només diré una cosa. Divendres.

0: Bon dia, matiners. Avui és divendres, 4 de setembre. Si us acabeu de despertar, heu de tenir en compte que des d'avui i fins diumenge s'intensificarà més la calor. Divendres tindrem, és a dir, avui, un dia assolellat amb mínimes tropicals i puntualment tòrrides. I les màximes més altes tocaran els 40 graus a Ponent i la Vall de l'Ebre. A la tarda es formarà alguna nuvolada inofensiva. Una dona calorosa, Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Polinyà el sol sortirà a les 7 i 20 minuts del matí. Aquí el dia durarà exactament 13 hores.
0: 13 hores. 13 hores, eh? Ja pensava que més que dic, no sé si m'ho està deixant penjat o està reblant d'aquesta manera. I ella a vegades és una mica gèlida. Lara García, molt bon dia.
2: Molt bon dia, jo no soc gèlida.
0: Està freda com el gel.
2: No, no és veritat.
0: Mira,
2: gràcies, Marta,
0: no.
2: Gràcies.
0: Ah, vinga.
2: A més, l'Aura està contents que avui es porto una cita de Beyoncé, que diu, hem d'ensenyar als nostres fills les regles de la igualtat i el respecte, perquè a mesura que creixin, la igualtat de gènere es converteixi en una manera natural de viure.
0: Bones paraules, sens dubte, de Beyoncé. Maiol Roger, també, molt bon dia, bon divendres.
3: Molt bon dia.
0: Què passarà avui al matí de Catalunya Ràdio?
3: Doncs mira, parlarem amb Sor Lucía Caram, que la tindrem, que està a Ucraïna i està demà president ella, i a part de ser protagonista l'altre dia a Manresa, protagonista involuntària, també tindrem la consellera Sílvia Paneque per parlar d'habitatge i parlarem de la pel·li Cronos, que avui s'estrena sobre el 17 d'agost. Sí. I atenció a la traca final del cap de setmana del matí de Catalunya Ràdio. Després te'n dono més detalls.
0: Oh, per favor, que bé que m'ho deixes, això. Gràcies, Maiol. Fins ara. I per acabar la setmana, home, una novetat musical que us encantarà i que sona per primera vegada a la ràdio.

0: curant les teves penes.
1: És hora de navegar i posar rumb cap a una nova col·laboració que es convertirà, sens dubte, en un dels èxits del final de l'estiu. A veure si sabeu de qui us estem parlant. Segurament els heu reconegut. Avui es presenta Amb qui estaràs, la nova cançó de Ginestar amb Nil Moliner. Però quina meravella! La Júlia Serrasolses ens ha enviat aquesta nota de veu explicant-nos més detalls d'aquesta cançó.
2: Bon dia, matiners. Som Ginestar i estem molt contentes perquè acabem de publicar una cançó en col·laboració amb el nostre estimat Nil Moliner. Una cançó que es diu Amb qui estaràs i que tracta sobre una ruptura. Agafa la metàfora del trencament de cor com si es portés a la realitat. I esperem que gaudiu moltíssim aquesta cançó, que tingueu un bon inici de curs.
3: Xavi Canalies, bon dia.
1: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Pràcticament 5 del matí, 10 minuts. Àlex Bosch, també molt bon dia.
4: Bon dia.
1: Què ha passat al món mentre dormíem, Àlex?
4: Doncs mira, avui anem al Paraguai amb una notícia que estic convençut que t'agradarà.
1: Ah, que bé que m'ho vens, ja m'encanta.
4: Mira, anem a l'aeroport d'Asunción.
1: Val.
4: I han detingut dues ciutadanes de Malàisia que intentaven pujar a un avió, atenció, amb 45 ous enganxats al cos.
1: Però un moment, ous normals?
4: Bé, que t'explico.
1: Ah, val.
4: Sí, clar,
1: sembla gran, sembla, notícia, que sembla gran prix, així, de moment. Saps què vull dir?
4: Puc avançar que no volíem fer una truita al capdamunt de la
1: pila. Ni ous remenats, eh?
4: Se sospita que els ous són de guacamai.
1: Ah.
4: Que és una espècie de lloro de colors vistosos que té molt de mercat, es veu a Bangkok.
1: Els de guacamai no és aquest de Rio? Aquests blaus? No són els... Ara no ho sé, ara aquí...
5: El vaig a buscar ara mateix.
1: Busco guacamai.
4: En tot cas, he buscat preus, eh?
1: Val.
4: Què costa a Bangkok un guacamai, un lloro d'aquest tipus?
1: Sí.
4: I resulta que, home, feien negoci, perquè està entre els 750 euros i els 2.500. Però,
1: oh, Déu-n'hi-do,
4: hi ha espècies d'aquest tipus de, sí, de lloro de que lloro poden arribar a superar els 10.000 euros.
1: Quina bestiesa!
4: Hem de dir que
5: portaven
4: 45 ous, eh? O sigui, imagina't, comencem
1: tot un negoci,
4: aquestes xifres per ous. A més, no t'ho perdis, perquè les detingudes portaven fins i tot estris camuflats,
1: sí,
4: per intentar fer una incubadora. Un cop posessin...
1: Ah, que bones elles, perquè eren com la mare dels guacamaios, no?
4: Estan parlant d'un vol una mica llarg i havien d'incubar els ous mentre estiguessin en ple vol. Ara els ous estan requisats, mesurats i traslladats amb un centre perquè els acabin d'incubar i quan sàpiguen si realment és un guacamai, doncs en funció de si és un guacamai o és una altra espècie, doncs
1: decidirà
4: una mica quina és la pena d'aquestes dues detingudes.
1: Maiol Roger envia, deixa'm que acabi d'aquesta manera, diu, al senyor dels ous li van preguntar per a què són, diu, Paraguai.
4: Molt bé.
1: Bon cap de setmana, Àlex. Avui el món serà un lloc una mica millor per les expectatives que genera un possible tractament contra l'Alzheimer. Andreu Merino.
6: Estem parlant de la teràpia TED-101, pensada per evitar la neurodegeneració. L'assaig clínic amb humans començarà a principis de l'any que ve i té per objectiu no només frenar la malaltia, sinó recuperar capacitats que els malalts hagin perdut des del diagnòstic. Les proves es començaran a fer a Austràlia, mentre que la companyia responsable del projecte continua treballant per poder estendre-les a Europa, incloent l'estat espanyol, que de fet és on s'ha dissenyat i desenvolupat la teràpia. Com sempre, en aquests casos, encara és d'hora per llançar campanes al vol, però evidentment la notícia suposa un gran avenç i dona esperança a malalts i familiars.
1: 5 del matí, 13 minuts, 3 bones notícies per començar el dia. La companyia de teatre Campi, qui pugui, debutarà a Corea del Sud.
5: Sí, de fet, jo crec que ens estan escoltant ara mateix i estan agafant l'avió per anar cap allà. La companyia de Castellxera ja ho té tot a punt per portar la seva obra Matres, premiada amb 3 premis Max a l'altra punta del món. I si us pregunteu com han adaptat aquesta obra per portar-la precisament a Corea, doncs atents al que ens ha explicat la seva directora, la Cristina García.
7: L'adaptació ha suposat mesos de treball, sobretot per buscar l'essència de la història, perquè originalment és una peça de teatre de text, així que hem hagut de reduir totes les escenes més textuals i de diàleg i convertir-les en acció. Per altra banda, hem treballat amb el teatre que ens programa, que ha contractat l'espectacle, per buscar un actor local coreà que és qui ha enregistrat totes les veus en off, que són els monòlegs que habitualment es fan a l'espectacle. Així que combinarà veus en coreà, la nostra interpretació també en català i subtítols en anglès i coreà.
1: A John Eun Achim Yeo. Bon dia en coreà.
5: Epa! Pues mira, que s'ho vagin aprenent. Ens estarà escoltant, jo diria, pel que se m'ha comunicat.
1: Moltes gràcies a la companyia Campi qui pugui per passar pels matiners i que vagi molt bé. I una vegada més, Jo Eun Achim Yeo. Destituïs per un anunci que mostra violència masclista. Ot Serra.
8: Una dona està a punt de tocar un pal de golf acabat d'estrenar, driver, se'n diu, i el seu propietari, un home, ràpidament s'hi atansa i l'empeny a terra.
9: Do not touch my new driver.
8: No toquis el meu nou driver, l'amenaça. Doncs bé, a la direcció de l'empresa de material de golf Good Good li va semblar una bona idea aquest anunci per publicitar el nou producte. No ho va ser. La polèmica que va suscitar aquest spot li ha fet perdre patrocinis al circuit professional de golf i ha acabat costant el càrrec del conseller delegat, el president i el vicepresident de màrqueting de la companyia.
1: Doncs una molt bona decisió i sobretot una molt bona notícia. Pràcticament un quart de sis del matí. Bon dia a tots els que us aneu despertant, com sempre, amb els matiners. 24 anys després del seu llançament, la CDG de l'Sketchup ha ressuscitat.
5: Que s'ha fet viral a TikTok perquè un personatge de la sèrie The Hawk el té de tota trucada. Així doncs, el tema s'ha donat a conèixer als Estats Units. Fins i tot la cantant Zara Larsson ha fet un TikTok amb la cançó comentant que li sembla un tema molt divertit. Home. I explicant el que aquí ja sabíem, que és que la CDG és un homenatge al primer rap de la història, el rap Rapper's Delight de Sugar Hill Gang.
1: Jo-El Achim Aeon.
5: Escolta, et contractaran, eh?
1: Vinga, va, per favor, seguim.
3: A Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
1: D'aquí uns moments, per ser els matiners de Catalunya Ràdio, un particular homenatge a una dona que avui fa anys. Però abans, tal dia com avui naixia Beyoncé, Marta.
5: Avui fa 45 anys, el seu número preferit és el 4, perquè fa anys avui, 4 de setembre. També el seu marit, que els fa el 4 de desembre, i la seva mare, que els fa el 4 de gener. Es veu també, que es va casar el dia 4 d'abril del 2008, i com Rosalía sembla que no li va anar gaire bé quan es va presentar a un talent show, quan Rosalía, per exemple, recordem, es va presentar al Tu sí que vales, ella, Beyoncé, es va presentar al concurs que es diu Star Search, quan tenia 12 anys i no va acabar de portar-se cap premi. La fama, però, li va acabar venint anys després.
1: Molt bé, doncs avui felicitem a Beyoncé per aquest aniversari, per aquesta fantàstica carrera i per tots els èxits aconseguits. I precisament arriba el moment de fer un repàs a la tele. I després la felicitarem. Avui és el seu aniversari, però ara els matiners repassarem algun dels seus grans moments. Us estem parlant de l'actriu Yolanda Ramos, que ens ha regalat grans moments a la tele. Lara.
5: Sí, com per exemple el del seu personatge de Paquita Salas, Noemí Argüelles, es va convertir en un dels personatges més estimats d'aquesta sèrie, creada pels Javis.
10: Equipo de investigación o equipo de la mierda. Glorita Sedna, si eres lista, el Tinder da dinero. Me cago en Dios. La muerte es la muerte, no es moco de pavo. La misma tribu, el mismo entierro, el mismo difunto. Un 2 de febrero, sin cámara, unas caras hasta aquí de largas. Porque la muerte duele. Hablemos fuerte, por favor. Estamos todos mal, a ver, ¿qué? Me cago en Dios y en mi puta madre. Un coño miserado. Te han miserado el coño, pero se ve la lengua que es un coño, como una catedral. Yo me quiero morir, ¿eh?
11: Nos ha llamado esta nena que está haciendo la muy bien, que está petando mucho, Rosenda. Muy flamenca, muy, y no hemos podido. Consideramos que el trabajo que estamos haciendo se merece el 50%.
12: Sí.
11: Es más honesto cobrar lo que uno se merece, sino al final acaba robando.
1: Bé, de fet, també més enllà de la seva carrera com a actriu, Yolanda Ramos ha fet moltes més coses,
5: Marta. Per exemple, sí, l'hem vist de concursant en programes com Masterchef.
12: Yo recuerdo una imitación tuya sobre Ana Obregón maravillosa.
13: Sexy, sexy, sexy. Hace muchos años, yo era muy joven. Que es gracioso, sí, pero perdona, ha sido una serie que hacía 7 millones de audiencia todos los lunes en Televisión Española. O sea que...
14: Ya está enfadada.
13: Yo tocaba viernes mercadillo, plaza del mercado. 6 bragas, 25 pesetas, entonces.
15: ¿Te comprabas bragas en el mercadillo?
13: Pero así, ¿eh? Del brazo de la gitana.
14: Y te lo envolvían en papel de periódico.
16: ¿La braga?
13: La braga.
15: ¿Y después te la ponías?
13: No me lo se lavaba, hombre.
17: ¿Has seguido cocinando después de tu paso por Masterchef? ¿Que vas a cocinar con uno de ellos?
13: No. ¿En serio? ¡Ostras, qué alegría, chicos!
5: Si pudieras, ¿a quién elegirías?
13: Ay, es que son todos tan buenos. Es que no tengo ni idea, todos.
1: Yolanda Ramos, que també ha actuat, com hem vist en moltes ocasions, també ha cuinat i, per acabar-ho de dubar, fortíssim, també ha cantat. O, si més no, ho ha intentat.
5: L'actriu va participar a Tu cara me suena i ens va regalar moments com el que sentirem ara cantant Soy un gnomo.

0: Quina meravella, per favor.
1: Això ho fa tot.
2: I espero que els oients hagin... És que ho quiero mirar. Si podeu recuperar el moment Yolanda Ramos, el tocarà més suena, fent de David el Lomo, la vida serà una mica més feliç, us ho puc ben assegurar. 9 minuts, 6:45 del matí. Doncs vinga, moltes felicitats i un petonàs enorme a l'enorme Yolanda Ramos. Obrim la revista del cor dels matiners. Ui, avui, per cert, amb declaracions d'Ivana Rodríguez. Qui és Ivana Rodríguez? Es poden estar preguntant molts oients. Doncs la germaníssima de... Soy Georgina.
1: Gio.
2: Gio.
1: Ha sigut una de les convidades del nou programa de Cristina Pardo, que s'ha estrenat al capdavant de la Més Antena 3 i que, per cert, ho ha fet sent líder d'audiència. Li ha preguntat si és normal que la gent pensi que té el que té per ser germana de qui és, i ha dit això.
3: Sí, eso pasa constantemente. Pero bueno, yo tengo mi camino, que me he ido esforzando desde chiquitita, estudiando día a día, siendo súper responsable, trabajando. Yo empecé a trabajar en moda en Madrid mientras estudiaba en la universidad. O sea, yo en mi día libre iba a la universidad. Entonces, quiero decir, todo el esfuerzo que yo tengo detrás, primero empecé a estudiar en la carrera a la vez que trabajaba, todo eso no me viene por ser hermana Georgina, me viene por mi sacrificio y quién soy.
2: A ver, y ahora para dar raó.
1: Però a veure, que hagis estudiat i treballat, com molta gent
2: com
1: fa,
2: molta gent.
1: No fa que siguis famosa.
2: Però és que et dic una
1: i visquis
2: cosa.
1: El cuento.
2: No sé si em cau pitjor la germana que Georgina.
1: A mi sí. És que la Gio em cau bé.
2: És que
1: jo seria amiga de la Gio.
2: Jo també, perquè ella té un puntet guai, però la germaníssima...
1: Se n'aprofite.
2: I va estar...
1: Maestros de la costura
2: no,
1: o algun d'aquests, no?
2: El Bake Off, el de postres.
1: Ah, sí? Aquesta no la tenia controlada.
2: I és que no és natural, aquesta noia. És que...
1: Que no té res.
2: M'estic mossegant la llengüeta aquest matí, t'ho dic, perquè se'm cau fatal.
1: Pues venga. No ho havíem notat.
2: No, que no, carinyos. L'actriu Abril Zamora demana alerta, boicotejar Harry Potter.
1: Sí, ara que s'ha anunciat que s'obrirà un parc temàtic dedicat a Harry Potter, l'actriu i activista trans Abril Zamora ha lamentat a les xarxes que la gent continuï recolzant aquesta saga sabent que la seva autora, J.K. Rowling, és una persona obertament transfoba.
4: Sí, el dinero que gana J.K. Rowling por Harry Potter lo destinará a organizaciones... terribles, que fomentaran el abuso infantil, que fueran racistas, que fueran nazis, la gente no compartiría este tipo de contenido, pero como es simplemente transfobo, parece que no es algo tan importante y da pena descubrir esto. Me alucina que la gente no se posicione con esto, ¿no?
2: Doncs és cert que després de les declaracions de J.K. Rowling... El col·lectiu m'estranya la poca conseqüència i la repercussió que ha tingut,
1: moltíssima.
2: Perquè jo
1: estic
2: crec que es va fer molt poc soroll, Una mica d'hipocresia, perquè on que ens encanta Harry Potter no toquem a l'autora.
1: Sí, sí, però una mica protegida. Raül...
2: Sí, sí, té tota la raó Abril Zamora, la veritat. Ai, amb aquesta musiqueta, que estem com perquè us encengueu un encens a casa vostra mentre feu el cafè del dia.
1: No, que es marejaran.
2: No, escolta'm, jo ho faig al matí,
1: Ah, sí?
2: Jo faig el meu ritual.
1: Ai, una mica bruixa, tu.
2: Jo, John, Elm, Achim, Eiel. Moment de connectar-nos amb els astres i saber què ens explica la gent de astrocat.cat. Cristina Borreguero, bon dia.
5: Bon dia, matiners. Avui, divendres 4 de setembre, encarem un cap de setmana amb la lluna transitant pel signe de cranc. Una energia que ens demana tornar a casa, simbòlica i literalment, compartir temps amb la família i escoltar més les nostres emocions. No cal omplir l'agenda de plans. Potser el que necessitem és descansar, cuinar alguna cosa bona o gaudir de la gent que estimem. Aquest cap de setmana, cuideu-vos i deixeu-vos cuidar. Feliç divendres!
2: Escolta, Marta, com fa el cargol quan el tires de la cassola? I què faria un cranc?
1: Ostres!
2: És que l'has fet ara així?
1: No, però que així cop enrere.
2: Anem cap endavant en comptes de cap enrere, per favor. Aquí li diem anys i anys per molts anys, Lara.
1: Evidentment, felicíssim. Què ha sigut, això?
2: És igual, un moment random dels que tenim.
1: Perfecte.
2: Aquí els matiners. Clar que sí, home. Vinga.
1: Doncs a veure, felicitem la sempre estupenda, positiva, divertida i totes les coses que tinguin a veure amb la felicitat, perquè avui fa anys l'actriu Yolanda Ramos, que arriba als 58.
2: Molt bé.
1: També l'estimadíssim actor Ivan Meseguer, que sempre que fa papers de tio dolent fa bastanta por,
2: és cert,
1: però ell és un
2: trastapà. Sí. Ell és molt bo, però quan li toca el Meseguer fer de dolent...
1: Oh, perquè és bon actor.
2: Aguanta't,
1: Sí, sí,
2: fa por.
1: Et cagues. Sí, però ell és un tros de pa, S'ha de dir que és un tros de pa. I avui, a més, fan números rodons, en fa 50. Ostres, tu, la vida, com passa, eh? Et felicitem.
2: Sí, jo també he pensat avui, dic, hòstia, 50, home, Seguer.
1: Déu-n'hi-do. I com no podia ser, ara li hem dit bé,
2: pobre,
1: tu.
2: Que si ens està escoltant, ja em pregunteu.
1: No, però Déu-n'hi-do, quina vida. Clar.
2: Quina vida més viscuda.
1: Que bé, quants anys a la motxilla.
2: I tant.
1: I com no podia ser d'una altra manera, també felicitem la mega estrella de la música, la Beyoncé, que avui en fa 45. Què bons que són els de la collita del 81.
2: Com es nota que ho he escrit jo.
1: Sí, això. Que ets del 81?
2: No.
1: Ah, no, del 81, i ara?
2: El meu germà gran.
1: Feliç aniversari i amunt els cors, que no hi ha millor dia de la setmana per celebrar un aniversari.
2: Benvinguts a Catalunya Ràdio, també en emissió conjunta per ICAT. Gràcies, com sempre, per acompanyar-nos i cada dia als matiners ens despertem amb la música que ens proposa un rostre conegut.
6: Bon dia, matiners.
7: Mariona Ribas, actriu.
6: Us deixo una cançó per començar el dia que a mi m'encanta perquè és optimista, té ritmillo, és guai, és fàcil de cantar, la lletra és molt xula i que és ideal per posar el cotxe, especialment els dilluns, que ens ajudi a començar amb molta, molta energia. És la cançó Nothing Like a Sunny Day de Mac McAnally. Espero que us agradi, que tingueu un molt bon dia i amunt.
7: Els més matiners.

0: Són 6:15, bon dia matiners. Benvinguts i benvingudes al divendres 4 de setembre. Bon dia de nou, Àlex Bosch.
1: Bon dia.
0: Amb l'Àlex, com sempre, repassem els titulars d'aquest matí. La Comunitat de Madrid planta avui el govern espanyol i no assistirà al Consell de Política Fiscal i Financera.
1: S'ha d'abordar el nou model de finançament autonòmic pactat entre l'executiu espanyol i Esquerra Republicana. Cap altra comunitat s'ha afegit al boicot que proposava Isabel Díaz Ayuso i Hisenda l'acusa de gambarrisme institucional. Si la proposta s'acaba aprovant, Catalunya ingressarà 4.700 milions d'euros més l'any que ve.
0: Pedro Sánchez manté que no hi ha proves que el Marroc estigués darrere de l'arribada massiva de migrants a Ceuta.
1: El president espanyol anuncia que farà públics tots els informes policials sobre la crisi i adverteix que si es demostra la implicació de Rabat, actuarà en conseqüència.
2: Esas pruebas sólidas, actuaríamos en consecuencia. Este gobierno no tiene miedo a enfrentarse a otros poderes extranjeros. El gobierno, por tanto, no tiene nada que ocultar en este asunto.
1: Sánchez no ha convençut ni l'oposició ni els seus socis parlamentaris, que han multiplicat les crítiques contra ell. Sentim el popular Alberto Núñez Feijóo, el republicà Gabriel Rufián i Míriam Nogueras de Junts.
3: ¿Por qué tiene miedo a Marruecos? ¿Qué sabe Marruecos de usted?
4: Mohamed VI es un asesino.
5: I ustedes, unos pusilánimes.
6: Els ciutadans es mereixen que sempre se'ls digui la veritat. Javier, no fa.
0: Javier Milei torna a posar la sobirania de les Illes Maldives al centre del debat internacional i endureix la pressió contra el Regne Unit.
1: El president argentí, volíem dir, vol sancionar les empreses que es treguin petroli a l'arxipèlag i anuncia també una nova base naval al sud del país.
7: Hoy la Argentina va camino a convertirse en una potencia exportadora de recursos estratégicos demandados por todo el planeta. Esto es posible gracias a la normalización económica, porque un país empobrecido no tiene capacidad de imponer costos a quienes intentan vulnerar su soberanía.
0: Volkswagen aprova una nova retallada de plantilla de 50.000 llocs de treball fins al 2030 i no aclareix el futur de la marca Seat.
1: La planta de Martorell no està en qüestió, però els sindicats no descarten acomiadaments a Catalunya. Matías Carnero, del comitè d'empresa de Seat.
8: El sindicato alemán no va a dejar la puerta abierta para que todas las reestructuraciones puedan hacer. Aquí todas estamos afectadas, todas podemos tener una parte de afectación.
1: El grup alemany no preveu electrificar cap model de Seat, tot i que des del comitè d'empresa asseguren que en la reunió d'ahir no es va parlar de la possibilitat de suprimir la històrica marca.
0: Un dels dos menors detinguts pel crim de Manresa ja havia estat intern en un centre de justícia juvenil.
1: El noi de 15 anys té pendent un judici per haver agredit amb un tornavís un cambrer fa 2 mesos també a Manresa. Els dos detinguts s'han ingressat en règim tancat i els Mossos mantenen oberta la investigació sense descartar noves detencions.
0: La grip repunta a Catalunya en ple estiu.
1: Els casos s'han duplicat i la setmana passada se'n van detectar 2.400. L'augment s'atribueix sobretot a casos importats de viatgers que tornen de l'hemisferi sud, on, recordem, és hivern. Salut, però, assegura que no és un pic com els de l'hivern, ni que el virus sigui més virulent, tot i que sí que pot tenir símptomes poc comuns. Jacobo Mendioroz, del Servei de Vigilància Epidemiològica.
9: No necessàriament provoca el típic quadro catarral, sinó que a vegades donen quadros més inespecífics de mal de cap o de mal de panxa. Encara és aviat per poder, diguem, clínicament caracteritzar com s'està produint.
0: I avui s'estrena als cinemes la pel·lícula Cronos, basada en els atemptats del 17 d'agost del 2017 a Barcelona i Cambrils.
1: La cinta, coproduïda per 3CAT, es va presentar ahir en una gala al Liceu de Barcelona i reconstrueix les 124 hores de cerca per desarticular la cèl·lula terrorista i mostra la cara més humana d'aquells dies.
0: Bon cap de setmana, Àlex. Igualment. Que vagi bé. Vinga, va, 6:15, 4 minuts. Fem un cop d'ull a les portades del dia. Marc Curado, bon dia.
1: Bon dia.
0: Maria Fernández Noguera, també molt bon dia.
10: Molt bon dia.
0: Avui amb la solitud de Pedro Sánchez en totes les portades.
11: Sí, això és el que destaquen tots els diaris menys El País, que hi continua passant de puntetes. Titulen, de fet, que Espanya revisarà la cooperació amb el Marroc després de la crisi. La resta, però, veureu que van per un altre camí.
10: La Vanguardia, Sánchez es queda sol davant l'assenyalament del Congrés al Marroc. Titular, gairebé pastat a l'ara. Sánchez es queda sol de defensant el Marroc al Congrés.
11: A Madrid, la premsa conservadora aprofita per sucar-hi pa. La Razón, Sánchez es queda sol en la seva política amb el Marroc i les seves mentides. El Mundo titula que Sánchez ja només pot exculpar el Marroc de moment i l'ABC sentencia que Sánchez va contra la policia i el CNI per salvar-se.
10: Destaquem també tres fotos també de solitud. A l'Ara, Sánchez sol a l'escó, amb mala cara, a l'ABC, una cadira buida, mentre la ministra Robles i el ministre Marlaska i a la Razón doble foto encarada. Sánchez capcot, tocant-se els ulls, i Feijó amb una mà alçada semblant que li diu adeu.
11: Això en un dia canalies en el qual també veiem a les portades el president Illa amb Zelensky i llegim que els professors mantenen la vaga de dimarts.
0: Dos quarts de sis del matí, 5 minuts. Avui els articles d'opinió. La crisi de Ceuta torna a centrar totes les mirades.
10: L'editorial de La Vanguardia exposa que el ple del Congrés no va aportar gaire llum sobre els fets i va evidenciar la solitud de l'executiu espanyol.
11: També remarca que l'executiu ha de gestionar millor aquesta crisi, però també ha de ser molt clar sobre la participació o no del Marroc i, en funció d'això, prendre mesures.
10: L'Ara diu que el Marroc és el gran problema de la política espanyola.
11: I afegeix que Sánchez està atrapat pel xantatge marroquí i practica una política de apaivagament amb uns resultats més que dubtosos.
10: El periódico lamenta que el president no va respondre a les qüestions que ell mateix es va fixar i que motivaven la seva compareixença.
11: El diari exposa que, per tant, Sánchez no va calmar la crisi i va confirmar l'aïllament del president i del seu partit mentre Ceuta continua sumida en el caos.
10: Per al Mundo hi ha pocs dubtes que l'arribada de migrants va ser un atac híbrid destinat a desestabilitzar Espanya.
11: I assegura que el president va ser incapaç de restaurar la desconfiança

0: parkour. Maravillà. Els danys estan valorats en gairebé 12.000 euros. La zona afectada es troba tocada al Palau de Carles V. El parkour, com tots sabeu, consisteix a anar salvant obstacles que es troben al camí amb salts, tombarelles i altres moviments. El Patronat de l'Alhambra i el Generalife han presentat una denúncia a la policia. Ho llegim al diari Sur.
1: Si aneu al Delta de l'Ebre hi trobareu uns nous senyals de precaució.
0: Sí, és el senyal de trànsit de precaució, el triangle, el clàssic, però dins hi ha un dibuix on s'hi veu un ànec i els seus pollets. És molt bonic.
2: Que bé.
0: Concretament està en el camí d'accés a les Salines de la Trinitat. La idea és protegir les aus que nidifiquen a la punta de la Banya, que és un dels espais de més valor ecològic de la zona. Pretenen reduir així la velocitat dels cotxes i evitar atropellaments dels pollets i exemplars d'espècies protegides durant el període de cria. Ho veiem a l'Ebre Digital.
1: M'agrada molt aquesta proposta. No tot tanca, mira.
0: Sí, és molt bona notícia. Un jove forner ha salvat una fleca del Poble Nou a Barcelona. Veiem a BTV que diu: érem nosaltres o una gran cadena. Es tracta del forn Gil, que preveu obrir la nova botiga on hi va haver la fleca cruixent amb més producte salat ara i cafè d'especialitat per emportar.
1: I alerta! Ho estàvem comentant. Si sou de tastar nous gustos de gelats, pareu l'orella.
0: Perquè la gelateria queda una mica lluny, eh?
1: Sí.
0: La central heladera de Can Vados, això és a Galícia, elabora desenes de sabors, entre els quals hi ha gelats amb alcohol.
1: A veure.
0: A veure, Marta, per exemple...
1: Ja se li han aixecat les orelles a Marta Diana.
0: Home, també.
1: A veure, sí, mira, mira.
0: Gelat de vinegre Godello.
1: Compro.
0: Gelat de licor de cafè.
1: Compro.
0: Gelat d'Estrella Galícia.
1: M'encanta. Compro.
0: Oi, gelat d'Alvarinho.
1: Me l'emporto per despertar-me. No cal tampoc.
0: Per despertar-te, no, perquè uns 10 litres de gelat contenen uns 5 litres de vi, aproximadament, per tant, serien 6 graus d'alcohol.
1: Home, Déu-n'hi-do, un geladet que seria com un xarrupet després de dinar.
0: Exacte.
1: No?
0: Sí, sí, sí. Aquest estiu ha estat parada obligada perquè ha passat per la zona i està triomfant tant que es planteja no obrir altres botigues.
1: Doncs vinga, brindem amb gelat.
0: Vinga.
1: Bon cap de setmana,
0: bon cap
1: Sílvia.
0: De setmana.
1: Caloret, el calor... Faller no, però la calorada que està fent aquesta nit s'ha tornat a notar.
3: Que calor, sí senyor, sí, sí, i això és la que vindrà. Avui matí assolellat, tret d'alguna boirina matinal, però mínimes ja tropicals al litoral, també al prelitoral i puntualment tòrrides. A la tarda, atenció, es formarà alguna nuvolada inofensiva, però la calor s'intensificarà, com deia la Canalies més. Les màximes més altes tocaran els 40 graus a Ponent l'Ebre, una calor intensa que durarà fins diumenge.
1: Fem camí cap a 6:15 del matí. Arribem amb 5 minuts. Benvinguts i benvingudes al primer programa en directe de la Ràdio Catalunya, que ens encanta dir-ho, però les coses són així. Aquest so que esteu escoltant és Marta Diana, que està nerviosa tocant el micro perquè arriben alguns apunts culturals. I comencem avui amb Aitana. M'encanta aquesta cançó que ha fet Aitana amb Alaska. No l'havia escoltat i de cop em va soltar un dia a l'Spotify i dic, però què és aquesta meravella?
4: Escolta'm, és que estic entre aquesta i Superestrella, crec que m'agrada més aquesta.
1: A mi també. I et dic que m'encanta que una megaestrella com Alaska de cop i volta agafi la mà a una artista molt més jove, una altra megaestrella com és Aitana.
4: Sí, sí, sí.
1: M'encanta la xica perfecta.
4: Brutal.
1: Sí, i la lletra de la cançó reivindicativa amb una gran veritat. Avui al Palau Sant Jordi.
4: Avui al Palau Sant Jordi, també demà, també dilluns i dimarts 7 i 8, això sí, amb tot esgotadíssim, un concert que fa a les 9 del vespre. Però si voleu anar i voleu més música, avui, per exemple, també arrenca el Festival de Rumba Barcelona.
5: Teixits. Ni jo no paren.
1: El mestre Paret.
5: Sobre la plana de Vic. I la gent...
1: Ai, que sempre que trobem a faltar el mestre del ventilador.
4: Doncs, si voleu recordar-lo una mica, avui comença aquest festival, que serà un homenatge a grans noms com Peret, també Gato Pérez o Ramonet. Això és un festival que es fa a Plaça Catalunya a Barcelona, no? Que potser normalment estem acostumats a que hi hagi molts turistes,
1: sí,
4: i que allò sigui el focus, i potser llavors ja no hi anem tant, però, per tant, tenir una oportunitat i una possibilitat d'anar al Festival de Rumba, que s'ha allargat fins diumenge.
1: Avui també tenim altres propostes culturals, Marta.
4: Sí, avui arrenca la Fira del Llibre del Pirineu a Organyà, això està a l'Alt Urgell, per tant també estan de celebració perquè fa 30 anys aquest cap de setmana i hem d'acabar parlant d'una festa major.

0: 3 minuts, arribem a 3 quarts de 6 del matí. Si ella estigués a l'institut o a la facultat i haguessin de marcar falta d'assistència, i hagués suspès el curs. Dada Maria sense Lara García. Sí, sí, ara arriba, sí, clar, fent saltironets com si fos la Heidi.
1: Carello. Un petit Bambi.
0: Hola, Bambi. Què tal? Tranquil·leta, sí?
1: Hola.
0: Tot bé, carinyo?
1: Sí, sí, sí.
0: Un massatget per el divendres.
1: Ui, m'he fet cardio, eh?
0: És que és cada dia el mateix, eh? La Maria puntual com un clau aquí.
1: Ah, és que tinc molta feina.
0: Ah, i jo què penses, que estic aquí creuant de braços? Maria, què tal?
2: Bé,
0: millor. Una mica millor.
2: Jo segueixo sense sentir-me, eh?
0: Però està molt bé. Ara ja cada vegada et veig reconeixent més. No sé qui és. Però avui anem millor, avui anem millor. Celebro que això sigui així. Maiolies, alerta, que torna el tàndem Maiolies, el veig caminant amb aquesta esquena poderosa que té, Maiol Roger. Maiol, preparat? Maria, de què va avui la dada?
2: De llacs. Sí.
0: De Lluís Llacs?
2: No, de llacs d'aigua.
0: De llacs d'aigua.
2: Sí, el que seria un llac de tota la vida, sí.
0: Vinga, anem per la pregunta?
2: Sí, sabeu que...
0: Espera, anem per la pregunta.
2: Ara. Aquests dies, al llac Ontario...
0: És que ho faig malament, això, ara ho he entès. Haurien de tirar la cintura després, però és igual.
2: No passa res, ja està tirada i ens agrada.
0: No passa res. Vinga.
2: Aquests dies, al llac Ontario, a la frontera del Canadà amb els Estats Units, ja sabeu que ha estat notícia, perquè sí. Trump l'ha rebatejat com a llac Amèrica. De fet, aquesta setmana hem sabut que les aplicacions de mapes, tant de Google com d'Apple, ja han incorporat aquest nom, eh?
0: Val.
2: Dit això, una pregunta sobre llacs.
0: Aquí és on hauria d'entrar la cinturina. Clar, que jo vaig fer malament. Tothom!
2: Txotxon! La fem nosaltres, ara que puc,
0: va,
2: la cantem.
0: Un, dos, tres,
2: txotxon!
0: Tenia que morpem. Val, bé, pregunta sobre llacs. Quants llacs...
2: Quants llacs, entre grans i petits, de totes les mides, hi ha al Canadà?
1: Oh! Lara, tu has estat al Canadà,
2: molts,
1: guapa.
2: Molts, noi,
0: hi ha molts. Jo tinc 300.
1: Més.
0: 1.000? 1.242,
1: diguem. N'hi ha molts, tota
0: 1.242.
2: Entre grans i petits, eh? Tots, eh?
0: Ah, potser ens hem quedat curts, eh?
1: Jo 3.500. Mira, 4.200... 18.
2: Què és això?
0: 3.124,
1: és que
0: canviem.
1: Jo segur que n'hi ha més, eh?
0: Ja, ja. Nosaltres canviem.
2: D'acord, 3.124. Maiolies.
1: 5.000, 5.000.
0: A veure, no podem estar aquí com si això fos...
1: Si tu has canviat. Escolta, si tu canvies, podem canviar.
0: Ah, a veure, és que sou radiosetes,
2: eh? Lara
0: García,
2: 5.000.
1: 5.000.
0: És que...
1: Jo mantinc avui, nois.
0: I els oients, perquè mai pensem en els oients.
1: Que truquis.
0: Haureu afinat a la dada Maria d'avui? Ha arribat el moment de desvelar-ho. Maria, qui s'emporta el trofeu, que no sé quin és, de la Dada Maria, avui...
2: Lara García!
1: Sí!
2: S'emporta tres aquesta setmana, eh?
0: Però has fet un triplet, Lara. Arriba sempre tard i sempre guanyes.
1: Estic fresca, noi.
0: És ben bé que la sort t'acompanya, tot canviarà en aquesta vida. Per què? A veure, explica'm.
2: Ha guanyat Lara García, però s'ha quedat molt lluny, eh?
0: Molt lluny, eh?
2: Molt lluny.
0: N'hi ha molts més.
2: Entre grans i petits de totes les mides, n'hi ha 2 milions.
0: Oh! Què?
1: Escolta, jo tampoc li donaria el premi a la Lara.
2: Renuncio, eh?
1: Renuncio, eh?
2: No, renuncio.
1: És que, clar...
0: No, és que avui no guanya ningú.
1: Home...
2: Vinga, la mirem per deserta?
1: No,
0: sí,
1: tampoc,
0: sí. Home, deserta amb els milions.
2: Passarem al bar, si et sembla, i dilluns ho resolem.
0: Digue'm.
2: A veure, penseu que és el país amb més llacs del món, d'acord? I deia entre grans i petits, perquè n'hi ha 31.000, amb una superfície superior als 3 quilòmetres quadrats. Llavors, en algunes estimacions diuen 31.000, però si els comptes tots són 2 milions. I 500, que són encara més grans, de més de 100 quilòmetres quadrats. De fet, el llac Ontario té 19.000 quilòmetres quadrats. És el més petit dels enormes. I escolta, és el més petit dels anomenats 5 grans llacs, que són els que estan entre els Estats Units i el Canadà.
0: Gràcies, Maria. Bon cap de setmana. Que vagi bé. Ai, avui la dada ha quedat deserta.
1: No,
0: Lara,
1: que si
0: Carillo,
1: siguessin 25.000,
0: adéu.
1: Sí, però
0: no tens feina, no tens feina. Adéu.
1: Adéu.
0: Neus Ayuso, alerta, protagonitzava la secció Entrenadora Personal. El feia al matí de Catalunya Ràdio amb Antoni Bassas. Era llicenciada, és, de fet, vaja, llicenciada en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport. I alerta, perquè sí, a la ràdio també s'explicava com, per exemple, fer abdominals.
3: Entrenadora Personal. Quan falten 6 minuts perquè siguin les 8 del matí, està aquí la nostra entrenadora per posar-nos en forma. Què tal, Neus? Bon dia.
1: Bon dia.
3: Bé, si prou difícil és començar els dilluns, a sobre avui fent abdominals, no?
1: Sí, els exercicis abdominals són un pèl avorrits, però amb un treball de 10 o 15 minuts 3 dies a la setmana ja tindreu guanys importants.
3: Com fer-los?
1: Estirats al terra amb una superfície semidura. Parlo del típic encongiment. Les cames amb genolls flexionats o en cames aixecades en angle recte recolzades sobre el sofà, una cadira o un banc, afavorint que la zona lumbar s'enganxi al terra i no s'arquegi. El cap ha d'estar relaxat per no forçar la musculatura del coll. Per això la mirada la mantindrem endavant i amunt, quedant la barbeta separada del cos. Les mans no les col·locarem darrere del clatell, sinó creuades al davant del pit. Aixequeu el tronc, separant les escàpules del terra. No aixequeu-lo més de 30 graus, si no treballarem una altra musculatura. Expulseu l'aire al realitzar la fase concèntrica, és a dir, quan tenim el màxim esforç. Expulseu tot l'aire.
0: A partir de les 6 del matí arriba el matí de Catalunya Ràdio. Maiol Roger, bon dia de nou.
4: Bon dia, rapidet, que tenim molta feina, que avui
0: exactament.
4: Hi ha sorpreses. Atenció a l'antena de Catalunya Ràdio. Tindrem a Sor Lucía Caram, que avui es reuneix amb el president Illa a Ucraïna. I recordem que Illa va estar amb Volodymyr Zelensky. Tindrem també a la portaveu del govern, Sílvia Paneque, per parlar d'habitatge. Avui, que és divendres, parlarem de Cronos, de la pel·lícula sobre el 17 d'agost, que s'estrena avui. I bé, el cap de setmana tindrem recomanacions del cap de setmana i dilema renovat amb Àngel Llàcer, de Vicenta Pineda i Judit Mascó. Atenció a això, perquè hi haurà sorpreses, com et deia, no només a l'antena, sinó també al dilema.
0: A partir de les 6 amb Ricard Ostrell i nosaltres preparats per escoltar-vos al 93207474.
5: Nova temporada de La Solució amb Elisenda Carot.
6: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
7: On anàvem a buscar la solució és quin paper té la mentida i té un paper social important.
5: Aquesta temporada tornarem a descobrir tota mena de temes i en parlarem en profunditat.
8: De durs és una paraula molt general. Les respostes a vegades no són simples i són més complexes.
5: Amb els millors experts per aportar tots els matisos i les solucions.
9: I si fas la venda ara en donarien alguna cosa, no?
5: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució.
10: Codi civil del calçot.
11: Menys de 12 és que no t'agraden els calçots.
5: La solució, de dilluns a divendres d'una a dues del migdia, amb Elisenda Carol.
12: La solució, passa-ho.
13: Amics, bona tarda a tothom. Saludem els nostres oients des de l'estadi del Barça.
14: Quan 50 anys de transmissions de futbol en català, des del 5 de setembre del 1976.
5: I a Catalunya Ràdio ho estem commemorant. Presentem el podcast Puyal 50, un viatge en el temps per descobrir els secrets que van envoltar aquella primera transmissió en català, les gestions polítiques, els personatges clau, la reacció de l'audiència.
14: Puyal 50, una edició especial del Rècords a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
5: I a més, aquest dissabte, coincidint amb el 50è aniversari, des de les 8 del matí...
15: Messi, encara Messi.
5: Recuperem íntegrament algunes de les transmissions més importants de la trajectòria d'en Puyal.
15: Compte!
5: Aquest dissabte, 8 transmissions senceres de 8 partits mítics a través del canal exclusiu digital.
14: Commemorem 50 anys de futbol en català.
5: A Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya.
0: Eloi Cordomí, bon dia. Avui anem una mica atropellats als matiners. Quin dia ens espera, meteorològicament parlant, vinga, estimat?
16: Un dia molt càlid, avui amb temperatures que ja arribaran als 40 graus en punts del Segrià i de la Vall de l'Ebre i més de 35 a moltes comarques de l'interior. Hi ha 4 núvols al sud, la resta farà sol i al cap de setmana molta calor, potser amb alguns núvols prims i pols en suspensió.
0: Està refredat?
16: Una miqueta.
0: Ah, és que no, tens una veu tapada, que dic que li passa.
16: Ah, doncs sí, mira, m'ho has pillat.
0: T'envio un suc de taronja
16: no
0: carregat de vitamina. No, fill, que saps que aquí tinc l'orella ben fineta. Que vagi bé el cap de setmana, Eloi, una abraçada.
16: Fins ara, adéu-siau.
5: Els matiners. Nosaltres no vam inventar la cafeïna, però la tenim tota.
0: Vinga, va, a recta final pràcticament dels matiners de Catalunya Ràdio. Avui, que és divendres, que acabem la setmana, tenim ganes de parlar amb alguns oients, l'ara, que ens truquen al 93207474.
1: Doncs sí, avui ens truca en Pere, des de Girona.
0: Pere, bon dia.
17: Hola, bon dia.
0: Què tal, com estàs, Pere? Com va el divendres?
17: El divendres va perfecte.
0: Molt bé, perquè m'han dit, Pere, que tu ets pagès.
17: Sí, sóc pagès, tinc aquí un hort aquí a Girona, sóc l'últim hortalà de Girona, professional.
0: Caramba!
17: Soc equiparable al lince ibérico i... I a les salamandres del Pirineu...
1: Estàs en perill d'extinció,
0: exactament,
1: eh?
0: Exactament.
17: No estem en perill d'extinció. Estem tècnicament extingits.
0: Clar, és l'últim de la seva espècie, perquè entenc... Pere, no sé si tens descendència, família, inclús amics o companys que en algun moment hagin volgut seguir la teva professió, la teva passió.
17: No, jo, des de que faig de pagès, només hi ha baixes.
1: Oh.
17: Baixes per edat, baixes perquè la gent no se guanya la vida, hi ha baixes. Però d'altes, poquíssimes.
0: Entenc que...
17: Bueno, ara hi ha un programa, no sé si és de la Generalitat o d'Europa, que volen repoblar-nos.
0: Sí, perquè s'estan acabant. És cert que la professió de pagès s'està acabant.
17: Volen fer com un programa, que jo, per exemple, seria el mentor d'una persona que volgués agafar el meu negoci.
0: Molt bé.
17: Ei, ojo, que li pagarien el sou i tot, eh?
0: Clar.
17: Imagina't
0: clar.
17: Si està caradat el tema. I després que faria el meu negoci. Jo plegaria i agafaria allà el negoci.
1: A tu et faria il·lusió fer de mentor o què, Pere?
17: Realment, no.
0: No.
17: No, perquè això veig... És que això és molt complicat.
1: Bueno, però s'ha de fer pel futur.
17: El futur ara és anar al Mercadona,
0: Clar.
17: Comprar una amanida i menjar-se-la allà.
0: Clar. Pere, tu quants anys tens ara mateix?
17: Jo 65, estic al borde de l'abismo.
0: Va. Quan et jubilaràs, Pere, més o menys? Amb quina edat?
17: No ho sé, perquè jo treballo amb el meu germà i al meu germà li queden un any i mig abans de jubilar-se. Poder esperaré que ell se jubili, serà més o menys així. Però no ho sé exactament, perquè jo de ganes de jubilar-me no en tinc.
0: És el que t'anava a preguntar. Dic, tu, jubilat, et vols jubilar, això per començar?
17: No em vull jubilar perquè ara no tinc competència. El no tenir competència és de bon aprofitar aquests un parell o tres d'anys, saps el que vull dir?
0: Home, que fas peles, no entenc, fas peles.
17: Amb el que jo faig de calés, comparat amb els 1.000 euros que m'ho donaran de jubilació...
0: Clar,
17: no hi ha color.
1: No, clar.
0: Entenc, de totes maneres, Pere, que és una professió, moltes vegades, n'hem parlat aquí al programa, molt sacrificada, amb moltes hores. A quina hora et lleves tu cada dia?
17: Jo m'aixeco a 3:45.
0: Clar, i a quina hora te'n vas a dormir?
17: Normalment ja no me'n vaig a dormir, ja me quedo dormit al sofà, i després la meva dona, al cap d'un rato, me diu, Pere, poder que te'n vagis a llit. No, però no per fer-me un favor, sinó per tenir tot el sofà per ella, que és clar. No. Però jo ho entenc, com que ja m'he despertat, ja aprofito i me'n vaig a dormir.
0: I de dilluns a diumenge, Pere, la feina o no?
17: No, nosaltres treballem de... Jo sóc l'únic... Jo venc aquí al Mercat del Lleó,
0: sí,
17: en el centre de Girona, i el dilluns sóc l'únic que vinc, El dilluns, el dimarts hi ha més gent, i dimecres i dijous som un parell de parades. Això és com a la boqueria. Jo me'n recordo que abans anàvem a la boqueria i a fora hi havia un parell o tres de pagesos fa 25 o 30 anys i ara em sembla que no n'hi ha cap. O sigui que...
0: Clar.
17: Ara, és el que dèiem.
0: Sí, el que estàvem dient al principi de la trucada. Sí. Pere, de totes maneres, creus que abans de la teva jubilació o la jubilació del teu germà aconseguireu que algú proper, algú conegut, finalment pugui agafar el relleu o no? Què et diu a tu el nas de pagès?
17: No. Saps què passa? Que nosaltres, els pagesos, sempre ens han considerat de segona divisió. O sigui, és una professió molt sacrificada, que has de posar molts de calés per treure'n poc.
0: Clar.
17: I la gent, si no ho han mamat de petits...
0: És complicat.
17: És molt difícil, és molt complicat.
0: Escolta'm, de totes maneres...
17: No hi ha vocacions.
0: Exacte. Deixa'm que et digui que fem una crida des dels matiners de Catalunya Ràdio, perquè, escolta'm, mai se sap en quin moment ens pot estar escoltant algú que diu, calla tu, que agafo el relleu del negoci, de la passió d'en Pere, a veure si ho aconseguim. Pere, t'agraeixo molt que hagis passat aquest matí pels matiners de Catalunya Ràdio. Reivindiquem des del programa La Pagesia i aquesta feina feta amb passió, sacrifici i moltes hores de feina, i quan vulguis tornem a parlar, a veure si al llarg d'aquest any encara trobarem un relleu, Pere.
17: Molt rebé, moltes gràcies.
0: Que vagi molt bé, una abraçada.
17: Vinga,
0: igual.
1: Adéu. Adéu.

0: mica amb una d'aquelles cançons que ens recorda, si més no, a l'estiu amb Live Your Life. Ricard Ostrell, molt bon dia.
1: Bon dia, bona hora.
0: Eh que sí, una cançó d'aquelles optimistes.
1: M'agrada, fa de divendres.
0: Sí, tu estàs aquí ara fent un cafetonet a casa, sí, com molts dels oients que estan desperts.
1: Sí.
0: I inevitablement la cintureta et va de la dreta cap a l'esquerra,
1: sí,
0: tu.
1: Sí, sí.
0: Com estàs, tot bé?
1: Estic molt bé, sí.
0: Veus?
1: Sí.
0: Ja se't veu a la veu, que avui estàs animat.
1: Doncs la veu pateixo perquè...
0: Per què?
1: No, perquè dormi poc i llavors la... s'ha de vocalitzar.
0: Tant. Saps? Prova un te, una mica de... una pastilleta, alguna
1: sí,
0: cosa.
1: Una mica d'aigua, sí.
0: Sí, que t'esperen unes quantes hores de ràdio en directe, eh?
1: Sí, però molt ben acompanyat. Per
0: això
1: tant,
0: sempre. Això
1: parlem
0: sempre.
1: Del Puyol avui.
0: Molt bé.
1: Ja doncs, farà 50 anys.
0: N'estarem ben atents. Bon cap de setmana,
1: Puyol,
0: Ricard.
1: Les transmissions de futbol en català.
0: Que vagi molt bé. Bon cap de setmana, matiners. Fins dilluns.
2: Les 6 en punt. Comença Els Experts. Tothom amunt. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. AICAT.

0: Aquesta és l'energia experta de cada matí a ICAT.
1: Els experts!
0: Roger Saró.
2: I ara la calidesa d'una de les nostres divas, la Dua Lipi.
0: Sergi Viva.
3: A veure, tots sabeu que vaig dormir pels llocs perquè m'aixeco molt d'hora.
0: Laia Vidal.
4: En el gos en català és a bumbum. Sabeu què fan? Va, xaun, xaun.
0: Anna Closa.
5: Jo vaig estar la setmana passada un parell de dies fora perquè tenia festa.
0: Laura Grau.
6: És dels oficis amb menys coeficient intel·lectual de...
4: Vinga!
6: Societat, eh?
0: Mariví Pérez. L'estudiant en pràctiques, que ara no recordem com es diu. Els experts, temporada 15. Aquesta, per fi, sí que és la bona.

0: parlem de cinema, parlem d'un documental català amb protagonista catalana.
1: Uns primers atemptats que han tingut lloc a les Torres Bessones de Manhattan, al World Trade Center.
2: The tower enveloped in smoke.
3: Burns on skin, strange smell of fire.
4: I see
0: that... Ja ha arribat a sales de cinema La Supervivent. És la nova pel·lícula de Quique Maillo, el director de títols tan diversos com ara la pel·li de ciència-ficció Eva, la sèrie Arròs Covat, el biòpic sobre Locomia, sempre li seguim la pista, i ara en Quique es llança el documental sobre la vida de Tania Head, que en realitat no es deia així. És la persona que va ser presidenta de l'Associació de Víctimes dels Atemptats de l'11S a Nova York, a les Torres Bessones, tot i que ella aquell dia no estava ni a les Torres ni a Nova York. De fet, estava en aquesta ciutat des d'on us parlem cada dia, a Barcelona, sí. A casa seva.
5: A mi, a aquest punt de partida, em sembla al·lucinant. Sí. Que no fos ni a Nova York
0: aquell dia. Una dona catalana de classe molt alta, però molt, molt alta, de les famílies més riques de Catalunya, que sí que tenia unes cicatrius al cos que li van anar molt bé, una mica per l'enganyifa, i que sí que tenia un trauma familiar amb un pare empresari empresonat, amb la família dividida, i sí que es va establir a Nova York per estudiar un màster de direcció d'empreses, òbviament, i va començar allà la seva mentida a partir de fòrums d'internet. Doncs, després que el New York Times destapés l'escàndol el 2007, la Tania Head va desaparèixer i fins ara. Ja us avanço que aquesta pel·li deixa clar, des de la primera escena, que no han tingut accés a la Tania Head, però sí que la pel·li aprofundeix en altres temes, com ara perquè els seus companys, víctimes reals de l'11S, els costa tant culpar-la o perseguir-la. És un documental sobre fer el bé mitjançant el mal. Ens parla de per què algú té aquesta necessitat de viure aquesta mentida i que normalment són persones que han tingut poc afecte, han rebut poca atenció a la vida, segons apunten els experts que entrevisten. Que també ens parlen d'una cosa que m'ha interessat molt, que és el trauma com a moneda social. Sempre que hi ha una tragèdia, digueu-me, companys, si us ha passat, surt algú que coneix algú que coneix algú o és una persona molt propera.
6: Sí, sí.
0: I a mi no em surten els comptes, eh? També ens parla de la jerarquia que s'estableix entre víctimes, entre els que han perdut un familiar, qui va sobreviure a les torres caminant xinutxano, qui va sortir ple de pols, qui va sortir ple de pols i ple de sang i a més va sortir a la tele.
5: És a dir, qui va estar pitjor?
0: Qui va ser més víctima?
6: Clar, clar.
0: Sí. És a dir, són coses com...
6: La teva pena és més greu que la meva, no?
0: Sí, però és com molt greu, però a la vegada com molt humà, i tant les víctimes com els psicòlegs i entesos parlen sobre aquest tema, que les persones ens comportem així. També ens parla d'una cosa també molt trista, que és la culpa que senten les víctimes que no van morir. És a dir, la gent que 25 anys després encara es repeteix. Per què hi vaig sortir de les torres xinutxano i d'altres milers?
6: Això passa molt amb els supervivents dels camps nazis, no?
0: Sí,
6: en realitat.
0: Sí, perquè d'entre tants jo vaig escapar, i alguns il·lesos, no? Sentim el director de la pel·lícula, Quique Maillo.
7: Dient que tu vas estar allà quan estaves a Barcelona, o dir que el teu promès va morir a aquella torre, és immoral. Però, a la mateixa vegada, i això és el que ens agrada i és el que és magnètic del personatge, on està el contrast, és que ella va dedicar-s'hi amb cor i ànima a pujar l'associació i va aconseguir ajudes estatals, moltíssims milions, està a Washington defensant la seva causa.
8: My name is Tania Head and I'm the president of the World Trade Center Survivor Network.
7: Sure. Arriba en un moment al documental, el documental està explicant que per interpretar de forma tan, amb tanta qualitat, un personatge traumatitzat, ella havia d'haver viscut un trauma. I ella havia viscut dos traumes. Per un costat un accident i per l'altre costat aquest trencament familiar, no? Aquest cas de corrupció, que és un dels grans primers casos de corrupció en democràcia aquí a Catalunya.
0: La Supervivent, que el dia 8 arribarà al 3CAT en el marc de l'espai sense ficció, i nosaltres ja hem tingut accés a la versió ampliada del documental que arribarà a Filmin el proper 11 de setembre, dia que es compleixen 25 anys dels atemptats. I veureu, els seus companys de l'associació, que diuen que quan la Tània va deixar l'entitat, aquesta va anar decaient, perquè és ella la que la sostenia.
6: Era l'ànima, eh?
5: Lluny de lucrar-se, va donar diners.
0: Sí, sí,
5: és molt bèstia.
0: I segueixen dient que sense ella la cosa s'ha anat frenant, per molt traïts i mentits que se senten. També veureu el seu terapeuta de Nova York, que li feia la teràpia per superar un atemptat que ella no va viure, però a vegades anava allà on hi havia hagut les torres a fer teràpia, a tancar els ulls, a pensar en aquells moments amb el terapeuta.
5: És molt bèstia, això.
0: Pinta cara, aquesta teràpia, també.
5: Sí, sí.
0: Bé, o companyes de la infància d'aquí a Barcelona que expliquen com era la seva vida prèvia. També la periodista de La Vanguardia, que va investigar el cas des d'aquí. I sí, en aquest documental també es reflexiona i també es treu sobre la taula la figura de l'Enric Marco.
7: El fet de que la vida real algú porti una vida que no vol portar i alteri la seva identitat per construir una altra, aquest falsejament de la realitat m'interessa moltíssim. Aquest sentiment de pertanyença, de ser estimada, de ser algú, de fama també, m'interessa moltíssim, no? Aquest, el pirateo, no? O sigui, són pecadors, però són pecadors venials, no? En el fons, la Tània, això, volia mort, mai va aconseguir un calés d'això. Més aviat al contrari, es va gastar molts calés.

0: Stripping.
1: La paraulota.
2: L'Ariana Grande ha vingut aquests dies a Europa, però només fa concert a Londres i tots els seus seguidors europeus s'hauran de desplaçar aquests dies a la capital anglesa si la volen veure en directe. Segur que coneixeu algú que hi ha anat, de fet, expressament. Doncs tots aquests han fet Geek Tripping, que és el nom que rep internacionalment el fet de viatjar per anar a veure a l'estranger o lluny de casa teva el teu artista preferit. És a dir, quan un concert es converteix en el punt central del viatge i tot el que l'envolta. És a dir, hi ha una visita de la ciutat, però també es busquen els cafès amagats, els miradors, i totes les webs de seguidors doncs comencen a donar-te aquests detalls i tot es va construint al voltant dels admiradors d'aquesta música.
3: Això perquè... també hi ha gent que ho fa a Football Tripping una mica,
2: també,
3: no?
2: També, sí, seria com... Jo crec que és un fenomen copiat, eh? És a dir, sí. Anem una mica abans, ens trobem fins i tot els fans en algun entorn concret que hem quedat, comencem a celebrar aquest artista i fins i tot doncs, després també. És una tendència que ha explotat els darrers anys i els principals protagonistes serien els millennials i la gent de la generació Z que diuen que busquen experiències genuïnes quan viatgen, no només llocs doncs, per marcar una llista, sinó vincular-ho a una experiència, a una convivència amb gent que hi ha anat pel mateix que ells i fins i tot també aleshores les ciutats a vegades s'hi aboquen, es posen, com si diguéssim, per aquest esdeveniment i, per tant, doncs, ja preparen coses alternatives que ho envoltin. Això fa augmentar el turisme d'un lloc perquè concerts de Coldplay o de Taylor Swift doncs, han convertit les ciutats que els acullen en un destí ideal, segons venen aquestes ciutats, per escapades de cap de setmana amb milers de fans que s'hi queden una mica més de temps doncs, per explorar aquests llocs.
3: Dissabte actuen els Powerburkers a Barcelona.
2: Seria doncs a veure si ve molta gent a veure.
3: Per desplaçar-s'hi.
2: Sigui com sigui, segons els operadors turístics, fins a un 48% de les persones de la generació Z asseguren que els concerts o els esdeveniments culturals els influeixen directament a l'hora de prendre la decisió de viatjar a un lloc o a un altre. Per tant, ja sabeu que això és una de les noves tendències en viatges i es diu geek tripping.
3: Sí, sempre mola viatjar amb un motiu més enllà de visitar coses, no? Si tens una cosa que et cridi, genial per voltar una mica.
2: Doncs això és justament el que pensen els més joves i, per tant, vinculen això als viatges, a les experiències, sigui un esdeveniment esportiu o, en aquest cas, doncs, artístic.

0: Cesaró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: Un tema que és el folclore. El folclore està de moda, si no és una mica contradictori, perquè és el folclore.
2: A veure, jo estic una mica incòmoda, amb aquesta posició que vaig a defensar avui. Però d'entrada celebrem-ho. Nois, bones notícies pel país. El nostre folclore està de moda.
3: Visca!
2: Ens ha posseït Joan Amades a tots. Sí, tu entres a Instagram, a TikTok, i no et para de sortir tota la xavalada anant a la festa major de Can Collons a Vilatorrada a explicar-te la tradició més friqui que se'ls pot tirar a la cara. Em sembla... Bueno,
4: això està bé, no?
2: Meravellós. Em sembla molt bé.
1: Jo ahir vaig veure al TikTok un noi farmejant aura amb barretina, un combat.
2: No hauria de ser un folclore que volem que estigui de moda.
5: Avui vaig a ballar per últim cop aquest estiu en un hotel.
1: Quina dansa?
5: Ui, de tot plegat, des de sardà.
2: És que ja m'esteu putint el tingladó en l'aire. Aquí entra... Mira, començo per la cosa que a mi em molesta, a veure si creieu que tinc raó o si creieu que simplement m'estic passant de flipada i que sóc una pedant dels collons, perquè simplement, com que jo m'estimo el folclore ja des que vaig néixer i que sóc una tia que porta fent contingut d'això des dels orígens del meu canal de YouTube, ara em sembla que m'estan envaint l'espai i em sembla que em fotré gelosa. Si és això... Si creieu que és això, digueu-m'ho, jo em retiro, em deconstrueixo... No he desenvolupat encara la meva tesi, Sergi.
4: Ja ve prou malada, no la crispis.
2: Exacte. Jo, si és perquè estic gelosa... Crispis. Si tu que vaig a la meva terapeuta, li explico el meu problema, m'ho treballo i ja està, vale? Però és que crec que hi ha alguna altra cosa, perquè a més he vist algun altre articulista, algun altre autor que també va per aquesta línia, llavors penso que potser no és un tema meu.
1: Digues.
2: Què passa amb tota aquesta nova fornada de contingut sobre el folclore català? És superbona notícia pel país, però penso que potser hi ha hagut alguns creadors que amb tota la bona fe del món han pujat una mica al carro perquè veien que era el que feien els altres i els hi funcionava. Ja no et dic per vendre, perquè ningú t'ho compra, això. Vull dir, hi ha molt poca gent que pagui diners perquè facis aquest contingut. Però una mica sí, doncs, per la viralitat, per estar, doncs, en tendència amb les coses que fa l'altra gent i li funcionen, etc.
4: Sí,
2: no?
4: El que té la moda, vaja, que la gent s'hi apunta sense estar-ne especialment convençut.
5: O fan una mena de fals underground, no?
2: Més que res que hi entren, jo penso, des d'un desconeixement del que és la cultura popular.
4: D'una superficialitat.
5: Ui, això pot fer molta vergonyeta, no?
2: Que, clar, que acabes com autoridiculitzant la teva pròpia cultura que tu vols reivindicar, sense voler, no dic que sigui la seva intenció. A mi, per exemple, m'ha fet pensar molt un noi que es diu Àlex Roff, que li han donat superbé la beca Propulsió perquè faci una sèrie de continguts sobre cultura popular. A veure què us sembla com ho presenta ell.
4: A veure.
6: M'han donat la beca Propulsió! Qualsevol cosa que et proposis en aquesta vida la pots aconseguir, collons! Em vaig apuntar l'any passat, vaig fer un vídeo molt ràpid, no me la mereixia. I aquest any, què? Gràcies als castellers de Vilafranca, em van deixar el seu local. Vaig fer un assaig a castellers i vaig aconseguir-ho, finalment. El projecte més gran...
2: És que, clar, a mi, que la tercera frase que dius al vídeo... que representa que vols divulgar.
4: Clar,
2: sigui, he anat a un assaig de castellers...
4: Però això, perdó, molt malament el que li ha donat la beca. És a dir,
2: No, a veure, la beca...
4: Home,
2: està bé,
4: però que li donin...
2: Li donen a molta gent.
4: Però aquest punt de fer molt des d'una persona externa que així ho explicarà pels que no ho saben, és molt perillós, això. És a dir, al revés, qui ha de parlar de les coses
5: Hola,
4: és qui les coneix bé.
5: Hola, Laura Escanes?
2: Sí, tenim tendència.
4: Però esteu d'acord que és aquesta mateixa motivació? No em posaria algú que en sigui absolutament profà perquè així ho acostarà a tots aquells que no controlen.
2: Sí,
4: perquè
2: jo
4: és un error de base.
2: Punt, i puc combregar amb aquest objectiu. I jo crec que també n'he participat i també he anat a llocs que no coneixia i que la gent d'allà m'expliqués les coses i tal. Però crec que hi ha un punt de currar-te una mica el guió i de saber on vas... Que fa una mica de vergonya aliena, especialment això, quan a més a darrere hi ha, en aquest cas, una beca. Però també hi ha gent que ho fa perquè vol i ja està. I també està bé com per ells mateixos fer aquest procés d'introduir-se una mica en la cultura popular si és que no hi estaven familiaritzats.
4: Sí, però Laura, estàs d'acord que quan un falla de... Oh! He anat a veure els castells i resulta que...
5: Els uns s'enfilen damunt dels altres.
4: Exacte, quan una cosa és...
5: I després es tiren.
4: Clar, com si fos...
2: Ah, no, això són els falcons, ah, no. Que clar.
4: Com si fos una planta carnívora, saps què vull dir? Com exotificar-ho molt.
2: Exacte, a mi això em molesta una mica, aquesta cosa exòtica.
4: Però és que això és un error. Una cosa és anem a buscar una minoria i no em vull ficar amb ningú, però al revés, és a dir, anem a reivindicar, doncs, jo què sé, el llenguatge dels sords, no? I te'n vas amb un gent que... I, doncs és una cosa prou minoritària com per... Però si tu vas una cosa que, a més, se suposa que és el nostre pròpia, per tant, hauria de ser la mainstream, hauria de ser la majoritària, i l'expliques com si fos una exòtica, una tribu no comunicada de l'Amazones, és un risc, això, no?
2: Vale, m'agrada que no sigui una cosa que jo m'he de treballar a teràpia, sinó que sigui una premissa política una mica problemàtica. No, aviam, ja no us he de començar res. Ja et dic, jo si és una cosa que jo m'he de treballar perquè de cop sento que m'estan trepitjant el sembrat, a mi m'aviseu i jo me'n vaig a fer la meva feina a la meva psicòloga, però és que crec que hi ha alguna que no és així. En aquesta línia, que jo també crec que és un creador que fa coses molt interessants, últimament l'Aleix Camps, que és el que va fer les galetes dels senyors i senyores de Mataró, s'ha posat també la capa de divulgador de la cultura popular, però una mica en aquesta línia.
3: Aquesta vola més, sí o no? Avui som dilluns, dia 24, ha fet un diluvi universal aquí a Sitges, però hem vingut... Hem vingut a veure la festa major a l'últim dia, que és la processió de Sant Bartomeu.
7: Ara han començat primer els gegants. Després les diableses o els diables, no sé què són aquí.
2: Noi, si no saps què són aquí, poder no cal que comencis a posar-li el rec al vídeo. No? O sigui, si no saps què estan fent exactament, para de gravar un moment, que a més no costa res, ho preguntes a algú d'aquí, fins i tot, si vols, entrevista'l pel vídeo i n'aprenem tots. Però clar, a mi que em facis un vídeo d'una festa major que el 99% del contingut és hòstia, això no sabia que existia, això què és?
4: Exacte.
2: Això no sé què.
4: Sí, aquest és l'error, clarament.
5: És que fins i tot ho menys tens, perquè si comences a dir això és menor, és cultura menor.
4: Noi, estem descobrint una cosa que ningú coneix.
5: Clar.
2: Exacte. Sí. Estem anant a una tribu de l'Amazones a descobrir el llenguatge. Sí. El que ha dit la Laia. És que sí, és una mica com fer-nos petits de nosaltres mateixos.
4: Ah, això mateix.
2: Aquí hi ha un article que crec que és molt interessant de llegir, del Pol Vinyes. Jo no acabo mai d'estar del tot d'acord amb aquest noi, però sí que és veritat que escriu bé i que a vegades té bons arguments, al Núvol, que el podeu buscar. Merda, ara us hauria de dir, jo per predicar amb l'exemple, com es diu l'article, no?
4: Espera, que te'l busco.
2: Doncs ara no sé com es diu. És un dels últims articles que ha fet a Núvol.
5: Molt bé.
2: És que clar, jo entenc que hi ha coses que a vegades t'agafa el directe i no les pots editar.
5: Clar.
2: Però quan fas un vídeo que té una edició i un guió darrere, doncs jo crec que sí que et pots fer esforçar una mica més.
1: Et dic els últims titulars, n'hi ha un que es diu La Turra i el Zeitgeist Opinatiu, com que es diu La Recerca...
2: No, ara m'està venint al cap com es diu, però ara no... és una cosa com de... Hi ha catalans que són massa catalans.
1: Ah, sí, ho he vist a Twitter, que la gent ho comentava, sí.
2: És de Vilaweb, l'article, perdó.
4: Ah,
2: de
4: Núvol.
2: Bueno, jo criticant, o sigui, jo fent una secció per criticar que la gent no s'informa prou bé i vaig a citar un article que no sé ni pràcticament on està publicat.
5: On sortirà serà la tancació.
2: Em sembla molt bé que sortirà la tancació.
1: Ah, Catalunya Catalaneta.
2: Catalunya Catalaneta, sí, això.
1: Aquest és l'article, si el voleu buscar, a Vilaweb, amb un subtítol que diu quan es trenca el lligam amb la història, la tradició, la cultura i la realitat del país, sols queda el tòpic, l'estereotip i el simbolisme.
2: Llegiu-lo.
1: Catalanitat superficial, diu.
2: Una cosa molt interessant que diu el Pol Vinyes a Vilaweb per aquest article és justament aquest adjectiu, catalaneta, és horrible.
4: Sí,
2: perquè,
4: sí, sí.
2: Per què hem començat a dir això? En quin moment ho hem fotut en una cançó mainstream que soni a la ràdio musical de tot el país? No, per l'amor de Déu! O sigui, bueno, és que crec que ningú hi ha donat ni mitja volta.
1: Yeah. Jo pensava que era per extreure'ns a sobre el catalufo i ens van posar aquest quan no calia posar-te en cap.
4: No t'ho havia posat en cap.
5: És era un error de base.
4: T'estan convertint en una tribu, no?
1: Sí.
2: Exacte, o sigui, quin tipus d'identitat és ser un catalanet o catalaneta?
5: No,
2: bueno,
4: pot ser més despectiu, a més a més.
2: Llavors, la segona part de la secció, que és l'optimista, és explicar-vos, sí, que gràcies a Déu hi ha molta gent que porta fent aquesta feina de divulgació de la cultura popular amb coneixement de causa, amb un rigor, amb posant el protagonisme de les persones que estan fent la festa als seus pobles, al centre. És, per exemple, l'Eudald Feliu, que fa molt temps que ho fa. Primer ho va fer voluntàriament com a youtuber, que com tots hem començat amb un pal i una canya, i després ho va començar a fer patrocinat per Fem País, i a mi la veritat és que m'agrada molt més el seu estil perquè crec que ho fa realment bé.
8: Avui actuaré a la Passió d'Esparreguera i el primer que m'han dit que he de fer és anar cap a vestuari. Per tant, seguiu-me.
9: Mira, aquí venim i donem els vestits a la gent que surt de poble, els personatges. Ara et buscaré un vestit més o menys a la teva mida.
8: A veure...
9: Com et va?
8: Jo crec que bé.
10: Sí, no?
8: I llavors ja estaré preparat.
9: Llavors, a disfrutar.
8: Ja tinc el vestit preparat. Ara m'han explicat que maquillatge m'hauran de lligar això al cap, m'han donat les sabates... Veurem com va. Som-hi. Ja ho veieu. Ja m'he vestit amb aquesta túnica, que jo ja m'hi sento, eh? Ara hem d'anar a maquillatge, anem cap a baix i que ens ho acabin d'explicar a veure què hem de fer. Tots a vestuari.
2: Bueno, també veieu que és un format blog, que l'Eudald tampoc ho sap tot de la Passió d'Esparreguera, en aquest cas, però hi ha un punt de respecte per la festa.
4: Que a més a més una cosa és anar a Esparreguera i parlar d'una cosa que només es fa a Esparreguera i que, per tant, doncs podem entendre que la resta del país tampoc no la coneix i ell no té l'obligació de conèixer-la si no és d'Esparreguera, i l'altre és anar a veure una cercavila random amb uns diables random i no saber què són uns diables, que els tenen a tots els putos pobles del país.
2: Sí, bueno, i que cadascú té les seves peculiaritats, que a mi també m'agrada que justament també s'expliqui les especificitats de cada festa major, de cada tradició, de cada aspecte de la cultura popular. No voleu que us expliqui que la Gemma Polo ha pentinat una geganta?
1: Vols que ens
2: la
1: roba estesa?
2: Sí, sí, sí.
1: Com que ha pentinat una geganta?
2: Expliquis. No, no, clar, o sigui, és que a part de la gent que fa els blogs com investigant altres coses de llocs que no són el seu, hi ha penya que està explicant des de dins, que és el que em sembla més interessant, coses que no se sabien, com per exemple que els gegants s'han de pentinar. I la Gemma Polo, després de deixar roba estesa, ha decidit que tira per una altra mena de camí professional, que és pentinar gegantes. I li han encarregat pentinar la geganta de Vilafranca, la Lisenda.
4: Com a feina, eh?
2: Sí, sí, sí. I està fent uns blogs al seu perfil d'Instagram, la podeu anar a mirar sobre com s'ha documentat per poder fer aquesta feina amb rigor, perquè no és tan fàcil com pentinar una polipocket, entén-me, una Barbie.
1: Clar, clar, clar, clar. Com a mínim s'ha d'enfilar en una escala.
4: Hosti, que fort!
2: I res, i ja està, només us volia com fer una petita reflexió sobre com estem treballant aquest tema. La Clara Miret, creadora de contingut del Poal a les comarques de Lleida. Increïble també com ho està treballant, el tema de les festes majors, i ja està, seguiu-la. Thank you.

0: fa.
1: Hem de parlar de postosex. És a dir, de postures sexuals, parlem de postures sexuals i també ciència, tot i que, clar, és un tema que hom pot pensar que és una qüestió bastant subjectiva. Per exemple, Laia, a mi m'agrada el volcà invertit, no sé si...
2: No, el controlo, almenys per aquest nom.
1: És el volcà invertit. És quan poses et poses els peus al clatell i la teva parella o parella sexual et llepen l'anus. És el volcà invertit. Té una forma...
3: Saps? Val, val.
1: Bé, però la qüestió és que la ciència també hi entra i sí que té alguna cosa a dir més enllà dels gustos, que són les que poden ser més plaents, que també, per cert, va molt bé pensant l'altre, que és una cosa molt excitant, també.
2: Ah, exacte. Doncs mireu, no sé si heu sentit mai a parlar del biaix de l'orgasme. Doncs mireu, afecta sobretot a les parelles heterosexuals i es pot resumir amb una xifra difícil d'ignorar, eh? El 95% dels homes heterosexuals afirmen, segons un estudi publicat a Archives of Sexual Behavior, arriba a l'orgasme de manera habitual durant les relacions sexuals. D'acord? Homes, 95%. I entre les dones heterosexuals, la xifra cau fins al 65%.
3: Però això fa molt de temps que està una mica reflexionant, no?
2: D'acord, ara anem a veure què passa, no? Les dones lesbianes, però, arriben a l'orgasme habitualment en un 86% dels casos, gairebé tant com els homes heterosexuals. Una mica a risc de treure conclusions precipitades, creieu que podríem culpar els homes heterosexuals d'això? Tranquils, és una pregunta, sense ànim d'ofendre, que podeu deixar per la reflexió.
3: A priori sí que és veritat...
2: No, era una pregunta...
3: No, anava a dir que una dona coneix més una dona que un home o una dona, no?
1: Bueno, doncs podem...
2: Sí, però doncs les dones deuen conèixer molt bé els homes, segons la teva tesi.
1: Bueno, però que són més senzills. No, és el que he dit abans. Jo responc la teva
2: pregunta...
1: Olles
2: més llistes.
1: La teva pregunta retòrica la responc amb el que he dit. Pregunta, que vol l'altra, que és també sexy i...
3: També és veritat,
1: i és molt guarro, també, que ja està, i que et digui.
2: Bé, com que les vostres aportacions no em satisfan...
3: Mai millor dit.
2: Vaig a dir-vos, exacte, unes quantes coses que diuen els científics. Mireu, segons ells, part de la resposta la podrien tenir les postures sexuals més establertes, sobretot el missioner. Mireu, en un article publicat a Psychology Today, el divulgador Michael Castleman recull estudis segons els quals només una de quatre dones aconsegueix l'orgasme sistemàticament en aquesta posició clàssica.
1: Aquest és de cara, eh?
2: Això, exacte.
1: Perquè te va bé per fer petonets, llavors et canvies,
2: exacte.
1: No?
2: No, gent, no, comentis tot un moment. Això independentment d'altres variables, d'acord? Com sigui la parella o la durada de la pràctica. És a dir, el missioner, una de cada quatre aconsegueix l'orgasme. Això genèricament, d'acord?
3: Sí, malament, malament.
2: Clar, és a dir, segons en Castleman, tot això té a veure amb l'anatomia, perquè el missioner tradicional és difícil que el penis estimuli directament el clítoris, que, per si algun despistat, és el principal òrgan relacionat amb l'orgasme femení.
1: On està? Sí,
2: mireu, si amb prou feines i aquest contacte, és molt difícil que la penetració sigui exitosa, almenys en termes d'orgasme femení.
1: Sí.
2: Hi ha, però, sempre segons els científics, una alternativa. Nois, hi ha llum al final del túnel. És la tècnica d'alineació coital. No sé si n'havíeu sentit parlar.
1: Mai a la vida. Potser ho hem fet i no sabíem el naming.
2: Exacte. Doncs mireu, això té el mal nom, potser ho sabeu per això, de moldre el blat de moro, almenys a Amèrica. No?
3: Moldre el blat de moro?
2: Sí. Bé, en tot cas, això variaria la postura clàssica, la clàssica del missioner, per estimular el clítoris amb més èxit. Qui la va batejar va ser el psicoterapeuta nord-americà Edward Eichel, el 1988, i en el seu moment ja va causar força en renou. Els estudis que van seguir la descoberta amb dones que no aconseguien arribar a l'orgasme practicant el missioner convencional, quan van aplicar aquesta variant, doncs van augmentar la freqüència dels seus orgasmes un 56%.
3: A veure, podem explicar com és això de moldre el blat de moro?
1: En algun moment s'arribarà a l'explicació de la postura?
2: Sí, és el que us volia preguntar si la volíeu. Voleu els detalls?
3: Sí, clar, home, si té tant d'èxit, home, doncs sí.
2: Mireu, doncs sembla que la tècnica no té massa secret. El que cal és, el que està a sobre s'ha de situar amb el cos més endavant. És a dir, no pas cara a cara, sinó amb el pit a l'alçada de les espatlles de l'altre. És a dir, una mica més amunt, d'acord? És un desplaçament que afavoreix que es pugui estimular el clítoris. I no cal buscar la penetració repetitiva, sinó una pressió constant sobre el clítoris en què la fricció adquireixi tot el protagonisme. I amb aquest lleuger moviment una mica més endavant, una mica més amunt, s'aconseguiria.
3: Ja ho entenc.
2: En tot cas, si no us ha quedat del tot clar, doncs tècnica d'alineació coital, aquestes són les paraules amb què us heu de quedar.
3: És un TAC, una tècnica d'alineació coital, un TAC.
2: Exacte. Doncs fins aquí la meva tasca de sexòloga d'avui.
3: Gràcies. Laia, aquesta faceta teva no la coneixíem?
2: Doncs mira, escolta, la ciència ens ha de posar llum a tot arreu.
1: És un nou estudi d'Archives of Sexual Behavior i jo trobo que es pot interessar.

0: cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
1: Ara el que hem de parlar és de llibres, perquè arriba la Setmana del Llibre en català, que ja ha anunciat la seva programació. Tenim ganes de veure-us passejant, gaudint de l'estiu, amb un vermut, una cervesa, i parlant de llibres, que és el millor que es pot fer a la vida, amb escriptors i trobades i tota mena d'actes. Tindreu convidades com molts escriptors, clar. Mercè Ibarz, Lluís Calvo, Marc Vintró, Pau Cosí, Miquel Desclot, Miquel Candel, Llucia Ramis, el nostre company Marc Cerrudo, la Lucía Pietrelli, Ramon Mas, l'Edna Miró, Laura Gós, Míriam Cano, també internacionals com la Palestina, Adani a Xinli, i enguany també hi haurà molta programació amb persones que creen contingut literari a xarxes, com ara la nostra Bet Molina.
2: Home, molt bé, la Bet.
1: També Marta Sangrà, Aina Posada, també al podcast Club Tàndem de la Marina Porres i la Juliana Canet. Podem sentir ara el president d'editors.cat, Oriol Magrinyà, que reivindica la setmana en un moment, diu, d'emergència lingüística.
3: Les notícies que arriben referent a la llengua ens preocupen, a vegades ens indignen, i en aquest context creiem que la Setmana del Llibre en Català s'erigeix una mica com un cert contrapunt, com una mostra innegable de la fortalesa i la vitalitat del sector editorial en llengua catalana.
1: Prop d'un centenar de casetes, més de 200 autors signant llibres a la passeig de Lluís Companys a Barcelona a partir del dia 18 de setembre. Ara teatre, perquè Sergi Balbel ha estrenat obra Ella i la màquina, una història sobre la relació entre persones i tecnologia, estrenada just ahir al vespre a la sala Hairbreak Hotel, per si us voleu ja omplir l'agenda de teatre, al barri de Sants de Barcelona. El director i dramaturg va escriure aquest text fa anys i durant la pandèmia el va acabar. És ara que s'estrena i a l'escenari veureu la Gata Roca i l'Enric Cambrai. Sentim el director. Sergi Balbel.
4: La revolució digital, aquesta cosa com la màquina, que la màquina és un concepte que evidentment existeix des que l'home és home, no? I és aquest enginy, aquests invents que els homes fabriquem teòricament per arreglar-nos la vida, no? És aquesta relació que de cop tenim de dependència amb una màquina que de cop té veu, ens parla, ens qüestiona, ens ajuda i ens vol fer la vida millor.
1: És el tema que més t'ha sorprès de la jornada.
5: Doncs mireu que la intel·ligència artificial està cada vegada més present en el nostre dia a dia, això és una cosa que sap tothom, però la notícia que us porto avui és una mica bastant surrealista. De fet, resulta que hi ha gent que utilitza la intel·ligència artificial per anar-se'n d'un restaurant o d'un hotel sense pagar.
1: A veure.
5: Un dels casos més destacats va passar a Cambrils. Una parella de turistes va intentar marxar d'un hotel després d'ensenyar un comprovant que aparentment demostrava que havien pagat més de 4.000 euros. El problema és que els treballadors de l'establiment van comprovar que els diners no havien arribat. Segons els Mossos d'Esquadra, el comprovant havia estat generat amb intel·ligència artificial, és a dir, no havien fet el pagament, havien creat una imatge que semblava demostrar que sí que l'havien fet. I aquest no és l'únic mètode, perquè en un altre cas, en un restaurant de Galícia, uns clients van presentar un vídeo en què aparentment es veien insectes al menjar o a la taula. Hosti, amb aquestes imatges van intentar aconseguir que el restaurant, doncs,

0: els deixés marxar sense pagar i fins i tot van amenaçar de publicar el vídeo a les xarxes socials.
1: Hòstia, gent dolenta, eh?
0: Molt dolenta. Els treballadors, però, van sospitar que les imatges doncs, estaven manipulades amb intel·ligència artificial i van advertir als clients que avisarien la policia. Finalment, aquest sopar es va acabar pagant. De fet, doncs, crear una fotografia, un vídeo o fins i tot un document fals és cada vegada més senzill i no cal tenir grans coneixements informàtics, però vaja, els experts insisteixen en una idea molt clara, és que no s'ha de confiar únicament en una captura de pantalla, una fotografia o un vídeo com a prova.
2: A més, clar, sí, la invenció de la gent, tu t'imagines, creant... Mira, és que ha vingut un T-Rex, tenia un T-Rex a la sopa.
1: Hòstia, sí, és que...
2: M'has col·locat aquí...
1: Em preocupa molt, eh? Has començat... O sigui, anava de mal en pitjor. Has començat amb el tema del comprovant del pagament, que ja em semblava aberrant, perquè, a més, el que... Saps què genera tot això? Que haguem de dubtar de tot.
0: És
1: exacte. A dir, que tu, hi ha gent amb bona fe que potser t'ensenya un comprovant de veritat i tu ja no te'l creus, que això per mi és el greu de la intel·ligència artificial.
2: Però que la intel·ligència artificial i l'estafa estarien lligades de la mà, això ja es va veure des del primer moment
1: sí,
2: en què van començar a notar
1: no
2: veus que imitaven d'altres, imatges...
1: Clar. No, i no ho estem
2: claríssim.
1: Resolent, i això està generant una societat, a més, absolutament desconfiada els uns dels altres, que això té una conseqüència que no havíem vist venir. Però és que a sobre, la gent que s'inventa que li han posat animals al menjar, és a dir, que tu estàs fent, dient que han fet una cosa mal feta, que no és veritat, i a sobre amenaces de fer-ho públic. Però la gent no té entranyes, o què passa?
3: Són turistes.
1: Sí, no, bueno, no entra per aquí massa. Vull dir, a veure, ho trobo gravíssim, eh? La veritat és que no sé quina de les dues situacions veig pitjor, i em preocupa moltíssim. Jo crec que hem de dir que això és, vaja, il·legal.
2: Avui és el tema, eh? L'enganyifa.

0: I de què treballa, el guapa?
1: Fas producció a festivals.
2: Ens vam conèixer al Sonar i ens vam enamorar allà.
3: Doncs he aprofitat aquestes vacancetes per veure la sèrie Yo Siempre a Veces, que teniu a Movistar Plus, una sèrie premiada al Festival de Cannes, a la secció de sèries d'aquest festival, al premi de millor guió. És un drama familiar molt frenètic que amb només 6 capitulets et dispara sobre un munt de temes a la cara, temes com la maternitat, sobretot, i també la feina, les cures, la joventut, i no necessàriament amb un discurs tancat, definitiu, al contrari. El que més m'ha agradat d'aquesta sèrie és que parteix d'aquesta incertesa d'aquest títol, Yo Siempre a Veces, que també fa referència a les contradiccions que tenim tots. Laia, és una història de noi que coneix noia, ok?
4: Ens agrada.
3: Sí, el noi és l'actor David Menéndez, que el seguim de fa temps.
4: A veure, deixa'm repassar.
3: Sí, com a cantant fa Boye, és el Boye.
4: Ah, sí, home, és molt guapo aquest noi, sí.
3: Ella, crec que no la coneixeràs perquè ha sigut un gran descobriment, és l'actriu Anna Boga, que tant s'enamoren, Laia, tant s'enamoren, coneixes que el segon cop del que és follar, ella ja li està dient, fes-me un fill, sí, va, fes-me'l.
4: Caram.
3: I saps què passa en aquests casos?
4: No.
3: Pots deduir, pots endevinar-ho.
4: Que sí que es queda embarassada.
3: Es queda embarassada, es coneixen poc, ella té la vida muntada amb una feina que és poc rutinària, crec, que és productora de festivals de música, i a més viu a Berlín, i ell treballa de nit, un bar molt guai aquí a Barcelona. Clar, havia de ser només un pujar i baixar pel Sonar, però mira, es queden embarassats. El cas és que no us penseu que ho afronten com un error, no és aquest tipus de història, però clar, es despleguen molts canvis i molts entrebancs que hi podreu connectar tots. Jo m'he posat en contacte amb la codirectora i guionista, la Marta Bassols, que també és actriu, de fet la vau veure, recordes, Això no és Suècia?
4: Sí, tant.
3: Una de les mares conscients que feia tanta ràbia, sí. Tanta gràcia, era ella. Aquí fa un paper més dramàtic, a banda de dirigir i escriure la sèrie, eh? Doncs li he llançat una frase de guió que m'ha agradat molt, que és quan la jove mare protagonista es veu totalment superada per les circumstàncies i crida, és que jo també sóc una nena.
5: Podem reflexionar des de dues vessants. Una, què fa una persona de quasi 30 anys considerant-se una nena, que en els temps que ens ha tocat viure a nosaltres, l'adolescència o fins i tot la infància s'allarga fins a la jubilació, quasi, i que necessitem que ens cuidin i jugar. Això per una banda. I després, una altra de les tesis de la sèrie seria que és molt important que ens cuidem els uns als altres, que sense cures ens haguéssim extingit com a espècie i que les cures haurien de ser una cosa que no es fa d'amagat i com per obligació, sinó que hauria de ser algo que ens vingui molt de gust, que sigui així com existeix una eròtica del treball. El treball en realitat és una cosa que també pot ser molt àrdua i molt cansada, però hi ha moltíssims treballs que tenen capital de desig, capital eròtic. Doncs a mi m'agradaria que les cures passessin a tenir també.
3: Laia, ajuda'm, perquè ara et descriuré el pare, val? Mm-hmm. El personatge del David Menéndez. Clar, jo el veig i veig que té una feina sacrificada, no? Treballar en un local, un bar nocturn, una feina que et lliga molt a l'horari, sí. També es lliga molt, i penso, clar, de cop aquest es transforma en pare, amb una parella...
4: Ah, difícil de conciliar, això.
3: Sí, amb una parella no consolidada, clar, t'ha d'atabalar molt, no? S'ha de comprendre, oi?
4: A veure, qualsevol que és pare novell s'atabala, sí. Vull dir, no cal treballar en un bar per ser atabalat com a pare novell.
3: Però és clar, la Marta m'ha fet tocar una mica de peus a terra i m'ha dit que aquest personatge és que va més enllà, que és un rol arquetípic.
5: Mira, Roger, jo no sé quants amics tens tu que estiguin criant o quantes amigues, però a dia d'avui és difícil trobar pares implicats al 50%. Sens dubte no és impossible i jo també en conec alguns. Però és bastant més freqüent del que sembla pares que participen pues, en les coses molt xatxis com el banyito, que són molt gratificants, o en el parc i ser el més divertit. Bueno, que saben canviar bolquers i així. Però tu vas a les escoles i els xats de coses que s'han de fer només hi ha mares. A l'AFA hi ha moltes més mares. I festes d'aniversari, doncs, també les cites pediàtriques, portar una jaqueta al bolso de recanvi... Per què volíem fer un pare desastre? Doncs primer perquè m'ha passat a mi això, i després perquè crec que posar un mirall on puguis veure els homes, bueno, sí, en aquest cas això va dedicat als homes, puguin veure quines són les conseqüències de no fer-ho del tot bé, de fer-ho regular, crec que pot convidar a que diguis, hòstia, que fort, com m'he passat, i ho facis millor. Llavors, a mi em semblaria superguai, és molt ambiciós, però conec algú que li ha passat. Mínim un.
6: Hay mucha gente en Barcelona que tiene bebés y se lo montan.
7: Está claro.
0: claro que este niño no se puede venir al trabajo.
5: No té a veure amb les hores que treballa, sinó que aquest noi necessita el refugi de les hores que treballa per no estar a casa fent algo que a ell li sembla menys divertit, que està en un bar sense sexy. De nou, el capital del treball ve més de gust, és més avallidor. No tothom es pot permetre treballar moltes hores. O sigui, en un període d'una criatura de 3 mesos, si els dos s'han de permetre treballar moltes hores, la criatura és abandonada. I que no es pot, pues, perquè ho ha de fer ella només, això. Pel que fa a la maternitat, no l'hem abordat particularment des de la imperfecció. L'hem abordat des de, bueno, la defensa que les mares són només persones, dones, però persones amb tots els seus dubtes, errors, pors, filies i fòbies que tenien abans, només que, o sigui, no t'inoculen un software nou mentre estàs gestant. Jo pensava que sí, que la roba em quedaria més neta, per exemple, però que va, això no m'ha passat. Pues el que volíem és que és una noia que s'està buscant a si mateixa, però ara amb la voluntat de fer les coses molt bé amb la seva criatura. O sigui, nosaltres defenem que això és una història d'amor quasi romàntic entre una mare i el seu fill, però que aquesta noia s'ha de trobar en el món ara com a persona que té una nova condició. Aquesta línia a la sèrie, que és com un coming of age, però en comptes de l'estiu en què passes de nen adolescent, pues volíem fer l'any en què aprens com ser mare.
6: Lo mejor es que te vengas a vivir con nosotros.
7: Laura, no digas tonterías, ¿eh? Tus amigas solo están para el cachondeo y para la risa.
8: Guys, if you seem to tell crazy, you can...

0: es titula Jo sempre a veces, premiada al Festival de Cannes. Teniu 6 capítols a Movistar. I a més, mira quin parell de grups que ens molen sonen junts en aquesta cançó. Mujeres i Cariño canten al final Abrazos, un dels temes principals d'aquesta sèrie.
1: Tinc ganes de veure-la, amb el que m'has explicat.
0: Hi ha pares d'aquests, dels que citava la directora.
1: Sí, tant que n'hi ha.
0: Què haurien de fer? Perquè potser ja no poden canviar a certa edat.
1: Saps què? Mentre la sentia, saps què pensava? Que potser a vegades també són pares que, diu, són pares desastre, potser són homes desastre. És a dir, si potser són homes que ja no se saben cuidar tampoc molt a ells mateixos, és molt difícil que puguin tenir cura d'una altra persona, no? I potser haurien de començar, doncs, per madurar i tenir cura d'ells mateixos i després seran capaços, doncs, de tenir cura d'una altra persona.
0: I per acabar, per on he començat, és una història de noia que coneix noi i m'ha agradat com tracten de manera, òbviament, gens normativa, però sí força natural la seva relació de parella o la seva no relació de parella, ara que tenen un condicionant que els unirà per sempre, no? Que és que tenir un fill
1: en comú...
0: Sí,
1: això sí que no, és pitjor que una hipoteca.
0: Uau.
2: Home, no ho sé. No sé si la porten. M'agrada que la llegeixis així. Crec que quan tens una criatura amb algú no pots deixar-te de veure amb aquesta persona, no pots deixar-te de parlar, no és com una ruptura convencional. Normalment pots posar terra de per mig ni que siguin uns quants mesos, però en aquest cas no es pot. Dintre del que cap has de ser el més civilitzat que es pugui, però jo no sé si ells ni tan sols ho són massa. Bueno, confiem en que aprendran a fer-ho millor. I també el que volíem parlar d'aquesta relació és el desig tòxic, com opera un desig que saps que et fa mal però que alhora no pots deixar de tenir, que el desig va per lliure, que el desig no entén de lògiques i raons, i d'una altra que no tothom que s'equivoca desitjant és una persona que li falta autoestima o que no podria escollir millor. Idees preconcebudes entorn del desig erroni, doncs les volíem també qüestionar.

0: del món. La pitjor cançó del món d'avui.
1: A la Words and Ever avui us vull punxar una cançó que vaig descobrir aquest estiu i procediré a explicar-vos-la com hi vaig arribar.
2: Ja tremolo.
1: Mira, el punt de partida, com diu la Laia a la seva magnífica secció d'aquest any, és una cançó de l'any 2025. Ho he fet bé, Laia, ho faig
2: molt.
1: Bé. I la cançó porta per nom Gone, Gone, Gone. I only want you when you're gone. Aquest és el punt de partida, no és la Worst Never, eh? Això és de David Guetta, Tons and I, Teddy Swims. I per aquelles coses dels links musicals, aquest tema em va dur a un altre del Guetta d'un any abans que duia per nom I Don't Wanna Wait. Una de les meves filles, que deu tenir el mateix gust musical que tinc jo, es va fascinar de cop per aquesta cançó, a menys de repetir-la, tot i que jo vaig procedir a explicar-li... Perdona, aquesta cançó és una versió d'un tema original de Romania i Moldàvia, molt més celebratiu i d'unes dues dècades abans, és aquest.
3: A Moldàvia parlen i canten en romanès, però escriuen en cirílic. Ho dic perquè segona vegada veieu el videoclip i tal, les lletres estan transformades a l'alfabet llatí.
1: Ai, carai, això sí. No sabia. Doncs això
3: però
1: és el Dragostea,
3: per fer servir llatí.
1: Sí, sí, això és el Dragostea. No cal dir que la cançó a casa va agradar molt tant que van començar a sentir diversos dels èxits del grup que interpretava aquesta cançó. Eren
2: ah,
1: els
2: sí, eh?
1: Ozone, de veritat.
2: Però si això va ser One Hit Wonder total, no?
1: Sí, sí, sí. Ah. No.
2: No, ah, no?
1: No, no, van tenir aquest altre, mira.
2: Va ser conegut,
1: això era Desperate Times, que era una mica d'autoplagi de l'altra cançó.
2: Sí, anava a dir, normalment aquests grups funcionen que fan un grandíssim hit i després intenten plagiar-lo 24 vegades a veure
1: totalment.
2: Si torna a funcionar.
1: Són dues gotes d'aigua, una cançó i l'altra, Desperate Times i el Dragostea d'Intei. Doncs bé, va anar degenerant tant la nostra cerca, la de la meva filla i la meva, que vam acabar amb una altra cançó dels Ozone, que portava per nom Fiesta de la Noche, així, tal
2: ai,
1: qual,
2: ai,
1: eh?
2: Ai, ai.
1: Que això ja sí que no hi ha per on agafar-ho. Us he tret la intro infecta de quasi un minut i us deixo la resta, que també no millora gaire. Mira que era xulo el Dragostea, Ozone, pel que vau quedar, Fiesta de la Noche és la Worst Never d'avui.

0: Sexy ku Ozon.
1: Ja són les 7. Va, lleva't, que arrenca una nova hora dels experts. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. Ai, cat. Veus?

0: Joan Dausac, comencem aquesta hora.
1: Quantes mullen la samarreta.
0: També Sergi Vives i Mama Duixa cantant la cançó Papi, posa'l al disc. Bon dia, oients, bon dia, Joan Dausac, bon dia, Sergi Vives.
2: Bon dia, Roger Seró.
0: Avui és divendres, primer divendres de la temporada 4 de setembre.
2: Visca!
0: Són les 7 i 2 minuts. Mira, la Núria diu, celebro que sigui divendres, un oient nostre al grup de WhatsApp.
2: Ja divendres, ja tenim fet això.
0: Entreu al 638-684-565, us agregarem al grup d'oients, la Núria, que diu, he dormit bé i m'he despertat contenta perquè és divendres. Bé, doncs sempre a aquesta hora ens interessem, primer de tot, per la previsió del temps, Gemma Puig.
3: A partir d'aquest divendres i ben bé fins diumenge, la calor s'anirà intensificant, tindrem nits tropicals a l'interior, nits tòrrides a la façana litoral i prelitoral, i començarem ja aquest divendres amb un panorama d'estabilitat, de sol, i a la tarda poden créixer algunes nuvolades cap al Pirineu inofensives. Avisos de calor, en aquest sentit, del Servei Meteorològic de Catalunya, cap a les comarques de la Catalunya Central, Conca de Tremp, cap a Ponent, cap a l'interior de l'Ebre, i sobretot el Segrià, la Ribera d'Ebre o a Priorat, aquí amb aquest nivell alt. Temperatures que aquest divendres ja podran tocar o fregar els 40 graus, i aquests valors alts per l'època es repetiran també dissabte i diumenge.
2: Mira, estic dels valors alts per l'època ja fins a, saps on?
0: I de fregar barreres psicològiques com ara la dels 40.
2: No. Prou ja, jo ja no puc més. 40 graus al setembre, això és inhumà.
0: 3 dies d'onada de calor i els següents, aquí us ho explicarem com fem cada matí. A les 7 i 3, avui amb vosaltres parlem de trifulques. És 4 de setembre, com us dic, per tant, un any més ha arribat el Dia Internacional del Taekwondo.
2: Felicitats als taekwondistes.
0: Hi ha molts practicants, de fet, em sorprèn, entre l'audiència, és potser l'esport de contacte més practicat. Avui parlem d'aquestes disciplines. N'heu practicat? Expliqueu-nos què us sembla l'auge d'aquests esports, ja sigui el taekwondo, ja sigui el kickboxing, l'MMA, grappling, muay thai, i expliqueu-nos si també heu presenciat alguna lluita, algun combat, diguéssim, descontrolat. Trolat o no oficial.
2: Jo ara no sé si està de moda o no està de moda, però quan jo era petit jo me'n recordo que qui no estava apuntat a, no sé, a karate, a judo,
0: sí.
2: No era ningú. Era així. La gent feia doncs educació física o gimnàs o practicava algun esport, i molts d'aquests esports eren esports de contacte. Bon dia, Anna Closa.
4: Bon dia, què tal esteu?
2: Havies practicat algun d'aquests esports o no?
0: La teva experiència.
4: No, a mi la veritat és que a la meva època no estava gaire de moda, em sembla, el taekwondo. Vull dir, jo no conec ningú que em fes.
0: I baralles descontrolades feies?
4: No.
2: Però tu t'havies barallat en el col·le una vegada, Roger?
0: No, jo era
2: bastant. Havies arribat a les mans?
0: No, jo era bastant de no moure'm.
2: En el meu col·le jo me'n recordo que teníem un lloc on la gent s'anava a hostiar, que era el corraló.
0: O sigui, ens veiem al corraló.
2: Exacte. A les 5 el corraló era la frase del meu
4: col·le. Jo mirava molt pressing catch,
2: Ei, jo també mirava. Això no és art marcial? És art marcial?
0: Sí.
4: No sé què és, es pagaven.
0: De què tenia forma el corraló? Era un corral?
2: No, era un carreró, però no sé per què la gent li deia el corraló. En comptes de ser un carrer obert, doncs era tancat, era el carreró, però tothom l'ha conegut sempre com el corral.
4: Mira,
0: la Moroyo diu, Muay Thai no, el que porto molt bé és el Pad Thai, és a dir, se'm dona molt bé ingerir fideus.
2: Ara va dir.
0: En Jaume diu, a mi també em mola molt el Pad Thai, així amb els brots de soja, amb cacauets.
2: Veig que ens estem anant una mica de mare,
0: bueno,
2: no?
0: Bueno, però som pacífics, que som pacífics.
2: Sí.
0: Mira, pel que fa a lluites més controlades, ens explica, molts ens parleu dels extraescolars dels vostres fills, com la Mireia, que diu, el meu fill gran va fer un parell d'anys de Mugendo, que ve a ser una barreja entre karate i esports moderns, tipus box, i orientat a la defensa personal i al creixement personal, que és molt important.
2: Sí.
0: La veritat és que l'experiència va ser molt bona i sobretot els nens guanyaven molta autoconfiança i resistència. I en Jordi li diu que la seva filla també està fent Mugendo ara mateix. En Ferran, voleu històries de lluites més descontrolades?
2: Sempre.
0: Bé, historieta d'una nit a les barraques.
2: Ai, això ja no pot acabar bé.
0: En Ferran estava allí amb una barraqueta on tenien allò de disparar amb una escopeta de joguina, val? I una noia tenia aquesta escopeta que formava part de la decoració del saló de Western. Em va xantatgejar de no tornar-lo si no li donaven l'entrepà que havia demanat sense pagar. Jo en aquell moment estava fora de la barraca, vaig veure què passava, li vaig prendre l'escopeta, la vaig anar a guardar, ella em va seguir, em va increpar, em va intentar donar cops amb una tanca metàl·lica, em vaig
2: apartar... Està complicant la nit.
0: Sí, li vaig donar una empenta perquè em deixés de molestar. Així que la noia va anar a buscar la seva clica, va dir que jo l'havia pagat i va venir el seu nòvio i un altre que ell sol i em mata, perquè un d'ells es va tirar sobre meu, em va agafar pel cap i va començar a donar-me cops de cap contra el terra. Me'l vaig treure de sobre, vam marxar a fer una volta per les barraques amb un amic esperant que els ànims es calmessin. Vam tornar i vaig intentar explicar-me i demanar disculpes. Ells havien estat també molt agressius, però una amiga d'ell em va pagar a mi i vam acabar fugint al punt de la Guàrdia Urbana, que ens va recomanar anar a l'hospital a fer la parte i després a la comissaria a denunciar. A l'hospital, què va passar? Que van coincidir un grup i l'altre.
2: Mare de Déu!
0: Perquè, clar, els hi van recomanar el mateix. Un de la clica de rival, per així dir-ho, va venir a preguntar quin és el vostre cotxe, en plan amenaçador. El cas és que ens va arribar la denúncia a nosaltres, a mi i a un amic, i al cap de 6 mesos, al judici. Com que les dues parts anàvem amb una mà a cada ou, vam entrar a la sala i el jutge ens va dir que, com que una banda i l'altra tots havíem donat i rebut, si volíem i estàvem d'acord que marxéssim tots i que ell faria com que el judici no es va presentar ningú i que tothom queda absolt. I diu, i així ho vam acordar, i així ho vam fer.
2: I ara tots som amics, sí, i anem a prendre canyes
4: junts. Jo m'he perdut, però no us pagueu.
2: No us pagueu. Però, la solució no és pagar-se, estem d'acord.
0: Quan hi ha un oient que explica anècdotes, jo li demano, ostres, però i quan fa que porteu junts? Quina és la història de quan us vau conèixer? Potser és una d'aquestes.
2: No, potser sí.
0: Però les barraques.
2: Hosti, com es compliquen les coses.
0: Més historietes, arts marcials, en format àudio.
5: Fa uns quants anys havia practicat kickboxing.
6: Que faig kickboxing.
5: Molt bo, perquè pujava molt a to el físic. M'agradava molt. Tot i que mai m'han agradat les baralles, ni de nens, això de tirar puny i tot, no era el meu. Però m'agradava la preparació i tot, i una mica de defensa sempre va bé. Però he vist que hi havia uns quants flipats en el gimnàs que tiraven cop de puny amb alevosia, saps? Amb gana de tirar i fotre. Collons, he dit, si no estem fent cap campionat ni res, estem aquí per entrenar-nos, passar-ho bé. Per culpa d'aquells flipats, he decidit deixar perdre, m'he dedicat més aviat al crossfit.
7: Jo de petita m'havia pagat bastant i acostumava a sortir bastant airosa de les trifulques. Ara de gran, normalment em quedo, bueno, n'he viscut poques, però em quedo bastant paralitzada i bastant pillada. M'ha passat això. Havia fet taekwondo de petita i després de gran tenia una companya d'oficina que quan s'enfadava amb mi el que feia era ficar el meu correu a lo dels newsletters. O sigui que de tant en tant, de manera random, ens arribaven newsletters de llocs i coses que jo no tenia ni idea. I un d'aquests era un dojo de taekwondo. Era una cabrona.
8: Mira, jo era anti-arts marcials, però el meu fill gran va fer durant 3 anys taekwondo i la profe ens va enamorar a nivell disciplinari, a nivell educació, a nivell com ensenyava, quina finalitat, com els ajudava a regular-se a nivell emocional. Vamos, forever, forever. Ara jo no serveixo per res de fer tot això, eh? Apassiau!
9: Aquest any he estat al pole dance, després de 5 anys, i m'he apuntat a jiu-jitsu, una mica d'esport de contacte, sense que m'atrenquin la cara. I presenciar batalles urbanes. He tingut alguna batalla, sí, amb alguns nazis de por ahí. La més val no explicar res, perquè...
10: Afegiu-nos al WhatsApp. 638-68-4565.

Avicii. Seguim aquest matí, són les 7 i 12. Ara sí que espero que tots estigueu ben desperts. Aquí som els experts d'ICAT i us despertem cada dia fins les 10. Dies com avui, que és divendres, per tant és dia de novetats musicals, marcades sobretot per l'aparició de dues noves cançons. Escolteu com sona la nova de Guillem Gisbert.

0: El que sentiu és nou d'avui mateix, es titula Entretén-me, el nou single de Guillem Gisbert.
1: Es tracta més del primer avançament del nou disc que el cantant de Manel publicarà el proper 13 de novembre. És el segon de la seva carrera en solitari. Entretén-me és una cançó produïda conjuntament per lleidatà Pep Saula, el de Sexeni, i el garrotxí Arnau Grabulosa, i vol ser una revisió irònica dels codis de la cançó d'amor en la que s'hi substitueix l'anhel romàntic per un desig potser més realista, que és ser entretingut.

0: mi el videoclip de la cançó m'ha omplert de joia personalment, perquè s'hi pot veure, atenció, un esbar tradicional, és el de Sant Feliu de Llobregat, concretament, doncs s'hi pot veure, al final de tot apareixen ballant-hi allà, i és tot molt escènic, perquè el que vol veure o vol reflectir el Guillem Gisbert és que tot ha de ser un show, tot ha de ser un entreteniment. Ell fins i tot surt amb la cara pintada com si fos un clown.
1: Ah, sí? Sí, sí,
0: es posa, sí, sí, sí, es posa a entretenir una mica el personal, i a més hi posa un esbar perquè també entretenen els esbars.
1: Escolta, m'estic una mica decepcionada, aquí amb Guillem Gisbert.
0: Per què?
1: Home, perquè és que no t'ha trucat a tu.
0: No, és veritat.
1: Clar.
0: I haig de dir que els de l'esbar de Gruyra no ho fem malament, però és veritat que nosaltres ara estàvem amb bolos o motels i no teníem ara la cosa per fer-ho.
2: I la dansa, estic mirant un dels passatges en què
0: no
2: feu...
0: No ho sé, fan així com voltes. Què et sembla? Com ho veus?
2: Bueno, sembla una jota, no? Podria ser, sí, amb les mans alçades.
0: Sí.
2: Tot el videoclip és bastant escènic perquè tot passa sobre l'escenari d'un teatre. Eh?
0: Exacte.
2: Hi ha la llum dels focus sovint directe cap a la càmera, il·luminant-te més a tu, unes butaques i unes parets vermelles, i es combina tant el Guillem fent de crooner com aquest esbar que en Sergi ha detectat ràpidament com el de Sant Feliu
0: de Llobregat.
2: Doncs es titula Entretén-me, la nova cançó d'en Guillem Gisbert, nova d'avui mateix, i també apareix nou single del Ginestar.
3: Si mai haguessis comprat una entrada per mi, mai et trauria una copa allà dins.
2: Hem fet girar bastant aquest tema, aquest mua, mua, mua, les últimes setmanes o mesos, i potser es guanyarà un nou lloc als nostres cors la nova del Ginestar, que ara punxem, que per cert és una col·labo també, perquè hi apareix en Nil Moliner.
3: Que ens hem perdut de vista i en una altra vida esperem.
0: La nova col·laboració entre els germans Sara Solses i el cantant de Sant Feliu de Llobregat, mira, d'on és l'esbar que comentàvem, es diu Amb qui estaràs, i es va començar a produir després que els Ginestar participessin al concert que va tancar l'última gira del Moliner el mes de desembre passat. La Júlia Sara Solses ens presenta aquesta cançó produïda per en Roger Rodés i en Manu Guix.
4: Hola, experts! Soc la Júlia Ginestar i estic molt, molt contenta perquè acabem de publicar una cançó que es diu Amb qui estaràs, que és molt especial perquè és una col·laboració amb el Nil Moliner, un artista que admirem i que ara ja podem dir que estimem moltíssim també, i que és una cançó que parla sobre fer realitat la metàfora del cor trencat, no? Què passa quan tens una ruptura i com has d'anar recuperant tots aquests bocins del cor que se t'ha trencat després de deixar-ho amb aquesta persona. I esperem que us agradi moltíssim.

0: Necessites un cafè? No, necessites els experts. Aquesta és l'energia experta de cada matí a ICAT.
1: Sentiu de nou, per fi, les nostres tres veus juntes, que és una cosa que molts al xat estàveu aclamant.
2: Sí.
3: Fem, no sé, com un acord entre les tres, no?
1: A la tres. Hòstia. Fem un fa major, va.
4: Sí, clar.
1: Una, dos.
4: No.
1: Sí, sí, una, dos, tres i... Fa! Veieu com sí, que l'han clavada?
5: Una puta mela!
6: Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: Dos quarts, o ho diria més fàcil, un quart i cinc, si no, no arribaria mai, d'avui del matí. A divendres, dia de pel·lícules, i bones notícies, oients, perquè avui s'estrena una pel·li valenciana, una pel·li mallorquina i una pel·li catalana. La valenciana és Eixam, una pel·li que més compta amb cançó nova de la cantant La Maria, que ens encanta. Ens la criticarà l'Alfons Gorina quan vingui a dos quarts de deu amb les seves crítiques, juntament amb Cronos, la pel·li catalana nova d'avui també, que és la dramatització dels atemptats de les Rambles de 2017. Una pel·li que es va preestrenar ahir al Gran Teatre del Liceu, és a dir, a pocs metres on van ocórrer aquells fets tristíssims. Amb l'Enrica o què, per cert. I la mallorquina es titula Forastera.
7: Catalina!
8: M'agastaràs el nom?
9: O jo, abuela.
1: Primera setmana de temporada i ja arriba una de les pel·lis en català que jo li tenia més ganes perquè pinta molt gràfica i molt misteriosa. És el debut de la cineasta Lucía Aleñar, una pel·li que va passar pel Festival de Toronto i que ens porta a l'interior de Mallorca. La història és que l'àvia de la casa ha mort i la neta, que és la jove actriu Zoe Stein, comença a jugar a fer veure que és l'àvia, cosa que es pot retorçar una mica.
3: Ai, ai, ai, però què és de por, això?
1: A més, és de... misteri. No l'he vista, però mola que l'avi és, en aquest cas, tot un veterà. És l'actor Lluís Omar.
10: Jugant, decideix com a assumir el rol de l'àvia i l'avi hi juga, i entra i de cop i volta és com que l'àvia continua estant allà present a través de la neta. Això vist des de fora, dius què passa aquí, no? Això ha d'haver-hi algú turbulent, no? No pot ser. Que dius, no, això és poètic, això és una manera, de vegades dintre de les situacions més difícils s'obren portes insospitades que ens fan bé.
11: Ostres, és nom.
12: És per totes bandes en aquesta casa.
13: Se m'apareix quan més la necessito.
10: Hi ha una crítica del New York Times que diu és una deliciosa pel·lícula de fantasmes, perquè hi ha aquestes presències, en aquesta figura, bàsicament, de la mare, però és veritat que també abans de que mori la mare ja hi ha fan pompallugues o algunes lampres i ells fan com la referència, diuen, bueno, això és algun esperit que està per aquí. Esclar que hi són els esperits. O sigui, l'existència no té a veure només amb aquesta dimensió de vida, això és el que jo penso. Jo crec que la vida és immortal i que hi ha moltes maneres, i la pel·lícula també parla d'això.
14: La provocació darrere massa.
3: Jo, això de netes que fan papers de persones que ja no hi són o de membres de la família, això no es diu en constel·lacions familiars? I és una cosa que...
1: Seria com l'anàlisi.
3: Jo no hi he anat, això de les constel·lacions familiars, però ho he sentit, eh?
1: Però ho has vist a nens i nenes petites jugant a recrear el món?
3: No.
1: Potser és divertit, o potser és emocional. Ho veureu en aquesta pel·li?
3: No sé.
1: Forastera.
3: Arriba avui, lluio, d'entrada.
1: Arriba avui a sales, el debut de la Lucía Aleñar. Hi ha plataformes, a casetes, si us voleu quedar avui a veure una pel·li al sofaret, l'estrena del dia ens la tria en Marc Garriga.
15: Mayday s'estrena a Apple TV. És una comèdia d'acció sobre un pilot de l'exèrcit nord-americà interpretat per Ryan Reynolds que s'endinsa en territori rus durant la Guerra Freda dels anys 80. Allà té un accident i el rescata un exagent de la KGB aficionat a la cultura dels Estats Units, interpretat per Kenneth Branagh. La pel·lícula vol recuperar l'esperit de les comèdies d'aquells anys, una buddy movie amb persecucions, baralles, diàlegs hilarants i una trama d'espionatge amb intriga fins al final.
1: Marc, aquí seguim amb la Ludwig Van. Són les 7 i 23 minuts i sovint, quan us preguntem el vostre tema preferit, molts dieu creure.

0: rumberos per acabar-vos de despertar i aprofitem i us expliquem, oients i gats, que avui arrenca el Rumba Tour Festival. Fins diumenge a la plaça Catalunya de Barcelona, 3 dies de música, cultura i gastronomia amb homenatges a grans figures del gènere com en Peret.
1: Aquest que sentim de fons. Els concerts són gratuïts i comencen avui a 6:45 de la tarda. Alma de Boquerón inaugurarà el festival que avui està dedicat, sí, a Peret. El seu net, Dani Pubill, encapçalarà una banda de 10 músics. Entre els col·laboradors hi haurà Muchachito Bombo Infierno, Maruja Limón o Litus. Demà la nit estarà dedicada al Gato Pérez, l'argentí que es va enamorar de la rumba en un bar que estava situat a la plaça de Gràcia que porta el seu nom. L'espectacle Todos los Gatos Son Pardos recuperarà el seu univers musical i tornaran a sonar cançons com Se Fuerza la Màquina. També hi actuaran Els Tets, Rumba 3 i Mambo Music. La nit de diumenge estarà dedicada a Ramonet, una figura històrica de la rumba catalana, va ser col·laborador de Peret i autor de la cèlebre Marxa, Marxa. El grup Pirates Rumversions tancarà els 3 dies de celebració de la rumba catalana. I tornem a parlar de cinema perquè Peter Jackson visitarà Catalunya, també acompanyat de Danny DeVito, en la imminent edició del Festival de Cinema de Sitges. I've come into possession of a map. Sí, el director del Senyor dels Anells, Peter Jackson, ens visitarà, però des de la seva altra faceta, la més bizarra, la més original. Si no coneixeu la seva trajectòria anterior, aquella trilogia èpica, doncs té pel·lis com Bad Taste, sobre uns extraterrestres que venen a la Terra a cultivar humans per fer hamburgueses extraterrestres.
2: Això del cultiu d'humans, això ja ho vam veure a la Guerra dels Mons, no?
0: Sí, per exemple, en aquest cas volíem fer hamburgueses, volíem fer fast food extraterrestre i són uns ninots fets com amb cartró-pedra, molt cutres. També Meet the Feebles, pel·li de Peter Jackson, feta també ninot o el clàssic Brain Dead, Tu Madre Se Ha Comido a Mi Perro, que ja va passar per Sitges l'any 1992 i es van dur un premi. Doncs més de 30 anys després, Peter Jackson torna al Festival de Sitges per presentar la versió 4K de Brain Dead, així la podrem tornar a veure, o jo mai l'he vist en pantalla gran, i assistirà a una projecció especial de la seva versió de King Kong, també actualitzada, recordeu la pel·lícula del 2005?
2: Que sortia, aquesta és la Jack Black?
0: Sortia Jack Black, que era el millor de la pel·lícula, sí. L'Adrian Brody, una mica despistat, la pel·li m'ha semblat una mica normal era. Però sí. Bé, l'acompanyarà Rick Baker, que és el mestre del maquillatge i efectes especials. Doncs Peter Jackson, que vindrà a Sitges, també vindrà Danny DeVito a rebre el Gran Premi Honorífic, tots el recordeu sobretot pel Pingüí, del Batman.
2: Sí.
0: No sé si alguna comèdia dels 90 que et moli com ara los...
2: Junior, jo me'n recordo aquella pel·lícula com... que embarassaven l'Arnold Schwarzenegger.
0: Sí, sí.
2: Era com molt inquietant, veure l'emprenyat.
0: Era el metge o era l'amic?
2: Era l'amic, a més els dos crec que eren científics i metges, sí.
0: Però podríem dir que DeVito era com el ginecòleg de Schwarzenegger.
2: Sí, exercia tal qual.
0: Potser el recordeu també, aquesta mateixa parella, Los Gemelos Golpean Dos Veces.
2: És veritat, també.
0: Doncs Danny DeVito, que serà a Sitges recollint aquest premi per la trajectòria. També hem sabut que Alejandro Amenábar vindrà per celebrar el 30è aniversari de Tesis, una de les pel·lis espanyoles més vistes de la història. I també hem sabut que la pel·li inaugural serà Found Alive, de la directora Carlota Pereda, aquesta cineasta extremenya, que vam entrevistar aquí els experts quan era una total desconeguda i ara obrirà el festival el proper dia 8 d'octubre. Doncs grans noms, personatges que podrem veure d'aquí poques setmanes al nostre país i des d'aquí us ho explicarem. I ara un dels hits de l'estiu, el tututururu del Siderland, per acostar-nos a 2:15 i de seguida obrirem l'actualitat del dia.

0: els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
1: Passa ja un minut de dos quarts, per tant, anem per feina amb l'actualitat de la jornada, amb l'Anna Closa. Bon dia de nou.
2: Bon dia.
1: Què hem de saber per avui? Que és divendres, és 4 de setembre.
2: Doncs mireu, avui tocarà estar pendents del que passi al Consell de Política Fiscal i Financera, perquè la reunió estava prevista pel juliol, però finalment doncs, es durà a terme avui. S'hi ha d'abordar el nou model de finançament autonòmic i, de fet, la Comunitat de Madrid no hi anirà. El govern d'Isabel Díaz Ayuso està en contra de la reforma pactada pel govern espanyol amb Esquerra i ha fet una crida a la resta de comunitats a fer el mateix. La intenció d'Ayuso era fer descarrilar el projecte per falta de quòrum, però cap altre govern autonòmic hi ha renunciat a hores d'ara. Tot i l'absència de Madrid, la proposta s'aprovarà encara que sigui només amb els vots del govern espanyol i les autonomies que hi donen suport. El nou model podrà passar després al Consell de Ministres i al Congrés i si la proposta s'acaba aprovant, Catalunya ingressarà 4.700 milions d'euros més l'any que ve.
3: Fixa't, pasta, vinga.
2: Això. Per cert, que ahir també estàvem pendents de la compareixença de Pedro Sánchez al Congrés. Doncs bé, el president del govern espanyol es va comprometre a investigar si el Marroc està implicat en la crisi de Ceuta i va avisar que actuarà amb contundència si s'acaba demostrant. Les seves paraules, però, no van convèncer ni l'oposició ni els seus socis parlamentaris que han multiplicat les crítiques contra ell. Respecte al crim de Manresa, un dels dos menors detinguts ja havia estat intern en un centre de justícia juvenil. El noi de 15 anys té pendent un judici per haver agredit amb un tornavís un cambrer fa dos mesos, també a Manresa, i els dos detinguts doncs, han ingressat ja en règim tancat i els Mossos mantenen oberta la investigació sense descartar noves detencions. En plana internacional, el president de l'Argentina, Javier Milei, torna a posar sobre la taula la disputa sobre la sobirania de les Illes Malvines, que actualment pertanyen al Regne Unit. Milei diu que vol sancionar les empreses que extreguin petroli a l'arxipèlag i anuncia també una nova base naval al sud del país. I, per cert, que per molt que encara estiguem a l'estiu, sapigueu que la grip ja ha arribat a Catalunya.
3: Ja?
2: Sí. De fet, els casos s'han duplicat i la setmana passada se'n van detectar 2.400. L'augment s'atribueix sobretot a casos importants de viatgers que tornen de l'hemisferi sud, on doncs, ara allí és hivern, i, de fet, doncs, Salut assegura que no és un pic com els de l'hivern i en cap cas doncs es modificarà el calendari de la campanya de vacunació que començarà a l'octubre.
3: Anava a dir, el tema de la campanya encara no és hora, és
2: encara
3: que clar, no toca, això és a l'octubre.
2: Sí.
1: El titular d'esports.
2: L'assemblea de socis del Barça es durà a terme el proper dissabte 19 de setembre, el dia del Barça-Sevilla. Un dels temes a tractar és l'ampliació del crèdit de Goldman Sachs. I per cert que el Betis rep avui el Real Madrid a les 9 de la nit amb un Mourinho crític amb els escàndols del seu jugador Raúl Asencio.
1: I el temps que farà avui?
2: Doncs avui és un matí assolellat, tret d'alguna boirina matinal amb mínimes tropicals al litoral i al prelitoral i puntualment tòrrides. A la tarda es formarà alguna nuvolada inofensiva i la calor s'intensificarà encara més. Les màximes més altes tocaran els 40 graus a Ponent i l'Ebre i la calor intensa doncs durarà almenys fins diumenge.
1: Dos quarts i cinc de vuit, gaudiu d'aquest cap de setmana que està a punt de començar, ben calorós, celebrem que és divendres. I pareu atenció que en aquesta primera setmana de la temporada tenim encara nous espais per estrenar. Ara de seguida, després de The Cure i el Friday I'm in Love, n'estrenem un altre, que potser podreu jugar també vosaltres.

0: Escoltes i cap.
1: Aquest setembre torna la Festa Major de Calaf. Del 4 al 7 de setembre vin a gaudir dels concerts de Miqui Núñez, Saxeni, Quartet Mel, Mitjanit i Zapping Catalonia. Diverteix-te en família amb l'espectacle Xiulant de Xiula. Balla al ritme de les orquestres Metropoli Rosaleda i molt més. Tota la programació a calaf.cat.
2: Quan arriben els divendres, apuja el volum, que el cap de setmana ja és aquí. A partir de les 5 de la tarda, 3 hores de remixos, versions, hits i descobertes per començar la festa abans d'hora. DJ Trapella posa la banda sonora al teu divendres. De 5 a 8 de la tarda, a ICAT. Que ningú et podrà aturar. Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
3: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
2: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertran, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
4: Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
5: Les 7 i 39 minuts, primer divendres de la temporada experta, temporada ja 15. Doncs avui estrenem un nou espai amb l'Anna Closa, que és l'endevinació. Mireu de jugar també vosaltres, oients. L'Anna ens explicarà quins personatges coneguts fan anys aquesta setmana i la resta de participants que hi hagi durant el dia, en aquest cas el Sergi i el Roger.
6: Eh? Exacte, hola, què tal?
5: Haurem d'endevinar quants anys fan, és així, les instruccions.
6: És a dir, pel que entès, l'Anna té totes les respostes i nosaltres venim aquí a fer el ridícul, és això?
7: Més o menys així.
5: Val. Són tots celebrities, artistes...
6: Els coneixem?
7: És que no només parlarem d'aniversaris, sinó que també parlarem de quan es va publicar doncs, alguna cançó, algun disc...
8: Hitster! És un
7: mica semblant.
5: Val, és aniversaris conceptuals, de fets, d'elements.
7: Sí. Va. Comencem pel dilluns 31 d'agost. El primer protagonista és un cantant nord-irlandès que l'any 1967 va publicar una cançó dedicada a una noia d'ulls marrons, que segur que us sona.
5: Es pot interrompre l'anunciat? L'anunciat ja el sap.
6: Ja el sap?
5: No, vull dir que en el cas que ja el sap...
6: Qui és? Qui és?
5: En aquest cas concret potser no el sé.
6: Ets en Jim Morrison?
7: Van Morrison.
6: En Jim Morrison.
7: Van Morrison. I quants anys diríeu que va fer dilluns el Lleó de Belfast?
5: Tia, 73.
7: No.
6: Va per allà, 74.
7: 81.
6: Val, en aquest cas, guanyo jo perquè m'he costat més. És així? Com per mi?
7: Sí, vinga, guanyo el Sergi de moment. Busquem un actor que va interpretar un milionari que contractava una prostituta perquè l'acompanyés a diferents actes socials.
6: Sí,
7: molt bé, la pel·lícula és... Richard Gere, quants anys creieu que va fer dilluns?
6: A veure, ara pronostico jo primer. En Richard Gere ha de tenir més anys, crec, que en Van Morrison. Jo dic 77.
5: Jo crec que com que en tenia molts més que la Julia Roberts, diré... 80 rodons.
7: 77, guanyo el Sergi. L'ha encertat. Aquest mateix dia també recordem un dels discos més importants de Michael Jackson. Era el seu setè àlbum d'estudi i incluïa cançons com Smooth Criminal, Man in the Mirror o aquest mateix. A veure, quin disc és i de quin any?
6: Hosti, noi, això és abans del Thriller, eh?
5: El setè àlbum era abans del Thriller?
6: És que...
7: Una pista, us diré que la cançó dona nom a l'àlbum.
5: Vale.
6: És aquesta cançó?
5: La que sentim,
7: no, no és la que sona.
6: Ah, la cançó dona nom a l'àlbum. Ah, potser sí que és Thriller. És
7: no,
6: Thriller?
7: És Bad. Ah. I es va publicar...
6: Un moment, Bad, el 90.
5: El 89.
7: El 87, per tant, celebra 39
6: 2 a 1.
7: Anys.
6: Va, punt pel Roger.
7: Dilluns, per cert, també va fer 29 anys de la mort de Diana de Gales després d'un accident de cotxe a París. Passem a les efemèrides de dimarts.
6: Vinga. Ei, això és Harry Potter, no?
7: Sí, perquè cada 1 de setembre, a les 11 del matí, els seguidors de Harry Potter es troben simbòlicament a l'andana 9 i 3 quarts per acomiadar el Hogwarts Express. Què celebren el dia 1 de setembre?
5: És el dia que...

0: la trama surt el tren Hogwarts Express de King's Cross. Sí,
1: el Back to Hogwarts Day. És el dia de la tornada a Hogwarts i té encara doncs, més sentit perquè l'1 de setembre de 1998 es va publicar als Estats Units la primera edició de Harry Potter and the Sorcerer's Stone, ho he dit bé? I la pedra filosofal?
0: Jo no vaig llegir en català, però ja va. El que acabo de dir jo ja és un puntet.
2: No.
1: Bueno, mig-mig, eh?
2: Sí?
1: Mig-mig.
2: Collons,
1: sí, mig-mig.
2: Venga,
1: a veure, el següent protagonista va formar amb els seus germans Robin i Maurice un dels grans grups més importants de la música disco.
2: Home! Oh, això són els Vigis?
1: De què busquem?
2: Els Vigis, no?
1: El germà, a veure.
2: Ah, amb Barry Gibb?
1: Molt bé. Quants anys va fer dimarts?
2: Aquest paio
0: el van trobar viu a casa seva.
2: No, aquest
0: és viu, és viu.
2: Ah,
0: està...
2: ah, no, no, no, és, aquest...
1: Número rodó.
2: 80.
1: 80 anys.
2: Vamos.
1: Ara busquem una cantant nascuda a Cuba i criada a Miami. Va començar a Miami Sound Machine i ens ha fet ballar molt amb aquesta cançó. La tierra te duele, la tierra te da. Què?
2: D'aquesta vaig parlar-ne aquesta setmana, Roger.
0: Aquesta setmana és de Cuba?
2: Sí.
0: No sé, Celia Cruz.
2: No, Gloria Estefan.
1: Quants anys va fer?
2: Hòstia, la Gloria Estefan.
0: 73.
2: És més...
1: Quasi.
2: 76.
1: Una mica menys, noi, 69. I l'última és una actriu i cantant que va començar a Disney Channel. A veure si la reconeixeu.
0: Camila Cabello.
1: No.
0: La Hannah Montana.
1: Aquí la sentim cantar al costat de Zac Efron.
2: És la Zendaya.
1: És la Zendaya. Quants anys va fer dimarts?
2: Aquesta joveneta,
0: 25.
2: Sí, 20...
1: Més.
2: 20... Ah, més. Ostres, jo anava a dir menys. 27?
1: 30.
2: 30 anys.
1: 30 anys. I ara heu d'endevinar dos discos que es van publicar un 1 de setembre. Comencem per aquest. Soldadito marinero, conociste
2: a una sirena. Aquest és el Fito, no?
1: Fito, exacte. Aquesta cançó forma part del disc Lo más lejos a tu lado. Quan creieu que es va publicar?
2: Ostres, noi, això és d'abans del 2000, no? 1995?
1: Una mica després, eh?
2: Ah, és...
0: 2002.
1: 2003! Per tant, fa 23 anys.
2: Hòstia, Roger, m'estàs molt guanyant, eh? 4-3.
1: Conté cançons com L'home que treballa fent de gos, 4-3-3 o Jean-Luc.
0: Puc dir el títol ja, es pot? És...
1: Quin és el disc?
0: És Bed and Breakfast.
2: Molt bé.
1: Quan es va publicar?
0: No, aquesta la sé. 2010.
2: No,
1: quasi.
2: Aquesta la sé perquè ho vam parlar. 2009.
1: Molt bé. 17 espelmes que va bufar dimarts. Anem al dimecres 2 de setembre, que va ser el Dia Mundial del Coco. Que tu em tornes loco, em flipa la teva olor coco. El primer aniversari és d'un actor canadenc que ha estat un viatger en el temps, un assassí anomenat John Wick i l'escollit de Matrix.
0: Keanu Reeves.
1: Keanu Reeves, molt bé.
2: És veritat.
1: Quants anys va fer?
2: En Keanu,
0: 55.
2: Keanu.
1: Una miqueta més.
2: Més? 60?
1: 62.
2: 62.
1: Pel que fa a la música, a veure si em sabríeu dir quants anys fa de la publicació d'aquest disc.
2: Això, quants en fa?
1: Una miqueta menys.
2: Menys de 20 anys, d'això? Si això deu ser del 2015, això...
1: 2009, 17 anys.
2: 17 anys ja, mare.
1: Vinga, anem a dijous 3 de setembre. Van coincidir dos dies mundials, el Dia Mundial dels Gratacels i el Dia Mundial de la Higiene. Busquem ara un cantant i productor que l'hem vist amb pantalons de zebra, ulleres enormes i cabellera afro.
2: Home, l'Infao. Aquest és el Infao, no?
1: Redfoo! Quants anys diríeu que va fer?
2: A veure... No. El tens ubicat, aquest paio?
0: No, com es diu?
2: L'Infao. El grup és l'Infao, ell és en Redfoo.
0: No.
2: El tens vist, eh? Sí.
1: Sí, segur que l'has vist.
2: És el del Shuffling. Sí. Aquest deu tenir ja 45 anys.
1: Una miqueta més.
2: Més de 45? 50?
1: 51 anys! Mira,
2: doncs mira, el faig jove, eh, aquest paio.
1: Anem al cinema. Busquem una pel·lícula d'Alejandro Amenábar protagonitzada per Javier Bardem. No me apetece...
0: Me concentro. Mar adentro.
1: Sí. Quants anys fa d'aquesta pel·lícula?
0: Ui, jo crec que era l'any
2: 2005.
1: Fa 22 anys.
2: Per tant,
1: 2004.
2: No, espera't, 2002. 2002?
1: 2002.
2: Molt bé.
1: I ara anem a per les efemèrides d'avui, 4 de setembre, que és el Dia Mundial de la Salut Sexual i el Dia Internacional del Taekwondo. La següent protagonista va començar a Destiny's Child, ha guanyat més premis Grammy, de fet 35, i és la responsable de cançons com aquesta.
0: Beyoncé, home!
2: La Queen Bee!
1: Quants anys fa avui, Beyoncé?
2: Hòstia, l'aviam, sí, ara la faré gran, eh? La faré gran, aviso.
0: 50.
2: Sí, 55?
1: 45 anys.
2: 40... Oi, estàs la meva edat?
0: Mira, ella no està tan malament.
2: Ah, bueno, sí, és veritat.
1: I ara busquem una actriu i humorista de Sabadell que ha passat per programes com Homo Zapping o sèries com Paquita Salas. I benvinguts a la família.
0: Pots preguntar home o dona?
1: Dona? Ens va fer riure molt, eh?
2: Aquesta és la Yolanda Ramos.
1: La Yolanda Ramos, que celebra avui 58 anys. Vinga, va, anem a demà dissabte, que ja estem sentint de fons aquesta cançó de Queen. Quants anys creieu que demà hauria fet Freddie Mercury?
2: A veure... 80?
0: No, ara m'he passat.
2: 70.
1: Ostres, 80 anys, Sergi, molt bé!
2: Sí, 80!
1: Hosti, 80 anys! I acabem amb el diumenge 6 de setembre, que és el Dia Internacional de la Consciència sobre el daltonisme. Anem a pel següent. So you think you could tell. El primer aniversari que busquem és el d'un músic britànic que va fundar Pink Floyd al costat de Syd Barrett, Richard Wright i Nick Mason. Va ser una figura fonamental en discos com The Dark Side of the Moon i The Wall. Aquí busquem.
2: Hòstia, ara quedaré fatal, eh?
0: Primeres lletres de nom i cognom.
1: R
0: sí.
1: I doble B.
2: Rupert
0: Waters.
2: Roger Waters.
1: Quants anys farà diumenge? Que l'haurem de felicitar.
2: Molts. 82.
0: 95.
1: 83 anys.
2: Ui, quasi bé.
1: Molt bé.
2: Bueno, no ha estat tan malament, eh? No ha estat tan malament.
1: Molt bé.
2: Per ser el primer dia,
0: guanyador.
2: Guanyador, la diversió. Perquè jo m'he descomptat a la setena pregunta.
0: A veure, coneixement. Heu vist les al·lèrgiques a aquest estiu que han actuat a tantes festes majors i les que els hi queden? Expliqueu-nos què us sembla el seu show actual. Ara ens canten un dels seus temes i els més fosquets, però dels que més m'atrapa, Apocalypse Now.

0: amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: Minutets perquè siguin les 8 en punt. Recordeu que l'última cançó que sonarà avui, per tant, l'última de la setmana, la decidiu vosaltres. Entreu al nostre grup de WhatsApp i voteu.
0: Afegiu-nos al WhatsApp. 638-68-4565.
1: Em sorprèn que avui, o potser sóc jo que era l'ignorant, a Dia Internacional del Taekwondo, us hem demanat per esports de contacte i molts hi teniu bastanta en relació. De seguida llegirem més comentaris que ens deixeu aquí al grup de WhatsApp, on teniu també l'enquesta per ara votar la cançó de les 10, si encara no ho heu fet. Teniu 4 cançons per triar que us llança en Sergi, inspirat en...
0: La Famèrdida!
2: Un 4 de setembre, com avui de l'any 2020, es publicava el disc debut de Maria Jaume. Fins a maig no revisc.
3: Cintura no fa ombra, esclava rajos d'inventer, fan fora aquest...
2: La cantant de Lloret de Vistalegre havia guanyat l'any anterior el concurs Sona Nou, fet que li va permetre gravar aquest primer disc, que va comptar amb la producció d'en Pau Vallvé i que va anar precedit d'aquesta cançó que sentim, Autonomia per principiants. Aquest va ser l'inici d'una carrera musical, la de la Maria Jaume, que no ha parat de créixer i que enguany ens ha regalat el meravellós Sant Domingo Forever. Avui, però, ens quedem en aquell 2020 i us farem escollir entre 4 cançons del discos de debut d'aquell any pandèmic. 4 àlbums d'artistes que van estrenar-se el mateix any que la Maria Jaume i el seu Fins a maig no revisc. Aquesta Autonomia per principiants és la primera cançó que us proposem i la segona és dels Stay Homes.

El grup del confinament, sense cap mena de dubtes, perquè ja sabeu que va anar la, com va anar la creació d'aquesta banda, nascuda a partir de les cançons que anaven cantant els seus integrants al terrat de casa seva, dels Stay Homes, que evidentment van publicar el seu primer disc el 2020, us proposem la seva cançó The Bright Side. També va debutar el 2020 el darrer projecte d'en Joan Garriga.

0: L'ex Dosminguet i ex Trova Kung Fu va començar l'aventura amb el Mariachi Galàctic l'any de la pandèmia amb un àlbum que portava per nom El Ball i el Plany, que contenia entre d'altres cançons com la que s'en diu Ballem, que recull l'objectiu bàsic del Garriga, fer ballar la gent. I acabarem amb els Tiets.
1: Està sortint el sol, xarango el canet rock, ens cantem i florem i els amics riuen de tot. Està sortint el sol, xarango el canet rock, és l'últim flop i penso quina sort.
0: I és que aquest duet de Mataró, format pel Xavi Coca i l'Oriol de Ramon, van publicar el seu primer disc l'any 2020. El seu àlbum de debut es deia El Pipeig, d'on us hem repescat aquesta cançó que se'n diu Xarango al Canet Rock. Quatre cançons de grups i artistes que van publicar el seu disc de debut l'any 2020. Quina voteu? Autonomia per principiants de la Maria Jaume, The Bright Side de Stay Homes, Ballem de Joan Garriga i el Mariachi o Xarango al Canet Rock de Tiets?
2: Doncs en Joan Garriga i el seu inseparable Mariachi Galàctic, que guanya de llarg amb el seu tema... Ui, no, va segon, espera, que està emocionant. Guanya la Maria Jaume. Ara per ara, guanya la Maria Jaume.
0: Són les més destacades, aquestes dues.
2: Sí, aquestes dues al capdavall els treuen molt de tros de les dues que venen darrere, eh? Per ara, entre Maria Jaume i Joan Garriga, va la lluita, voteu la que vulgueu i a les 10 punxarem la que guanyi i us direm adeu i bon cap de setmana. Per ara, però, celebrem que un bon lloc per anar sempre és la ciutat de Nova York, aquí, amb en Bad Bunny. 5 minuts perquè siguin les 8.

0: experts. Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
1: I a un parell de minuts que arribem a les 8 en punt, Anna, la notícia més impactant de la jornada, que era sorprès més.
2: Doncs mireu que una ciutadana italiana ha mobilitzat el servei d'escombraries per recuperar una butlleta premiada. I és que, esclar, es tractava d'un milió d'euros. Això va passar un diumenge, ja veureu que aquesta doncs, informació és important. Es veu que la màquina del local li va dir doncs, que la butlleta era no pagable, que no és el mateix que no premiada, però ella va entendre que no havia guanyat res i, de fet, la va llançar. Clar, és butlleta no pagable, perquè segons el reglament de la loteria italiana, si es guanya més de 10.500 euros, doncs s'ha d'anar a un banc per cobrar-la o a les oficines nacionals del sorteig.
3: Home, és que no té cash l'oficina.
1: És molt bona notícia que sigui no pagable. Vol dir que no es gestiona allà, que s'anà a Hisenda.
2: Clar, ella no ho sabia i llavors la va llançar.
1: I qui li va dir? Potser no li hauria d'haver dit. No.
2: Clar, doncs mira, quan va arribar a casa, la seva família li va dir que havien guanyat la loteria perquè sempre triaven els mateixos números perquè doncs, aquesta combinació es tractava d'una data important per tota la família.
3: Els aniversaris de tot plegat? O
2: bé, sí, segurament alguna cosa així. Doncs bé, la família es va acabar a contactar amb el director de l'empresa pública que s'encarregava de recollir la brossa al poble i li va dir que necessitava recuperar la butlleta, costés el que costés. De fet, va aconseguir mobilitzar tot el servei d'escombraries per seguir el recorregut de les deixalles, localitzar el camió i que dos operaris doncs, remenessin unes 6 tones d'escombraries. Diu que això, sort que va ser diumenge, perquè es veu que això entre setmana no passa i diumenge es veu que hi ha com una aturada i doncs l'endemà tornen a portar-ho doncs, al lloc de les escombraries.
3: Però què?
2: Doncs mira, van trobar la butlleta
3: no,
2: i
3: la
2: en prou bon estat per ser vàlida. Tot això li va costar una mica més de 10.000 euros, però
3: no,
2: vaja, que són 10.000 euros comparat amb un milió d'euros que haguessis pogut guanyar,
3: Sí. Hosti, és fortíssima aquesta notícia.
1: Jo sempre jugo al 4, 8, 15, 16, 23, 42.
3: Ah, sí, ho dius de veritat?
2: Mira, i si aquesta premiada, què haguessis fet? I l'haguessis llençat a la brossa?
1: Ah, ostres. Remenar? També estic bastant en contra de la loteria.
3: No, clar.
1: Ho faig per trolar, ja.
4: Pep, que ja són les 8! Activem-nos! Tothom amunt! Escoltes ICAT, els experts. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: Smooth Criminal de Michael Jackson, sí, però aquí us hem triat la versió que em van fer els Alien and Farm. Ideal per començar aquesta nova hora de ràdio. Les 8 i 2 minuts, ja 8 i 3 del matí d'aquest divendres, que es diu 4 de setembre. Bon dia, Anna Closa.
1: Bon dia.
0: Bon dia, Sergi Vives.
2: Bon divendres.
0: Bon divendres, oients. Avui ens parleu d'esports de contacte. Em sorprèn l'experiència que en teniu, perquè molts de joves vau fer taekwondo i alguns ens dieu que els vostres infants, com a extraescolar, practiquen, ja sigui judo, karate, mugendo, aquesta no la coneixia. De seguida sentirem més comentaris vostres, però avui que us demanem això, perquè és el Dia Mundial del Taekwondo, doncs us hem preparat un top 5 també de cinema, d'un gènere ben concret, carregat de trifulques i encartades i estomacamentes, és a dir, films d'arts marcials.
3: Top 5.
2: Vinga, en el número 5 hem col·locat la pel·lícula Kickboxer.
4: A champion from the west.
0: Mira, el nostre...
2: Això és una veu per fer tràilers.
0: El nostre oient, en Sisu, sí, diu que un dels seus ídols és Jean-Claude Van Damme.
2: Exacte.
0: Perquè diu, és un dels pocs actors de pel·lis d'acció i d'hòsties que no utilitzava dobles d'acció, sinó que ho feia ell.
2: Ho feia ell, perquè era molt mascle. L'any 1989, en Van Damme va protagonitzar aquesta pel·lícula que explica la història de la venjança, jo veureu que és un tema recurrent en aquest tipus de pel·lis, la venjança, d'en Kurt, un home qui un cruel campió de kickboxing deixa paralític a son germà. De la pel·li és molt recordat sobretot un ball de Van Damme que mig borratxo va marcant-se uns passos en unes imatges que s'han convertit en un mem i es van viralitzar quasi 30 anys després. Segur que les teniu tots una mica al record. En el número 4, Karate Kid.
5: This is it. This is the end of the line.
2: Un d'aquells clàssics que va donar peu a una saga que va continuar amb Karate Kid 2, Karate Kid 3, el nou Karate Kid i posteriorment de Karate Kid. Per si no sabeu la història, explica com un nen i sa mare es muden a Califòrnia i davant del bullying que pateix per part d'uns estudiants de karate, doncs s'encomana un mestre japonès, el senyor Miyagi.
0: És el sensei més paradigmàtic, no?
2: Absolutament.
0: A més, t'ensenyava a no pagar-te, no, també?
2: Exacte. Sí, sí, ell deia que s'havia de solucionar tot d'una altra manera.
0: És el que diuen molts pares i mares avui al nostre grup de WhatsApp, que els seus infants que fan esports de contacte aprenen a gestionar emocions i a dosificar l'energia.
2: Recordem, però, que la manera d'ensenyar del senyor Miyagi no era dir-li, mira, ara has de fer aquest pas, que això doncs t'ajudarà molt a pagar-te, sinó que ho ensenyava fent tasques de casa, allò de donar cera, policera...
0: Sense passar el cotxe...
2: Sí, exacte, sí, sí. En el número 3, la casa de les dagues voladores. Pel·lícula xinesa de l'any 2004 que no enganya i veureu moltíssimes dagues voladores i moltes escenes d'una gran bellesa, imatges molt impactants. De fet, va ser nominada als Oscars per la seva fotografia. Aquí cal oblidar-se una mica de l'argument i centrar-se en l'estètica. El que passa també és que són d'unes arts marcials, hi ha acció antigravitatòria, molta canya de bambú. Això, dues hores d'això pot empalagar una mica.
0: Bueno, és això de no és que volin, però sembla que volin, com vaja, com podria ser a Matrix o moltes altres pel·lícules.
2: Va ser una època que es veia molta gent voladora, sí, sí, i molta càmera lenta. En el número 2, Kill Bill. Què dir d'aquest tros de pel·lícula de Quentin Tarantino, protagonitzada per Uma Thurman, d'entrada que va tornar a posar de moda les katanes, quan ja estaven una mica de tornada, eh? El que deien de les venjances, aquí la Uma Thurman, que es veu que era ex-assassina, es venjava després de despertar-se d'un coma de 4 anys de tot l'equip de sicaris que la va trair. D'aquesta pel·lícula s'ha dit que és el millor videojoc de la història del cinema.
0: Perquè hi ha com diversos bosses, fins que arribes al final boss, en Bill.
2: Exacte.
0: Mira, el nostre oient en Jordi, molt cinèfil, diu que té molt bon record de Kill Bill i que com el va alegrar veure el mono groc de l'Uma Thurman, que era a la vegada un homenatge al mono groc que portava Bruce Lee.
2: És que està carregat, d'homenatges, i ara que parles de Bruce Lee, en el número 1, Enter the Dragon.
6: Roper, Williams, and Lee.
2: Al capdamunt de tot havien de posar per força alguna del Bruce Lee, encara que sigui perquè va ser el precursor de tot aquest tipus de films i per la quantitat de pel·lis que va arribar a fer l'home. Aquest és un dels millors films de Lee, tot i que no era la pel·li on diuen que va morir. I és que no va morir, com s'ha dit, per activa i per passiva mentre rodava una pel·li, Bruce Lee. Sí que en aquells moments n'estava gravant una en el moment de la seva mort, però no va ser aquest el motiu, ni cap lluita sagnant, sinó per una reacció al·lèrgica a un analgèsic. Quina mort tan poc èpica, però un lluitador d'arts marcials, també s'ha de dir.
0: Jo vaig anar a la tomba de Bruce Lee. Bradley.
2: Què dius ara?
0: Sí, estava a Seattle i com a referent cinematogràfic d'aquesta ciutat, que tampoc n'hi havia tantíssims, hi havia l'hàbit que la gent li porta flors a la tomba de Bruce Lee, on hi ha una foto de Bruce Lee.
2: Ai, carai.
0: I vaig anar al cementiri que ella passejava una mica i sí, aquell dia hi havia flors. I al meu costat hi havia una persona, una viatgera, ara no recordo, una viatgera asiàtica, venia de molt lluny, que estava plorant.
2: I que segurament havia anat a Seattle, no és
0: sí,
2: per
0: sí,
2: això?
0: Sí, sí, havia anat, no sé si feia un viatge per tota la costa oest o el que sigui, però que jo vaig anar allí per fer-me una foto estúpida i sí, hi havia una senyora plorant a la tomba de Bruce Lee.
2: Sempre passen aquestes coses.
0: Digueu-nos què us sembla. El top 5 que us hem configurat, tenim reaccions, com ara en Jordi, que diu Kung Fu Panda.
2: Home!
0: Bé, en Gustau diu Enter the Dragon, diu la millor, segons el meu sensei. Gustau, qui és el teu sensei? Que és un crític de cinema, però vaja, la millor de les que hem dit. L'Anna Salart ens diu Hero. Antoni diu, hòstia, la vaina loca de Van Damme. També honora el paper que té aquest personatge en aquest gènere cinematogràfic.
2: És que després van començar a posar diverses cançons amb Van Damme en aquella pel·lícula, doncs ballant-les, i una vaina loca és una d'elles.
0: Sí, sí, sí, pillat. I en Jordi que diu, em cita a mi, diu, Roger, si vols provar el Mugendo, et convido a una classe. És l'esport de contacte que practiquen a casa seva. No feu cares de coses sexuals?
2: No. Estem parlant d'arts marcials.
0: Les 8 i 8 minuts del matí, seguim amb més música. Aquí estem desperts al 100%, com aquesta cançó de la Julieta.

0: Necessites un cafè? No, necessites els experts. Aquesta és l'energia experta de cada matí a ICAT.
1: Vosaltres creieu que no es pot cridar la gent quan estàs fent un rodatge?
2: No, s'ha de cridar la gent.
1: És que ell és el director, aquests són els actors, i si
2: igual,
1: un rodatge
2: és difícil... Igual,
3: però tractar bé la gent. No. És que el Pista per el millor.
2: Sí, no.
4: És sota pressió. Sí.
2: Ah, en absolut.
4: Laia, per favor.
1: Ella...
4: Treballa!
2: Vale. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: Les 8 i 12 minuts, avui, com que és divendres, us hem parlat de pel·lis noves, de música nova. Per cert, Laura Trau, bon dia, que ja ha arribat.
2: Molt bon dia.
1: El single.
2: Divendres.
5: Bé.
1: A l'hora anterior hem punjat el nou single dels Inestat, i tingueres accés anticipat.
2: I tingué accés anticipat i viciat, perquè vaig haver de parar. Vaig haver de dir, prou, no vull escoltar mai més aquesta cançó.
1: Per què?
2: Perquè posa molt trista.
1: Per què et remou? Com es deia la nova?
3: Amb qui estaràs?
2: Amb qui estaràs?
1: Ells
2: són especialistes en fer cançons de tardor, d'aquestes de... Entén-me, vaig a dir de verda, perquè et posen molt malament, però perquè són autèntics hits del terrorisme musical que només et falta, amb la tornada de la rutina i tota la atropellada de ressaca emocional de l'estiu, escoltar aquestes paraules. Pau Serra Solses, controla't una mica. I en aquest cas, Nil Moliner també.
3: Fem un joc per trobar la cançó de la tardor?
1: No.
3: Sí.
1: Sí?
2: Ah, bueno, està bé, no?
3: Ara, és com estrany.
2: La cançó de la tardor?
3: La cançó de la tardor.
2: Sempre n'hi ha alguna, Ginestar. La veritat és que no és perquè siguin amics meus, però són experts en fer la cançó de la tardor.
1: Sí. Hi ha també una lluita aquí entre formacions a veure qui fa la cançó més melancòlica de l'última part de la
3: vida. Ginestar, en saben d'això.
1: Bé, també tenim, ja que ens parles de paraules emocionants, Laura, avui també tenim novetats literàries, perquè acaba d'arribar a llibreries un nou títol d'Irene Solà. En aquest cas, no és volema, què és això? No és un volum de novel·la, sinó que és poesia. Un poemari de la Irene Solà que es diu Bèstia, que no tot és ben bé material nou. De fet, ens ho explica el seu editor, en Lluís Ruiz, el coneixeu, excol·laborador d'aquest programa, que ens parla així d'aquesta novetat Bèstia d'Irene Solà.
6: Bèstia és un llibre meravellós. És un llibre que va aparèixer per primera vegada l'any 2012, va guanyar el Premi Amadeu Oller i és, de fet, el debut literari de la Irene Solà. És el primer llibre que va publicar mai. És un poemari molt breu, però que ara també, vist en perspectiva, d'alguna manera anticipa tot l'imaginari narratiu que l'autora ha anat desplegant després de les seves novel·les, i funciona tant com a porta d'entrada a la seva obra, perquè encara no l'hagi llegida, si és que queda algú en aquest país que encara no l'ha llegida. Realment aquí trobarà una lírica, una delicadesa, un sentit del ritme, una imaginació desbordant a l'hora de crear imatges i d'imaginar escenes. I per qui ja conegui els seus llibres, Bèstia serà un caramel exquisit on diguem que tota aquesta poesia que en part ja hem tastat a les seves narracions, aquí esclata amb una gran exuberància. Són poemes breus, contundents, ensalvatgits, on el cos es confon sovint amb la mateixa terra que està trepitjant i que ja mostren la seva veu personalíssima, inqüestionable i meravellosa.
7: How she got up in the morning, you know, facing what she had to...
1: Gràcies, Lluís, encantats de tornar-te a sentir aquí a l'antena d'Indicat. Ara parlem d'una altra dona que ens ha deixat, així que recordem la seva figura. Ha mort als 92 anys la periodista i assagista nord-americana Gloria Steinem, figura capdalt del feminisme.
8: Escriptora, conferenciant i activista, Gloria Steinem va lluitar per la igualtat de gènere i els drets civils de les dones durant 6 dècades i es va convertir en una peça clau en la segona onada del moviment feminista. El 1963 es va infiltrar en un club Playboy de Hugh Hefner i va fer de conilleta i ho va fer per denunciar el tracte sexista que patien allà les dones. Va fer un reportatge que va tenir molta repercussió a Bunny's Tale, del qual se'n va fer una pel·lícula el 1985. Va ser columnista del New York Magazine i de la dècada dels 70 va cofundar la revista MS, que s'allunyava totalment de la línia habitual de revistes per a dones i tractava temes com l'avortament, la igualtat salarial i la violència de gènere. El 2021 va rebre el Premi Princesa d'Asturieta de Comunicació i Humanitats.
1: Mira, estic fullejant el diari Ara d'Avui, i a banda de la notícia que també, com nosaltres, estem donant de la mort de Gloria Steinem, es reserva un petit apartat la directora del diari, Esther Vera, que diu sobre aquesta, entre altres coses, diu que aquesta revista que diu Sergi Ems, diu que era una revista que no volia ser una publicació marginal per dones convençudes, sinó que volia era disputar el públic a les grans revistes femenines que ensenyaven a les dones a ser bones esposes i mares, a ser atractives i complaents. Us pot sonar del TikTok, això també.
2: Anava a dir-te, sí, jo crec que em dedico a això.
1: Sí, sí.
2: Gloria Steinem.
1: Doncs, diu, va formar part de la generació que va decidir que les dones començarien a explicar-se a elles mateixes, com a periodista i com a escriptora.
3: Així que... referents marxen.
2: La millor.
3: I referents que les tenim aquí, com la Laura.
2: No, home, no, aviam, aquest títol jo ara m'he precipitat, vull dir...
1: Però bon referència, oi?
2: Em refereixo que jo també intento fer això, no ho aconsegueixo de moment.
1: 1, 2, 3, 4, 5. Anem ara amb els catarres. Són les 8 i 17, desperteu-vos ja del tot. Ens canten La Fortuna i ara de seguida, Laura, quin tema executaràs?
2: Doncs una mica de consultori amb les vostres peticions i les vostres històries, que són ben surrealistes, la veritat, expertes.
3: Veurem què diuen els oients.
4: Mai he tingut massa pressa. He sentit tot el que valia la pena sentir i potser som massa nit.

0: Els Experts. Cada matí de 6 a 10 amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: I 5 de 9 ja hem institucionalitzat el consultori emocional i vital de la Laura Grau. Recordeu que podeu anar llançant qüestions durant tota la setmana i divendres us les resoldrem 100%, no només a la Laura, que és el far que ens guia, sinó també en Sergi i jo posarem cullerada. Anna,
2: home,
3: no,
2: i tant.
3: Gràcies,
2: i tant.
3: A tant.
4: Necessitem...
3: Almenys que hi hagi algun conseller que li hagi anat bé la vida, perquè...
4: Necessitem algú perquè estem tots molt perduts, Laura.
3: Jo, com era allò que va dir Gustau...
4: Sí, consells de la Grau, que a la casa li cau, no?
3: Això. Que jo no tinc cap tipus de credibilitat respecte al que us diré. Heu de saber que totes les paraules que seran dites en aquesta secció són des de la més pura ingenuïtat i que això en realitat no està demostrat científicament.
1: I la bona intenció, que compta molt, moltíssim, és el més útil.
4: Això et fa molt més terrenal, Laura.
3: Vull dir que no us ho prengueu gaire seriosament, vale? Jo sé que us fa gràcia que us aconselli, però realment és que no en tinc ni puta idea, si no, la vida m'aniria d'una altra manera.
4: Molt bé.
3: Comencem per la Melissa.
4: Som-hi. I kissed you goodbye at the airport,
1: held you so close to me, I said... Què li passa a la Melissa?
3: Recordeu amb aquesta dolça tonada que avui el tema era amor d'estiu i, per tant, tots tenen alguna relació amb els amors d'estiu. M'encanta aquesta narració, és que, a més, teniu molt talent per escriure, eh? Vinga, diu, hola, Laura, m'he estat veient amb un noi aquest estiu. Jo no estic dient que, encara que sigui un amor d'estiu o no ho sigui, no ho categoritzo per ara. Jo prefereixo la naturalitat i que anem avançant si és que ha de ser així, etc. Però, a veure, l'altre dia estàvem així fent-nos moixaines i ens van dir l'un a l'altre, m'agrada molt estar amb tu o estic molt bé amb tu, que fins i tot algú diria que és com un pas endavant dir-se això, no?
1: Home, és que ho és, abans de dir-se t'estimo hi ha uns minipassos.
3: Home, jo crec que això és una clara senyal de comoditat, de projecció, però espera't, que hi ha un plot twist.
4: No, anava a dir, és que és pitjor que del no res de cop et diguin t'estimo, és a dir, ha d'haver una prèvia, no?, pel mig, no sé.
3: Home, sí, no? Sí, jo estic molt a favor també del reforç positiu, que dius, home, però això t'està venint de gust realment o estàs fent una mica perquè toca per inèrcia i perquè tens la possibilitat de fer-ho? Està molt bé que t'ho diguin. Home. Per mi és una green flag. Ara, després esperes. Perquè els homes són una cosa sorprenent. Diu... I va el tio i em solta. Com trobaré a faltar això? Tu creus que això és normal? I no és que sigui amor d'estiu en plan que se n'ha de tornar al seu poble o al seu país, no. Jo visc a l'Hospitalet i ell a Barcelona.
4: A veure, un moment, recapitulem. O sigui... Ella li diu, m'agrada molt estar amb tu, estic molt bé amb tu, i ell li respon, com trobaré a faltar això?
3: O sigui, jo crec que els dos es diuen com, ens encantem, estem molt a gust, tal, i de cop i volta ell mira l'horitzó, com així, com un soldat caigut en guerra, i diu, com trobaré a faltar això?
4: A veure...
1: És com que ell ho dona com perquè...
3: Per acabat, no?
1: És com per ell d'estiu, només, no? Ja ho dona
3: no sé com... Bueno, suposo que per ell té una data de caducitat o hi ha com una mena de conversa que no han tingut, que aquesta és la meva queixa i la meva indignació, en la que ell representa que ja no està disposat a seguir amb aquesta història.
4: Perdona, el Ginestau teníem ben clar això, que ens va encantar allò d'amor estacional. Això és un amor estacional, no?
3: Així és. Abans d'anar amb l'amor estacional, deixa'm acabar de donar-li un consell a aquesta noia, pobra. Jo crec que et falta informació, per variar. No és que sigui culpa teva, és que aquests homes no es comuniquen. Jo crec que has d'investigar aquí per intentar extreure què volen dir aquestes paraules. Sí, per exemple, s'havien donat un temps amb l'ex, clàssic. Coses que no et venen anunciades tu quan comences a morrejar-te amb algú. No separen les cares i aquesta persona et diu, bueno, que sabies que m'he donat un temps amb la meva ex i per això m'estic aquí liant amb la primera que passa. No t'avisen, després et deixen anar aquestes frases. O si tenien una relació oberta i llavors ara ha de tornar amb la nòvia.
1: A mi això sempre ho diuen després de la cita 14, saps?
3: És que clar, la gent és que no té vergonya ni la coneix. O sí, de cop sí que ha de marxar fora i tampoc t'havia avisat del pal, ara me n'he d'anar a fer un doctorat a Bèlgica. O si ha d'ingressar a la presó. Jo què sé, és que coses d'aquestes, que la gent no t'avisa, saps? La gent només vol el que vol i ja està.
4: Tot això creus que s'ha de parlar abans, no?
3: Bueno, la gent hauria de tenir la decència d'avisar-te, encara que sigui al minut 54 d'estar amb tu, però no a la vuitena cita.
1: Exacte. Bé, tenim defensors dels homes aquí al xat. Diu en Carles, el que passa és que aquest noi es referia a com trobaré a faltar estar de vacances.
4: Sí, no. Clar, ja, sí, sí, home, i tant.
3: Ets tu, Carles, confessa.
4: Potser sí.
3: Perquè potser hauries d'haver acabat la frase, saps? Va, anem ara sí amb l'amor estacional.

0: doncs tenim aquí en Milo, que clarament no ha anat mai a la platja de Malgrat i no s'ha banyat mai amb ningú, perquè diu: hola, normalment les noies que conec a l'estiu em diuen que no estan pel plan, que volen gaudir de l'estiu sense pensar en lligams ni en el futur, etc. I també, com cada any, quan arriba el setembre, les noies que conec em diuen que no estan per tontejar, flirtejar, etc., que ara estan en una altra fase de la vida. Què se suposa que he de fer? Quan greu és no haver tingut ni una cita en totes les vacances? Gràcies, Laura.
1: A veure, però això li passa només quan és estiu o la resta de l'any també li passa?
0: A veure, jo a favor del gènere femení aquí he de dir que almenys anem de cara, eh? Almenys et diem: noi, que sàpigues que aquests petons que ens estem fent, si és que els arribem a fer, no van enlloc en cas de que sigui ple agost, o al revés, al setembre, a dir: jo ara mateix no tinc ganes de fer tenir una cita o el que sigui, perquè estic amb altres coses, estic prioritzant la meva feina, les meves amigues, el que sigui. Almenys t'ho diem, tio, i no juguem aquí el reforç intermitent de: ai, ara un like on story, ara et contesto una gracieta, ara te trobo de festa i et faig uns ullets i no sé què. Vinga, home, va, de fer reforç intermitent a la vostra puta mare.
2: Molt bé.
0: No, és que són molt pesats, em veieu, no? Que jo no estic bé amb aquest tema.
2: És que no tota la raó.
1: Però no, no.
0: Vale, ja està, seguim. Llavors...
1: A Milo, que buscava aquí comprensió, i de cop i volta s'ha trobat amb això, eh?
0: Ja, pobre Milo,
1: que,
0: realment.
1: Què ha de fer?
0: Jo, mira, t'ho tradueixo, Milo. Jo també entenc que podríem ser més clares, però t'ho tradueixo per si a vegades no ho pilleu, que és que a vegades només volem dir que no ens agradeu prou.
1: Val.
0: Si jo no conec cap noia que hagi tingut una mica d'amor d'estiu i li hagi dit: bueno, que sàpigues que jo només vull gaudir de l'estiu i després no vull saber res de tu. Si t'has enamorat, estàs enamorada.
1: Si estan utilitzant altres paraules per dir no, Milo.
0: Pel que sigui, no m'has cridat prou l'atenció. També et dic, Milo, que no passa res per no tenir una cita en tot l'estiu. Jo penso que està bé que les coses vinguin quan han de venir, sense desesperació, sense necessitat, sense haver de forçar les coses. Jo què sé, en algun moment hi arribarà alguna noia que li vingui de gust tenir una cita amb tu. S'ha de perfeccionar una mica també el flirteig orgànic, que tu estiguis de festa i les coses sorgeixin una mica espontàniament, que a vegades no cal posar sempre dia, hora, lloc al calendari, que afegeix pressió a tot el tema.
1: Hòstia, fas molt bé això, de ser consultora. Molt bé, molt bé.
0: Sí, fixa't que si m'anés bé, com a mínim, també podria com parlar una mica més de credibilitat, però no és el cas. Vinga, anem amb l'amor d'estiu.
1: Espera, les notícies encara no. Crec que tenim l'Àlex Pérez, l'amor d'estiu.
0: Sí, perdona, Maribel, ja sé que s'està fent bola aquesta secció.
1: De seguida tindrem les notícies, però abans és una consulta d'una noia que es diu Helena, no?
0: Es diu Helena Marley.
1: Marley.
0: Això serà important més endavant, reteniu aquest nom.
1: Va.
0: Diu: hola, malgrat el meu cognom, no sóc expat, és el meu pare, que és anglès, que va venir en plan motero un estiu de fa quasi 50 anys i va conèixer ma mare i no s'ha mogut més de Vic. Un clàssic.
1: Va.
0: Ho dic perquè, irònicament, el meu tema és amb un expat.
1: Hòstia.
0: Anglès. A la festa major de Tona, les meves amigues em van tirar un aguanta amb el cubata i em van dir que vacilés aquest expat que estava per allà, fent-se l'antropòleg, mirant-nos com si fóssim criatures folklòriques peculiars, i vaig anar a fer veure que m'atreia ja-ja. Bé, des de llavors que m'he passat l'estiu baixant i pujant de Vic a Barcelona, que és on viu, per estar amb ell. Al setembre se'n va a Estats Units a fer un... falta una paraula, entenc que és un màster, un doctorat d'enginyeria agrònoma. No vull que marxi, què faig? I també les meves amigues em diuen que tinc el síndrome d'Electra.
1: Què és el síndrome?
2: Què és això?
0: Jo crec que no està ben posat aquest síndrome aquí, però no passa res. És una cosa que queda molt bé, així com per posar-te l'exemple, no? També és veritat que ell no va pujar cap cop més a Vic, perquè diu que es triga molt des de Barcelona. I jo l'he acceptat. És que estic molt enamorada. Bueno, efectivament,
2: home,
0: Helena,
2: massa.
0: Això no et pot acceptar el temps des del mateix d'anada que de tornada, i és la red flag més gran que et pots tirar a la cara en aquest país, que però algú de Barcelona no vingui a veure't a comarques perquè és massa lluny.
3: És en el cas de Barcelona-Vic, que és bidireccional.
0: A veure, la R3 és una puta merda, ¿vale? Si aquesta persona no té cotxe, però és igual, suposa que tu també l'has hagut d'agafar, no?, per venir-lo a veure a ell, o tu tens cotxe. Que això, bueno, sempre crea un desequilibri, quan una persona té cotxe i l'altra no. En
1: clar,
0: tot cas...
1: És que ella sí que s'ha passat l'estiu baixant i pujant de Vic a Barcelona.
2: Ah, però i que agafi el tren si no té cotxe, que vingui, no?, a Barcelona.
0: Home, clar, home, costa una mica més, si has d'agafar el tren. Amb això puc estar una mica d'acord amb l'expat.
2: Que pateixi.
0: En tot cas... Primera cosa, Helena, no tens el síndrome d'Electra, perquè el síndrome d'Electra és que estàs enamorada del teu pare, no d'un expat, que jo sàpiga. No? Crec que va per aquí, el síndrome d'Electra.
1: No sé.
0: Ara li preguntarem a ChatGPT.
2: Ui.
0: En tot cas, aquesta persona no és l'amor de la teva vida, vale? Desfes-te ja d'aquesta idea mental de que t'has fet quatre petons amb una persona que té un accent exòtic, perquè a vegades també ens agrada, no perquè sigui expat ni perquè sigui una persona racialitzada d'un altre país, ni res. O sigui, a vegades té una cosa una mica racista, aquesta història, però a vegades estem tan cansades, jo ho estic, sincerament. d'enrotllar-nos amb gent, amb mullet, arito i pantalons Adidas, perquè ja me'n vaig a una festa i els veig d'esquena i ja no sé amb quins m'he morresat i amb quins no, que diem, anem a fer una cosa una mica boja, no? Una cosa que hem de sortir-nos una mica dels nostres propis marcs mentals. No vol dir que t'hagi d'agradar més aquesta persona, simplement vol dir que necessitaves un detox del teu patró habitual d'home, jo crec. Llavors, a veure, realment potser sí, no?, que aquesta persona t'agrada molt, però jo crec que ara el que has de fer és contacte zero, més que res perquè no el veuràs mai més. Si segueix vivint a Barcelona et diria, home, doncs bueno, podem forçar, no?, una mica de relació de tardor, però si se n'ha d'anar, noia, em sap molt greu, però deixa'l de seguir a Instagram, no cal que el bloquegis, però deixa'l de seguir, muteja'l, que no et surtin més stories, que no tinguis la temptació, i ja està, intentem passar pàgina.
3: Perquè no creus que sigui un tipus de perfil que abandonaria anar-se als Estats Units a estudiar agrònoms i es quedaria aquí?
0: Però si aquest perfil no se'n va ni a Vic a veure-la. Sí, què m'estàs dient?
3: Clar. Però almenys que no canviï de continent. No, que li digui, vine tu amb l'R3, vine.
0: Sí, encara li dirà, vine tu amb avió als Estats Units. I l'Helena, vinga, xinutxano cap als Estats Units. No, home, no.
1: Oients, ens agrada molt que hi participeu. Aquesta crida la vam fer aquest estiu a través de les nostres xarxes. Seguiu fent-ho, perquè aquesta secció la farem cada divendres, eh? Aquest
0: va, envieu-nos històries així una mica rocambolesques.
3: Mira, sobre el primer personatge, la Laia diu, homes que de dubtes, on s'és vist? No sé si hi ha ironia aquí o...
1: Una mica.
0: Va, jo detecto bastant. Una mica de
3: sarcasme. I diu, jo en tinc tota una col·lecció.
1: Molt bé.
3: A partir de quin, aquesta col·lecció ja és d'error de la Laia? Ja, perquè ja tenim una col·lecció...
0: Sí, no, jo també estic en aquest club, Laia, t'entenc perfectament. S'ha d'aprendre a sortir d'aquí.
4: Necessites un cafè? No, necessites els experts. Aquesta és l'energia experta de cada matí a ICAT.
3: Com és quan toquen amor?
0: A veure, no em vull equivocar,
1: com
0: però
1: és
0: crec...
1: Trist,
0: no, crec que és el tan. És com si fos sostingut, saps?
1: Sí, sí, sí.
0: Com si fos una nota sostinguda a dintre del
1: pentagrama. Però sí que fa com una variació, però tot és molt baix.
3: És just quan mor, és una mica després.
1: Venim tots cap a missa, que ja el tenim aquí, no?
0: Home, no, què va? És quan no s'anuncia que s'ha mort algú, no? Encara se'n sabe qui s'ha mort, no? I l'endemà o així, o l'enterro.
1: És a dir, home, no.
0: Que sí?
1: Com? Què dius? El toc a morts és quan és a l'enterrament.
0: Que no.
1: Com que no?
0: Ja vaig a trucar a mi mare perquè m'estic posant de mal.
5: Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
3: Les 8 i 32 minuts, sembla que són dos quarts, obrim l'actualitat de la jornada. Ara passen, doncs, ja dos minuts a dos quarts. Anna, què hem de saber per avui, que és divendres 4?
2: Doncs que el govern espanyol té previst aprovar avui el nou sistema de finançament autonòmic. El Consell de Política Fiscal i Financera ho tirarà endavant sempre que no hi hagi més governs que s'afegeixin al boicot d'Isabel Díaz Ayuso i no hi hagi quòrum. La reforma pactada amb Esquerra Republicana encara haurà d'esperar per la taula del Consell de Ministres i la votació al Congrés. Si la proposta s'acaba aprovant, Catalunya ingressarà 4.700 milions d'euros més l'any que ve. Per cert que ahir Pedro Sánchez va anar al Congrés, la seva compareixença no va convèncer ni socis ni oposició i, per tant, la tensió política per la crisi de Ceuta doncs no afluixa. Enmig d'una allau de crítiques i peticions de dimissió, Pedro Sánchez va dir que només es compromet a actuar si es demostra la participació marroquina en l'entrada massiva de migrants. Qui també ha posat cullerada aprofitant doncs la crisi de Ceuta és Donald Trump, que
1: ara,
2: ha tornat a criticar públicament
1: tots, ja.
2: Pedro Sánchez. De fet, diu que Pedro Sánchez porta Espanya pel pedregar i Trump l'ha qualificat doncs insòlita l'entrada massiva de migrants.
0: M'encanta quan Trump insulta Pedro Sánchez. És de les meves coses preferides.
1: De veritat. A més, li dona suport. Cada vegada que l'insulta, jo crec que Sánchez està aplaudint i picant de mans.
0: Exacte, o sigui, és l'únic indicador que tenim de que alguna cosa fem bé en aquest
1: exacte,
0: país.
1: Exacte.
2: Sí, sí, estem parlant molt de Sánchez, últimament,
1: sí,
2: aquí,
1: sí, sí.
2: Arreu del país, arreu del món. Per cert que Volkswagen ha aprovat una nova retallada de plantilla de 50.000 llocs de treball fins al 2030 i podria perillar la marca Seat, doncs perquè no s'ha aclarit encara el seu futur. La planta de Martorell, però, no està en qüestió, perquè els sindicats doncs no descarten acomiadaments a Catalunya i el grup alemany, doncs ara per ara, no preveu electrificar cap model de Seat, però el comitè d'empresa assegura que no s'ha parlat de la supressió de la històrica marca. A Barcelona encara queda perquè puguem anar a Collserola, perquè han aparegut 5 positius nous de pesta porcina després de 2 setmanes sense nous casos i, per tant, s'allunya el possible aixecament de les restriccions vigents. Aquests 5 senglars infectats s'han localitzat dins de la delimitada com a zona d'alt risc i, de fet, des del primer positiu detectat s'han analitzat prop de 12.000 senglars i s'han trobat 384 casos positius de pesta porcina africana.
3: 2:45, el titular d'esports.
2: L'assemblea de socis del Barça es durà a terme el proper dissabte 19 de setembre, el dia del Barça-Sevilla. Un dels temes a tractar és l'ampliació del crèdit de Goldman Sachs. I avui el Betis rep el Madrid a les 9 de la nit amb un Mourinho crític amb els escàndols del seu jugador Raúl Asensio.
3: I el temps que farà avui?
2: Doncs avui és un matí de sol amb alguna boirina. A la tarda es formaran nuvolades inofensives i la calor s'intensificarà. De fet, les màximes més altes tocaran els 40 graus a Ponent i a l'Ebre. I la calor, per cert, aquesta calor intensa durarà tot el cap de setmana.
3: I més esports ara, el miniquiz, que serà la temàtica d'avui. Aneu traient el mòbil, que de seguida juguem i us podeu endur un lot cultural expert. Sempre i quan hagueu prestat atenció a aquesta cançó. Que segur que us sona... Icona Pop, amb la seva tornada a I Love It.

0: Sí, perillo.
1: Segur que no n'hi ha per tant.
2: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: La millor música electrònica del planeta Terra a ICAT. Beats per minut, amb Òscar Broc.
4: Aquesta setmana allarguem l'estiu amb els hits electrònics que han posat la banda sonora a les nostres vacances. Beats per minut amb Òscar Broc. Els dissabtes a les 9 de la nit a ICAT. El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Gendrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou amb Lluís Gendrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.
5: El MACBA presenta El gest de filmar, una nova proposta de la col·lecció que reuneix tres exposicions sobre el poder de la imatge en moviment. Descobreix els vídeos inèdits de Videonou, el cinema compromès de Pere Portabella i una selecció de videoart internacional de la Fundació Han Nefkens. Més informació a macba.cat, recomanat per ICAT.
6: Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
7: Les 8 i 40 minuts ens escriu en Salva, que ens diu: perdoneu que aquests primers dies de temporada no us puc escoltar gaire, que està viatjant, fent turisme, i dic: o sigui, on ets? I diu: Penyíscola. Coneixeu?
8: Sí, hi he anat.
7: Destí tranquil.
8: Sí,
9: sí, allà...
8: Prop de Castelló.
9: Exacte.
8: Sí.
7: Pots portar una samarreta, com que diu,
8: sí, Penyíscola. És molt tranquil, és com una mena de Benidorm, però encara més tranquil.
9: Jo, bueno, quan hi vaig anar, em va recordar a Tossa de Mar.
8: Clar, perquè té aquesta península, que d'aquí ve el nom, sí, de Penyíscola, sí que recorda una mica. Més xula, Tossa,
9: ja què tal.
8: A mi m'agrada més Tossa.
9: Bueno, saps com anar cap a casa, clar.
8: Totalment.
6: Afegiu-nos al WhatsApp. 638-684565.
7: Aquí mateix ens podeu explicar les vostres vides i també podeu jugar al mini-quiz. És el moment de jugar, Sergi, avui sobre quina àrea temàtica?
8: Avui, història de l'esport. Flora primavera. Per què hem posat aquesta cançó, creus, Laura?
9: Amb història de l'esport?
8: Sí.
9: Doncs no tinc ni idea, la veritat.
8: No et quedis amb el títol de la cançó, sinó amb el grup.
7: Perdoneu que us interrompi, hi ha aparegut, mira que ràpida, un oient de Vinaròs que ja vol tirar bif a Penyíscola. Que ràpid.
8: A veure.
7: La Júlia Terol diu: Penyíscola és un tòmbol. No sé què és un tòmbol.
9: Primer hauré de buscar el dia que és un tòmbol.
7: Exacte. És un insult valencià, tòmbol.
9: M'encanta, no sé, però sí, que ens introduïu aquests, sí, insults nous.
7: Potser és com tòtil, però clar, és una ciutat.
9: Ah, busca-ho, Roger, i ara ens explica.
8: Sí, com sigui.
9: Mentrestant, què collons té a veure la troba Kung Fu amb les esports?
8: Parlem d'arts marcials. Avui és el dia del taekwondo.
9: Ah,
8: doncs això, les arts, sí, de la guerra, que prioritzen,
9: Sergi,
8: sobretot la defensa en el context del combat de guerra. De fet, marcial ve clarament de guerra. Més enllà de les arts marcials, que tots coneixem, sobretot orientals, n'existeixen de procedents d'altres llocs, com ara el tahtib, un art marcial que fa servir bastons, que és originària d'Egipte, el capoeira, que és brasiler, o el sambo, un art marcial russa. Aquestes arts són més desconegudes, però altres com el judo o el taekwondo sí que estan esteses arreu del món des de fa molts anys. Fins i tot aquestes dues han entrat dins la categoria d'esports olímpics des de fa algun temps, i en podem veure les competicions entre les seleccions d'alguns països cada 4 anys. Això, però, no ha estat sempre així. Per exemple, la competició de judo va incloure's als Jocs Olímpics de Tòquio del 64 de manera oficial. Però i el taekwondo, l'altra art marcial olímpica? En quines olimpiades va ser reconegut oficialment com a esport olímpic? Aquesta és la pregunta d'avui. A, Los Angeles 84, B, Barcelona 92, C, Sydney 2000 o D, Pequín 2008.
6: 638-684565. 638-684565.
7: En quins Jocs Olímpics es reconegué oficialment el taekwondo? Per primer cop, A, Los Angeles 84, B, Barcelona 92, C, Sydney 2000 o D, Beijing 2008. Entre tots els encertants, sortejarem un lot cultural expert. I mira, per que guanyi la diversió i el coneixement, la Júlia ens diu, l'oient de Vinaròs, diu: us recordo que sóc professora de Biologia i Geografia, per tant us he d'explicar
8: que és un tòmbol.
7: Un tòmbol és una acumulació de terra que... vaig a la del diccionari.
9: Ah, que no és un insult, que és un accident,
8: sí,
9: geogràfic.
8: Està definint el que és el que nosaltres li hem dit península, no? Tòmbol.

0: al diccionari i diu braç de terra que uneix una illa a la costa o dues illes. És a dir, que no és ben bé un isma ni una península, sinó que és un tòmbol.
1: Caram. M'encanta aquesta informació.
0: Gràcies, Júlia.
1: Gràcies, Júlia.
2: Tossa també és un tòmbol, doncs.
1: No, ben bé, eh?
2: No?
1: Jo crec que no és tan estret el que connecta, diguem-ne, el castell amb el poble.
2: Clar, és més estret el que és península. Sí.
1: Sí, jo crec que és una península...
2: Sa Palomera és un tòmbol?
1: Potser
2: sí. De Blanes, potser sí.
0: Mola, perquè ara ens fem els entesos, però fa un minut ens pensàvem que era una cosa que deien només els valencians, tal, però no, és purament el diccionari, és un concepte geogràfic que no coneixíem.
1: M'encanta, és que m'encanten els oients dels experts, tenim unes coses.
0: Va, anem a... ja esteu tots responent a al miniquiz. Avancem una mica amb en Llum Rajola, que ens diu fes que passi. Força, no? La relació, el que deies tu abans, Laura.
1: Exacte, tu escriu-li, tira't pel precipici.
0: No facis cas al cervell.
1: La vida és ara.
0: I ara, de seguida, resolem el miniquiz i tirem la persona guanyadora.

0: Ascendíem la troba Kung Fu perquè avui la cosa anava d'arts marcials. La pregunta del miniquiz era: en quines olimpiades, a quins Jocs Olímpics va ser reconegut el taekwondo oficialment com a esport olímpic? Ho va ser A, Los Angeles 84, B, Barcelona 92, C, Sydney 2000 o D, Pequín 2008? La resposta correcta era la C. Sydney 2000 va ser el primer any en què aquesta art marcial va tenir competició puntuable, i sí que és veritat que anteriorment, als anys 88-92, havia estat com un esport de demostració, però nosaltres ho consideràvem oficial als Jocs de Sydney 2000. Hem rebut 92 respostes, de les quals 75 han estat correctes. Per tant, Laura, et demano un número d'11, de l'1 al 75.
1: Vinga, va, doncs avui farem un número petit, que serà el número 12.
0: Número 12, que correspon al Marçal, que ens ha enviat un WhatsApp des del número acabat en 15.
2: Felicitats,
1: Marçal.
2: Les 8:47, et dediquem aquesta cançó dels Belen Sebastian, que auguren el cap de setmana que ja està a punt d'esclatar. Ben assolellat i càlid.

0: Sergi Vives i Laia Vidal.
1: Nou minutets perquè siguin les 9 del matí. Laura, vés-te pensant el teu esport de contacte que tens més predilecció, ja sigui kickboxing d'homes, MMA, grappling, muay thai, o també, si vols, un referent cinematogràfic de pel·lis d'hòsties, també l'acceptem, perquè avui és el Dia Internacional del Taekwondo, que es veu que hi ha molts nens i nenes que el practiquen, eh?
2: Ens ho expliquen ara els pares. Moltíssima gent, estem flipant.
1: Mira, com a exemple et poso aquest àudio d'un oient.
3: Jo fa més de 6 anys que entreno kickboxing i m'agradaria trencar una llança a favor dels esports de contacte per la dimensió comunitària que poden tenir i que tenen. No és que aquests esports siguin d'extrema dreta o siguin només d'elements d'aquesta calanya, és que només els elements d'extrema dreta d'aquesta calanya fins ara els han ocupat majoritàriament, els hem relegat, però de fet això és recent, històricament no havia estat així i en tot cas també és qüestió nostra ocupar aquests espais. I després encara hi ha un altre punt, i és que nosaltres no triem el terreny de combat, no? L'oprimit mai tria el terreny de combat, i en aquest cas, doncs, literalment. I com deia un amic meu que és de fet mestre entrenador de Jeet Kune Do, la disciplina que va crear Bruce Lee, nosaltres, o sigui, en el 95% dels casos surt corrents, nosaltres entrenem per aquell 5% de casos en què no pot sortir corrents.
1: M'agrada com de qualsevol pregunta al dia sempre l'articuleu.
4: Estic flipant amb aquesta reflexió de bon matí.
2: Jo és que no havia vinculat en cap moment, no se m'havia passat pel cap la vinculació amb l'extrema dreta.
4: No, jo la veritat és que tampoc, i de fet tinc bastants col·legues, evidentment d'esquerra, si no serien amics meus, que estan defensant una mica la posició de nosaltres també hem d'entrenar perquè mai, bueno, una mica el que diu aquest oient, no? Que hi ha un 5% de cops en què no pot sortir corrent, i a veure si la violència només serà una arma de la dreta, no? En aquest cas. Com a arma d'autodefensa.
2: Totalment. Sempre com a arma d'autodefensa.
1: Alguna experiència personal?
4: Jo, si em toquen amb un dit, me'n vaig a terra, la primera.
1: Quan dos nens comencen a barallar-se, com s'actua? Té més culpa el que comença o se li diu que no? O algun consell?
4: Ah, ara m'estàs demanant la meva opinió pedagògica sobre la violència. Aviam, jo et diria que no heu de començar ningú, no?, a aixecar la mà, però si t'hi trobes, doncs jo crec que tens el legítim dret d'autodefensar-te.
2: A mi una psicòloga infantil em va arribar a dir, de les meves filles, em va comentar, diu, que sàpigues que fins que no hi hagi sang, tu no hi has d'intervenir. Dic, gràcies per aquest magnífic consell.
1: És el que es diu first blood als videojocs.
2: Sí. Diu, vale. Fins que no hi hagi sang, tu no hi intervinis. Gràcies per aquest consell. No m'esperis més aquí.
5: Bon dia, estimats experts del Far West de Catalunya. Jo de petit vaig fer judo i karate. Després ja de gran vaig estar fent una miqueta de Krav Maga. I ara ja finalment m'he decidit per al jiu-jitsu brasilè. De totes formes, no descarto a veure si puc provar això del Bufurt, que és com MMA, però amb armadura, que fa pinta de ser molt, molt divertit. Au, cuideu-vos, que vagi bé.
2: Quin domini, estic flipant amb els oients.
1: Esteu a tot, eh?
4: Sí,
2: No.
4: Sí.
1: Era la pregunta d'aquesta setmana, que vam dubtar més, però
2: sí.
1: Ha florit.
2: Ja és el passat.
6: Ei, què passa? No us en foteu de la nobles arts marcials? Que la meva filla petita fa mugendo i ve super relaxada i super contenta. Li ensenya molts valors i moltes històries d'aquestes que ara estan de moda. I nosaltres els boomers vam flipar molt amb el xandall groc del Bruce Lee, que després va immortalitzar la Uma Thurman.
1: Boomer!
6: I la història de l'aigua i la tetera i tot això que ara fan servir els cotxins, que ara es diuen estoics. I no he participat mai en una baralla, però sí que he viscut alguna. He anat en plan separació. Bueno, que vagi molt bé el cap de setmana.

0: els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
1: I a 3 minuts que arribin les 9, aquesta temporada hem inaugurat aquest nou espai de qüestionar-se. El dilema. Un personatge jugable del programa us llença una disquisició i heu de triar una banda o l'altra. I argumentar-ho. Oients al WhatsApp i Laura, en directe, et toca tu avui a plantejar.
2: Vinga, un dilema que jo el tinc força clar, però crec que us farà petar el cap.
1: Va, ui, perfecte.
2: Primera opció. No escoltes música mai més. O sigui, no, mai més no, mai de la vida. O sigui, tens una vida que no has escoltat mai música, ni l'escoltaràs, ni tan sols algú cantant en directe. No, no, o sigui, impossible. No existeix la música en el teu cervell.
3: Jo no sé què em proposaràs com a alternativa, eh?
2: Viure tota l'estona escoltant música a mode aleatori. O sigui, tu no tries què sona. Pot ser que... dormint també, eh? Dormint també et pot sonar hard metal, música d'altres cultures, en altres llengües...
4: Pots tornar boig, eh?
2: Bueno, però de cop també pots descobrir música molt xula.
3: Sí, home, no, no. A veure, haig de dir no escoltar música. És que cap... Val.
2: No, mai, no, eh? No... mai de la vida. No conèixer que existeix aquesta possibilitat.
3: Però no podem... No, no podem, bueno, és que, clar, et faria alterar el teu dilema, però...
1: Un horari.
3: Almenys dormir. No, no, no, dormir.
2: No, no, no.
3: Des de que obres els ulls escoltes música.
2: Dormint també.
3: Dormint també.
1: Però quan dorm,
4: la pots afluixar? Aquesta música la pots afluixar?
2: Sempre és el mateix volum, però la meva teoria és que si passés això, hi hauria un moment en què tu ja obviaries que estàs sentint música, saps?
3: Bueno, aquí penso molts cops, m'adormo sentint la ràdio.
2: Exacte, vull dir, és com tenir la ràdio tota l'estona del
3: fons.
4: Sí, jo diria que potser escoltar música tot el dia, sense parar.
3: Sí, eh?
4: Jo crec que
3: non-stop.
4: Sí.
3: Non-stop, hòstia. Tu, Roger?
2: Però la música també condiciona molt l'estat d'ànim, eh? Que a mi això és una cosa que em tiraria enrere.
1: És que hi ha moltes coses que m'agraden, les meves preferides les faig en silenci.
3: Però, clar, sí que és veritat que ha dit que tu no tries la música, és amb
2: no,
3: moda
2: clar,
3: aleatori.
2: Clar, per això, imagina't que no et paren de sortir cançons supertristes, és que jo me'n vaig a la merda, eh?
3: Imagina't, Anna, que no paren de sortir-te Words on Ever a la nit. Bueno, tu i a mi ens agraden bastant les dues.
4: Jo crec que les cantaria, m'hi animaria.
2: No, anem de festa, és igual, dormir és igual.
4: Cada dia 24 hores, bum, bum, bum.
3: Tu tens clar la teva resposta.
2: Jo crec que acabaria triant escoltar música tota l'estona, tot i crec que em tornaria boja.
3: Clar,
2: em sembla molt trist no escoltar mai música.
4: Jo crec que et mors abans, eh?
3: Sí, és molt més probable que paris boig amb l'opció d'escoltar la música sempre que no pas estar sempre en silenci, no?
2: No, tindries una vida com budista, com zen, no? Sense estímuls, però alhora molt més avorrida.
1: Pot ser de la música de la natura, els ocells.
3: Ens diguin els oients què pensen.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM. La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08. Corre l'hoquei patins a Ràdio El Vendrell. Aquest dissabte a 7:45 del vespre, en directe des del pavelló Quim Tomàs, us explicarem el partit de la Lliga Catalana Plata entre el Club d'Esports Vendrell i el Vicio Sant Cugat, amb Jordi Graell i la col·laboració de Ricard Notario. Tota la prèvia i el partit des d'1:15 del vespre. A Ràdio El Vendrell, us hi esperem.

l'hoquei patins a Ràdio El Vendrell. Aquest dissabte a 7:45 del vespre, en directe des del pavelló Quim Tomàs, us explicarem el partit de la Lliga Catalana Plata entre el Club d'Esports Vendrell i el Vicio Sant Cugat, amb Jordi Graell i la col·laboració de Ricard Notario. Tota la prèvia i el partit des d'un 7:45 del vespre. A Ràdio El Vendrell, us hi esperem. Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.

Ràdio El Vendrell. La proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

0: Entra a l'Hoquei Patins a Ràdio El Vendrell. Aquest dissabte a 8:15 del vespre, en directe des del pavelló Quim Tomàs, us explicarem el partit de la Lliga Catalana Plata entre el Club d'Esports Vendrell i el Vicio Sant Cugat, amb Jordi Graell i la col·laboració de Ricard Notario. Tota la prèvia i el partit des d'un 8:15 del vespre. A Ràdio El Vendrell, us hi esperem. Escoltes Ràdio El Vendrell, 107.1.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 10. Us parla Maria Lara. El Ministeri d'Hisenda reuneix avui amb les comunitats autònomes per discutir i votar el nou model de finançament. La proposta que arriba al Consell de Política Fiscal i Financera té el suport garantit del govern espanyol, Catalunya i les Canàries, de manera que això ja permet que pugui continuar el seu camí i arribi al Congrés dels Diputats. Ara bé, la Comunitat de Madrid ha anunciat que no hi assistirà i ha cridat a la resta de comunitats del PP a fer el mateix per evitar el quòrum. Perquè les votacions del Consell de Política Fiscal i Financera tinguin validesa, cal que hi assisteixin almenys la meitat dels seus membres. I Pedro Sánchez ha insistit al Congrés que no té proves que acusin el Marroc d'estar al darrere de l'entrada massiva de migrants a Ceuta. Diu el president espanyol que cap organisme espanyol o internacional ha presentat cap evidència sòlida en aquesta direcció i, si fos així, el seu govern actuaria en conseqüència. El president ha anunciat que farà públics tots els informes per provar que el govern no va tenir informació que el previngués del que va passar entre el 30 i el 31 de juliol. I la Generalitat ha sancionat amb 300.000 euros l'empresa on treballava l'operari que va originar l'incendi de les Gavarres, que va cremar 2.200 hectàrees. El foc va començar, recordem, el 3 de juliol, en plena onada de calor i amb el nivell 3 del pla Alfa activat. L'operari treballava amb una radial a la carretera GI-660, una activitat que la normativa prohibia en aquelles condicions. I pel que fa a la mobilitat, situació prou tranquil·la avui a les carreteres amb una avaria a la C25 a Sallent, que deixa un vehicle al voral, i a la mateixa via, però en aquest cas a Gurb, l'incendi d'un vehicle deixa també un carril tallat direcció Lleida. A banda, també hi ha un accident a la B23 a Molins de Rei que deixa un altre carril tallat. I una persona va resultar ferida menys greu ahir a la nit en l'incendi en una casa de Figueres. Els bombers van rebre l'avís a les 11 de la nit per un incendi en una casa del carrer Llers i van activar 7 dotacions. En arribar van comprovar que el foc afectava dependències de la planta baixa, el primer pis i la terrassa on van localitzar la persona ferida. Els bombers van fer una primera atenció sanitària a l'afectada i la van extraure de l'immoble perquè fos atesa pel SEM. Els bombers van fer una recerca exhaustiva a la resta de pisos sense localitzar ningú més afectat. I la plaça 2 del Tribunal d'Instància d'Amposta manté com a detinguts els pares del nadó de Santa Bàrbara al Montsià a l'espera de practicar noves diligències i abans de decidir si els envia a presó o bé els deixa en llibertat amb mesures cautelars. L'home i la dona detinguts a València van declarar ahir davant del jutge titular del tribunal el mateix dia que la policia va trobar al domicili que la família ocupava les restes del bebè que es buscava des del passat cap de setmana. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa. Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.
3: Obrim la segona hora de l'Obert per vacances i ho fem seguint amb la ronda de connexions de comiat.
4: Comencem temporada, comencem curs.
0: Escoltes Ràdio El Vendrell.
5: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
0: La informació local i comarcal als informatius de 1:15 a 2 del migdia i a les 8 del vespre. La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.
6: Parar! Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
0: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80, a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. L'hoquei patins a Ràdio El Vendrell. Aquest dissabte a 8:15 del vespre, en directe des del pavelló Quim Tomàs, us explicarem el partit de la Lliga Catalana Plata entre el Club d'Esports Vendrell i el Vicio Sant Cugat, amb Jordi Graell i la col·laboració de Ricard Notario. Tota la prèvia i el partit des d'un 8:15 del vespre. A Ràdio El Vendrell us hi esperem. Els millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.

a l'Hoquei Patins a Ràdio El Vendrell. Aquest dissabte a 7:45 del vespre, en directe des del pavelló Quim Tomàs, us explicarem el partit de la Lliga Catalana Plata entre el Club d'Esports Vendrell i el Vicio Sant Cugat, amb Jordi Graell i la col·laboració de Ricard Notario. Tota la prèvia i el partit des d'un 7:45 del vespre. A Ràdio El Vendrell, us hi esperem. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.

l'hoquei patins a Ràdio El Vendrell. Aquest dissabte a 7:45 al vespre, en directe des del pavelló Quim Tomàs, us explicarem el partit de la Lliga Catalana Plata entre el Club d'Esports Vendrell i el Vicio Sant Cugat, amb Jordi Graell i la col·laboració de Ricard Notario. Tota la prèvia i el partit des d'un 7:45 al vespre. A Ràdio El Vendrell, us hi esperem. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al sense tambú de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al sense tambú de la FM.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

0: El sistema preveu repartir 20.900 milions d'euros addicionals, dels quals 4.600 milions correspondrien a Catalunya. Catalunya i les Canàries són les úniques comunitats que donen suport a la proposta, que encara haurà de passar pel Consell de Ministres i el Congrés. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha promès que el govern farà tot el que faci falta per preservar la indústria catalana i els llocs de feina davant la possible desaparició de la marca SEAT. En una tensió des de Kiev, Ucraïna, Illa ha assegurat estar en contacte permanent amb els màxims responsables de Volkswagen i SEAT a Catalunya. Tot plegat després que el Consell de Supervisió de la marca aprovés per unanimitat aquest dijous el pla de reestructuració fins al 2030 amb una retallada de 50.000 feines. I la Policia Nacional ha desarticulat una organització criminal establerta principalment a Granollers i dedicada presumptament al tràfic d'éssers humans amb finalitat d'explotació sexual. Hi ha 14 detinguts, dues dones alliberades i 17 possibles víctimes identificades. L'organització gestionava 4 pisos de prostitució i un local de cites a Granollers i Barcelona, on les dones eren sotmeses a condicions abusives i un control permanent. I 10 operaris han resultat intoxicats per monòxid de carboni aquesta nit a la bodega d'un vaixell al port de Barcelona. El SEM ha atès 19 persones, un home està en estat crític, un altre greu, 4 menys greus i 4 lleus, mentre que la resta han resultat il·lesos. L'accident laboral es va produir al vaixell Ocean Eufrosina, al moll de l'energia, després de la descàrrega d'olis vegetals. La Guàrdia Civil, juntament amb Capitania Marítima, investiguen ara les causes d'aquest incident. I per més informació, segueix-nos a la xarxa, sisplau.
1: Notícies en xarxa. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.
2: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
3: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.
4: Parà! Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
3: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Corre l'hoquei patins a Ràdio El Vendrell. Aquest dissabte a 7:45 del vespre, en directe des del pavelló Quim Tomàs, us explicarem el partit de la Lliga Catalana Plata entre el Club d'Esports Vendrell i el Vicio Sant Cugat, amb Jordi Graell i la col·laboració de Ricard Notario. Tota la prèvia i el partit des d'un 7:45 del vespre. A Ràdio El Vendrell, us hi esperem. Els millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Tota l'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.

del Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

l'hoquei patins a Ràdio El Vendrell. Aquest dissabte a 8:15 del vespre, en directe des del pavelló Quim Tomàs, us explicarem el partit de la Lliga Catalana Plata entre el Club d'Esports Vendrell i el Vicio Sant Cugat, amb Jordi Graell i la col·laboració de Ricard Notario. Tota la prèvia i el partit des d'un 8:15 del vespre. A Ràdio El Vendrell, us hi esperem. Viu l'estiu amb Ràdio El Vendrell. Ràdio El Vendrell, 107.1.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.
2: Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.

Torna l'hoquei patins a Ràdio El Vendrell. Aquest dissabte a 8:15 del vespre, en directe des del pavelló Quim Tomàs, us explicarem el partit de la Lliga Catalana Plata entre el Club d'Esports Vendrell i el Vicio Sant Cugat, amb Jordi Graell i la col·laboració de Ricard Notario. Tota la prèvia i el partit des d'un 8:15 del vespre. A Ràdio El Vendrell, us hi esperem. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

Aquest dissabte a 7:45 del vespre, en directe des del pavelló Quinto Mas, us explicarem el partit de la Lliga Catalana Plata entre el Club d'Esports Vendrell i el Vicio Sant Cugat, amb Jordi Graell i la col·laboració de Ricard Notario. Tota la prèvia i el partit des d'un 7:45 del vespre. A Ràdio El Vendrell, us hi esperem. Let's go.

a l'Hoquei Patins a Ràdio El Vendrell. Aquest dissabte a 8:15 del vespre, en directe des del pavelló Quim Tomàs, us explicarem el partit de la Lliga Catalana Plata entre el Club d'Esports Vendrell i el Vicio Sant Cugat, amb Jordi Graell i la col·laboració de Ricard Notario. Tota la prèvia i el partit des d'1:15 del vespre. A Ràdio El Vendrell, us hi esperem.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya manté les qüestions prejudicials davant del Tribunal de Justícia de la Unió Europea i per ara no aplica l'amnistia a Josep Maria Jové i Lluís Salvador. El Tribunal considera que la sentència europea del juliol no resol totes les seves reserves sobre la llei d'amnistia i manté suspesa la causa fins que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea es pronunciï. En canvi, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya sí que aplica l'indult concedit pel govern espanyol a Laura Borràs, de manera que els 2 anys de presó que li quedaven per complir han quedat suspesos. La presidenta de Junts havia estat condemnada, recordem, per prevaricació i falsedat documental per l'adjudicació irregular de contractes quan presidia la Institució de les Lletres Catalanes. I el Ministeri d'Hisenda i les comunitats de règim comú reuneixen per abordar el nou model de finançament autonòmic que el govern espanyol vol aprovar abans d'acabar l'any i aplicar de cara al 2027. Madrid ha intentat boicotejar la trobada, però la resta de comunitats del PP hi han assistit i han garantit el quòrum. El nou sistema preveu repartir 20.975 milions d'euros addicionals, dels quals 4.600 milions correspondrien a Catalunya. Catalunya i les Canàries són les úniques comunitats que donen suport a aquesta proposta, que encara haurà de passar pel Consell de Ministres i el Congrés. I els serveis mínims de la vaga educativa del proper 8 de setembre fixen un docent per cada 3 aules a infantil, primària i secundària i una persona de l'equip directiu per centre. Als centres d'educació especial haurà de treballar la meitat de la plantilla i de les llars d'infants un 33%. També es garantirà la meitat del personal de menjador, cuina, acollida i altres serveis per tal d'assegurar l'atenció a l'alumnat. La vaga està convocada per USTEC, CGT, la Intersindical i la COS. I una dona està detinguda presumptament relacionada amb la mort d'un nadó a Sant Adrià del Besòs. El cos del nadó es va localitzar el passat 2 de setembre en un bloc de pisos del municipi. La Divisió d'Investigació Criminal ha obert ara una investigació per tal d'esclarir les circumstàncies dels fets. I la Policia Nacional també ha desarticulat una organització criminal establerta principalment a Granollers i dedicada presumptament al tràfic d'éssers humans amb finalitat d'explotació sexual. Hi ha 14 detinguts, 2 dones alliberades i 14 possibles víctimes identificades. L'organització gestionava 4 pisos de prostitució i també un local de cites a Granollers i Barcelona on les dones eren sotmeses a condicions abusives i un control permanent. I 10 operaris han resultat intoxicats per monòxid de carboni aquesta nit a la bodega d'un vaixell al port de Barcelona. El CEM ha atès 19 persones, un home està en estat crític, un altre greu, 4 menys greus i 4 lleus, mentre que la resta han resultat il·lesos.
2: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
3: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.
4: Para! Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
3: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Corre l'hoquei patins a Ràdio El Vendrell. Aquest dissabte a 7:45 del vespre, en directe des del pavelló Quim Tomàs, us explicarem el partit de la Lliga Catalana Plata entre el Club d'Esports Vendrell i el Vicio Sant Cugat, amb Jordi Graell i la col·laboració de Ricard Notario. Tota la prèvia i el partit des d'un 7:45 del vespre. A Ràdio El Vendrell, us hi esperem. Els millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins.
5: I no li importa nada.
3: De de 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes llatins, el millor ritme del diumenge. Tota l'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.

al Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio al Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Maria Lara. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya manté les qüestions prejudicials davant del Tribunal de Justícia de la Unió Europea i per ara no aplica l'amnistia a Josep Maria Jové i Lluís Salvador. El Tribunal considera que la sentència europea del juliol no resol totes les seves reserves sobre la llei d'amnistia i manté suspesa la causa fins que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea es pronunciï. En canvi, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya aplica l'indult concedit pel govern espanyol a Laura Borràs, de manera que els 2 anys de presó que li quedaven per complir han quedat suspesos. I el Ministeri d'Hisenda i les comunitats de règim comú reuneixen avui per abordar el nou model de finançament autonòmic que el govern espanyol vol aprovar abans d'acabar l'any i aplicar ja el 2027. Madrid ha intentat boicotejar la trobada, però la resta de comunitats del PP ja han assistit i han garantit el quòrum. El nou sistema preveu repartir 20.975 milions d'euros addicionals, dels quals 4.686 correspondrien a Catalunya. I l'Audiència Nacional ha mostrat el seu absolut suport a la jutgessa Maria Tardón, que investiga l'arribada massiva de migrants a Ceuta. El tribunal defensa que la magistrada no ha interferit en la seguretat nacional, sinó que ha actuat per preservar l'interès general després que el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, es queixés que la jutgessa impedís a la policia informar del ministeri. I els serveis mínims de la vaga educativa del 8 de setembre fixen un docent per cada 3 aules a infantil, primària i secundària i una persona de l'equip directiu per centre. Als centres d'educació especial haurà de treballar la meitat de la plantilla i a les llars d'infants un 33%. També es garantirà la meitat del personal de menjador, cuina, acollida i altres serveis per tal d'assegurar l'atenció a l'alumnat. La vaga, recordem, està convocada per USTEC, CGT, la Intersindical i també COS. I els Mossos d'Esquadra han detingut una dona de 33 anys, presumptament relacionada amb la mort d'un nadó trobat aquest dimecres al barri de la Mina de Sant Adrià del Besòs. L'arrestada és la mare de l'infant. El cos va ser localitzat dins d'una bossa de plàstic al replà d'un edifici i la Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas per tal d'esclarir les causes de la mort. I la Policia Nacional ha desarticulat una organització criminal establerta principalment a Granollers i dedicada presumptament al tràfic d'éssers humans amb finalitat d'explotació sexual. Hi ha 14 detinguts, 2 dones alliberades i 17 possibles víctimes identificades. L'organització gestionava 4 pisos de prostitució i un local de cites a Granollers i Barcelona, on les dones eren sotmeses a condicions abusives i un control permanent. També distribuïen cocaïna, tusi i medicaments per la disfunció erèctil.
0: Notícies en xarxa. Escoltes Ràdio El Vendrell. La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08. Torna l'hoquei patins a Ràdio El Vendrell. Aquest dissabte a 8:15 del vespre, en directe des del pavelló Quim Tomàs, us explicarem el partit de la Lliga Catalana Plata entre el Club d'Esports Vendrell i el Vicio Sant Cugat, amb Jordi Graell i la col·laboració de Ricard Notario. Tota la prèvia i el partit des d'un 8:15 del vespre. A Ràdio El Vendrell us hi esperem. Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, al magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Escoltes Ràdio El Vendrell.

l'hoquei patins a Ràdio El Vendrell. Aquest dissabte, a 7:45 del vespre, en directe des del pavelló Quim Tomàs, us explicarem el partit de la Lliga Catalana Plata entre el Club d'Esports Vendrell i el Vicio Sant Cugat, amb Jordi Graell i la col·laboració de Ricard Notario. Tota la prèvia i el partit des d'un 7:45 del vespre. A Ràdio El Vendrell, us hi esperem. Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: Divendres 4 de setembre de 2026. Sigueu benvinguts a les notícies. Les fem possible la Marga Márquez a les vies de so, tècnics i redactors de la casa, el Jordi Graell a la crònica de l'esport i, si tot va bé, Marc Rodero fent la previsió meteorològica. Tenim 30 minuts per davant i tot plegat està conduït per Llorenç Avinyó.

0: Sumari de titulars.
1: En aquest primer cap de setmana de setembre, just abans, repassem aspectes de l'actualitat característics de la comarca, com sempre. Començarem parlant del Teatre Àngel Guimerà, perquè ha renovat la platea, les luminàries, l'accessibilitat i, sobretot, les butaques. Serà el primer argument d'aquestes notícies que després dedicaran temps al rockabilly, perquè a Calafell i fins diumenge s'hi celebra una nova edició del High Rockabilly, un festival internacional que porta fins al municipi gent de tot el món. Després mirarem cap a l'interior. Explicarem la història i la feina que es fa a la cooperativa agrícola Ceolpe de Llorenç del Penedès. Notícies breus, creix l'atur a la comarca, convocatòries de cap de setmana, els esports i el temps. D'entrada marxem cap al teatre, perquè el Teatre Àngel Guimerà del Vendrell ha aprofitat l'aturada de la programació durant l'estiu per dur a terme un seguit de millores importants. A més de renovar completament el pati de butaques, i ja veuran quina història, s'han modificat les escales d'accés i també s'han substituït les antigues lluminàries per tecnologia LED. És una informació del Marc Guitart i aquí escoltarem Xavier Mercader, que és president de la Lira, i Josep Maria Sanabra, perquè la colla sardanista de la Lira estrenarà aquesta millora del teatre la tarda de diumenge.
2: Les noves butaques que s'han instal·lat al TAC han d'oferir una major comoditat als espectadors, actualitzant un dels elements que feia temps que necessitava una renovació.
3: Crec que era una fita. Pensem que des de quan es va ja construir el teatre, les cadires ja no eren les que havien de ser i hi havia una sèrie de problemes en aquelles butaques. Mostra d'això és que aquelles butaques no es van pagar mai, perquè l'empresa que havia d'arreglar-les doncs va fer fallida i bueno, les butaques es van quedar, però les butaques no eren còmodes.
2: Paral·lelament s'han desplaçat les escales cap als laterals, amb l'objectiu de facilitar l'accés a la part superior i millorar la seguretat. Així, a més d'unes baranes, s'han introduït un contrast de color als graons que permet identificar amb més claredat on acaba la petjada. Altres millores han estat la substitució de les antigues lluminàries per tecnologia LED, el que permet una millor il·luminació amb menys consum energètic.
3: A més, els LEDs que estaven al davant, que alguna obra de teatre molestaven, s'han posat a sobre i d'aquesta manera són visibles el fet de baixar a fosques. Doncs, bueno, amb això hi ha altres mesures de seguretat que també s'han posat, perquè el fet de fer tota aquesta remodelació es va haver d'encarregar un projecte d'enginyeria.
2: La renovació del paviment, la fixació de la grada inferior i el lacat de les reixes de ventilació del prosceni han completat les millores. El nou TAC viurà la seva estrena aquest diumenge, amb motiu de l'aplec de tardor de sardanes i la trobada de colles que organitza la colla sardanista de la Lira.
4: És un honor que obrir aquestes portes, estrenar aquestes cadires i veure el TAC remodelat en una platea molt diferent, molt més assequible a la gent, molt més maniobrable i amb unes cadires supercòmodes. Jo crec que ens honora que la Lira ens hagi donat aquesta responsabilitat.
2: Serà a 6:45 de la tarda quan el teatre acull el concert de la Cobla Juvenívola de Sabadell, el primer espectacle que es farà a l'equipament després de les actuacions de millora. Uns treballs que han estat impulsats de manera conjunta per la Lira Vendrellenca i l'Ajuntament del Vendrell.
1: Aquesta és una gran setmana a Calafell, especialment a la platja, perquè des de dimecres i fins diumenge s'hi està celebrant el festival High Rockabilly, que vol dir que més de 50 grups del gènere de diferents països i molts visitants arribats de 4 continents omplen de música, però també de color, per l'estètica de la gent rockabilly, específicament o especialment als carrers de la platja. També es poden veure vehicles antics dels anys 50-60 dels Estats Units, una festa que tothom sap arreu que cada any és un referent quan arriba la primera setmana del mes de setembre i tot plegat des del 1999. I una injecció econòmica molt important pel sector turístic, per hotels, restaurants, bars de Calafell. Si no hi han anat, val la pena que hi vagin. Nosaltres sí que hi hem anat i hem preparat aquest reportatge, dins el qual ens expliquen coses del Hard Rock Abilí, l'Esther Matamala, que és la directora de l'hotel Sol i Mar, i també, molt contenta, Lluïsa Lastra, que és la regidora de promoció econòmica de l'Ajuntament de Calafell. Passejar per Calafell aquests dies és com entrar a la màquina del temps. La platja és plena de gent vestida amb l'estètica americana dels anys 50, la pròpia del rockabilly. El festival del gènere, que es va iniciar a finals del segle passat, ha esdevingut un referent mundial i és un exemple de col·laboració del sector públic i del privat.
0: Des de 1999, crec que és l'any que va iniciar-se aquesta aventura de tornar enrere en el temps, i l'estem gaudint des d'aleshores. I aquí a Sol i Mar, molts anys, hem tingut el plaer d'acollir la pool party, que li deien, que era la festa de tarda on, de tots els concerts que es fan durant aquests dies, on tothom tenia cabuda aquí, doncs, a passar-s'ho bé, a escoltar música, a ballar i a compartir, sobretot, bueno, entre ells hi ha un ambient molt maco de veure com comparteixen moltes coses entre diferents països, i l'afició la porten tots a dintre, i l'estil de vida, i és molt maco veure com gaudeixen de tot aquest ambient tots plegats.
1: Músics i seguidors arriben de tot el món.
0: Doncs és el més internacional de l'any, perquè diria que tenim de 4 continents. Ahir fèiem el check-in a uns clients d'Austràlia, que en tenim uns quants, venen americans i venen d'arreu d'Europa. Crec que aquest any tenim uns 25 països allotjats.
1: Els seguidors són una gran família internacional.
0: Això per ells és un estil de vida. Tota aquesta comunitat sempre va de festival en festival, que es fan a molts països. Són ells mateixos, jo crec que a vegades corren la veu d'he estat a tal festival i te'l recomano, i que els funciona molt bé entre ells el boca a boca. Indudablement que Calafell fa la seva funció de promoció, però també està molt arrelat. Fa molts anys que s'està fent aquí i està molt consolidat. Per tant, sobretot el boca a boca entre ells, aquesta comunitat és molt... també de xarxes socials, de comunicar-se, és la manera que tenen de promoure aquest festival.
1: La quantitat de visitants és molt gran.
5: És impossible saber-ho, perquè no només tenim els d'aquí de Calafell, sinó els que agafen les poblacions als voltants. De vegades el problema que tenim és que l'aforament que tenim del que són les places hoteleres no se'ns esgota, el tenim ple, i llavors t'agafen, doncs, apartaments que són també del voltant, hotels del voltant, perquè no ens oblidem que moltes de les activitats que fem aquí acaben repercutint a les poblacions veïnes, tant per la banda de Cunit com Sant Salvador i com Arruga. Llavors, bueno, nosaltres fem aquí tota una sèrie d'activitats dintre també dels propis hotels d'aquí, i que es fan un número d'abonaments. Aquests abonaments que són per accedir al recinte del pavelló, la carpa també que tenim, el que és a la zona del Masmel, estan esgotats des de fa un mes i mig. Vale.
1: El festival permet allargar la temporada d'estiu.
5: Hi ha molts municipis de platja que quan arriba l'1 de setembre es queda totalment tancat, que dius, ui, què ha passat? La gent ja ha marxat a la ciutat. I en canvi aquí, doncs, aguantes, vull dir, a nivell del sector hoteler, aquesta quinzena aparença és igual que si fos l'agost. Vull dir, la tenen reservada abans aquesta quinzena que segons quines setmanes del juliol. Imagina't la diferència que hi ha, no? De fet, el diumenge, a l'acabar el festival, traurem el cartell de l'any vinent, i ja els mateixos visitants, els mateixos rockabilis, ja agafen i ja deixen la reserva ja feta per a la propera edició. O sigui que amb això ja veus que està consolidat, que nosaltres tenim ganes, i si tenim l'oportunitat de trobar alguna altra coseta similar que puguem apostar, tingueu clar que ja estarem.
1: Es tracta d'un públic amb alt poder adquisitiu.
5: I a la part de màrquet, doncs, si dius, ai, que hi ha aquest disc, ai, aquella pulsera, quin bolso, doncs ells ho veuen moltíssim, gasten un dineral amb aquestes parades. Els veus que van constantment als caixers. Nosaltres fem un reforç de policia també molt important a nivell d'efectius, i precisament amb els bancs els demana que els caixers precisament ho dotin amb més volum. O sigui que amb això una miqueta ja podeu veure. Sí, a nivell de restauració no veus una terrassa buida, perquè és que és un sector que consumeix moltíssim. Vull dir, se senten en una terrassa, no estan allà amb una Coca-Cola, és que passen allà la tarda, són grups, a més són d'una edat mitjana tirant alta, són supertranquils, no és un públic en cap moment que sigui problemàtic, amb la qual cosa, és que fins i tot la gent que viu en l'entorn ho agraeix.
1: Fins diumenge, l'espectacle està als escenaris del festival, públics i privats, però també al carrer, perquè el rockabilly és, sobretot, un estil de vida. És espectacular.

0: la de Llorenç, que abraça altres associacions del Penedès al Camp de Tarragona. És una cooperativa de cooperatives adscrita a la denominació d'origen siurana, que veu en el producte de qualitat la seva principal garantia de futur. En aquesta informació de Lolo García escoltarem Pere Albà, que és el president de CEOLP, i també Xavier Coll, que és el secretari d'aquesta cooperativa.
1: Afruitat, amb un paladar molt fi en boca i un gust difícil de trobar al mercat. Així es defineix l'oli arbequina del Centre Olícola del Penedès, CEOLP, inclòs a la denominació d'origen siurana i que ha merescut premis més enllà de les seves fronteres. Una iniciativa nascuda al 1988 a partir de la unió de 7 cooperatives de la zona i que ara, gairebé 4 dècades després, ja en suma 14 amb moltes ganes de reivindicar-se.
2: El problema de l'oli, el problema de l'olivera, és que costa molt de que durant l'any, quan acabes la collita, econòmicament et quedi reflectit. Si aquí no som capaços de buscar un valor afegit amb aquest producte, per desgràcia, la gent que hi ha i que són socis són gent d'una certa edat. Perquè també s'ha de dir que el cultiu de l'olivera és un cultiu que necessita molta mà d'obra. I la joventut, el que vols, maquinària, pujar dalt i tirar milles. I això també es comporta a la baixa, eh? Oi, si jo crec que si no som capaços de buscar un valor afegit amb aquest producte, pel camí perdrem molta gent i arribarà un moment que no sé si qui quedarà, poques paraules, no? És molt... No hauria de dir-ho, però és el que penso realment.
1: Actualment agrupa productors procedents de 70 pobles repartits principalment entre el Baix Penedès, Vilanova i la Geltrú, Vilafranca del Penedès, Vilarrodona, Santa Coloma de Queralt, la Pobla de Mafumet, Bràfim, la Nou de Gallà i Vilaseca. La majoria d'ells, petits pagesos que combinen la vinya amb les oliveres de marge, una activitat més aviat minoritària entre els seus associats arran del poc rendiment econòmic que n'obtenen.
2: Aquí hi ha un molí preparat per entrar entre 9 i 10 milions de quilos d'olives, tot i que quan entrem més hem entrat 5 milions, però es va fer unes instal·lacions ben fetes, separades del poble, que no molestessin a ningú, i jo crec que avui dia aquest molí és un dels grossos de Catalunya, em sembla que som el segon, si no vaig malament. Aquí no toquem ni garrofes ni vi, encara que aquí pràcticament, ja dic, entrem uns 5 milions de quilos als anys, que ha sigut molt bona collita, sí que hem passat 3 anys enrere cap a la sequera, ens ha arrossegat inclús a entrar 1,5 milió de quilos d'olives, i perquè hem tingut sort, que també s'ha de dir, que hem tingut la cooperativa de Vilaseca, que és una zona que rega i el cultiu és més extensiu.
1: Justament el president de CEOLP acaba de ser escollit màxim responsable de la Deu Siurana, des d'on intensificaran el reconeixement de l'oli d'oliva, una tasca que hauria de servir per intentar rejuvenir la pagesia.
3: Aquí el perfil del pagès, que és la cooperativa de Llorenç, pagesos, que facis que es dedica a la pagesia, podem tenir dos, eh? Com ara jo mateix, jo sóc el president de la cooperativa de Llorenç, jo no vinc d'aquest món. Jo faig el que el meu pare em va deixar i ma germà, i conservem el que tenim a casa. Però vull dir que gent que es visca de la terra, el que és la cooperativa de Llorenç, podria ser dos. I pel que veig jo, que no hi ha el relleu generacional que hauria de veure. Vull dir, si tu veus ara quan serà l'octubre, és igual, que ara vindrà el setembre, el collir reguims i veus allò la mitjana d'edat de la gent, 55, 60, 70. Doncs això vol dir que si anem seguint aquest ritme, d'aquí 10 anys quedaran molt pocs, eh?
1: Des de CEOLP, iniciativa sorgida al Llorenç del Penedès, també s'aposta per la producció ecològica, tot reservant una de les tres línies del molí per aquesta varietat. Un moviment en la línia del que demana el mercat i que reclamen ha de ser reconegut també pel consumidor.
3: Repartir tot és que el producte que tu fas que estigués doncs, amb un preu acceptable que la gent s'hi pogués guanyar la vida. Esclar, és a dir, això, aquest preu, quan tu has tret els gastos de les cooperatives, els gastos de CEOLP, vull dir, esporga-les, ensofata-les, fes-les caure, és igual, no és igual que comptessis, eh? Els números no surten. I llavors, com que no som atractius, doncs qui s'hi posa? Qui s'hi posa si no es pot guanyar la vida, la gent? Això és un problema que tenim que jo no sé quina solució té, eh?
1: Oliveres centenàries que volen continuar brindant el seu fruit daurat a la gent.

0: generacions futures.
1: Aquesta no és una bona notícia perquè l'atur al Baix Penedès ha crescut aquest mes d'agost de 117 persones. Ara hi ha un total de 6.352 persones inscrites a les oficines del Servei d'Ocupació de Catalunya, quan al juliol n'eren 6.235. Això fa que la taxa d'atur comarcal sigui ara del 10,87%. Al Vendrell, la xifra de persones aturades és de 2.333. Fa un mes n'eren 2.317. A Calafell en són 1.507 i a Cunit 859. Tots tres municipis costaners són els que més creixement de l'atur tenen pel final dels contractes de la temporada d'estiu. La taxa d'atur més alta de la comarca és la del Montmell, amb un 17,31% de la població activa sense feina, mentre que el poble amb menys persones en atur, en tant percent, és Sant Jaume dels Domenys, amb un 8,50%.
2: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: Mirem cap a Calafell i ho fem per explicar que la Junta de Govern del seu ajuntament ha aprovat la licitació de les obres del primer tram del carril bici entre els carrers Priorat i Gironès. Es tracta del primer tram que ha d'unir el Passeig de la Unió amb la Rambla Mossèn Jaume Tovella, l'antic traçat de la línia d'alta tensió. El pressupost d'aquest primer tram és de més de 509.000 euros, dels quals el 60% els paga la Generalitat a través del Pla de Barris. Aquesta és la primera obra del nou Pla de Barris de Cal Boulevard i el primer tram serà el que s'executarà al municipi. Ho ha explicat el regidor d'Estratègia Urbana, Miguel Ángel Perín. El projecte desenvolupa una primera fase de carril bici més llarg, que continuarà en direcció a la urbanització El Romaní, a tocar del Vendrell, seguint l'antic traçat que seguia la línia d'alta tensió entre els carrers Priorat i Gironès, fins a arribar a la carrerada d'en Relet, que també és límit del terme municipal amb el Vendrell. Aquest límit serà l'eix estructural i l'espina dorsal d'una nova xarxa per bicicletes en la que l'Ajuntament està treballant en una aposta per la mobilitat sostenible que ja es ve donant des d'aquest mandat i que s'ha de culminar el pròxim mandat. L'actuació no és un simple carril bici, perquè també hi haurà vegetació, més arbrat, un camí peatonal, i s'urbanitzaran els dos extrems per permetre els creuaments en perpendicular, fent nous passos adaptats per a vianants. Es tracta d'una mena de parc lineal que suposarà un nou refugi climàtic pel municipi, que segurament serà necessari. Aquest tram connectarà amb les obres d'urbanització del nou esclat que s'ha de fer a Calafell, a tocar del barri de Cal Boulevard, i donarà continuïtat als carrers Priorat i Gironès, executant el carril bici previst entre ells. En un futur, quan es faci el desviament de la rotonda de la Creu Roja a Calafell, que segurament és la més complicada de tota la comarca, el carril bici enllaçarà amb un altre que està planificat a la C31 i que ha d'arribar des de Calafell fins a Cunit. Més notícies breus, agenda del cap de setmana, per explicar una cosa que ja ha quedat apuntada quan parlàvem del Teatre Àngel Guimerà en l'encetal informatiu, que aquest diumenge 6 de desembre la colla sardanista de la Lira Vendrellenca organitza el 5è aplec de tardor del Vendrell, que a la vegada és la 15a trobada de colles sardanistes Vila del Vendrell. Pels amants de la sardana, vàries cites. la primera diumenge a les 11 del matí a la plaça Nova, amb doble ballada, amb música en viu, a càrrec de la cobla juvenívola de Sabadell i també la principal de la Bisbal. A 2:45 de la tarda, a la Lira Vendrellenca, dinar de germanor de les colles participants, que seran més de 15 i probablement més de 500 persones, i seguidament, després del dinar, un ball a la mateixa sala Pau Casals de la Lira amb el grup Índalo. I per acabar la celebració, al Teatre Àngel Guimerà, a 2:45 de la tarda, concert a càrrec de la cobla La Juvenívola de Sabadell. En aquest concert és on s'estrenaran les millores que s'han fet al Teatre Àngel Guimerà, i recordem que tot plegat coincideix amb la capitalitat de la sardana del Vendrell d'aquest 2026. Més coses. Comença a arribar el temps d'incorporar-se a les aules, a totes les aules, perquè l'Escola Oficial d'Idiomes del Vendrell ja és en període de preinscripcions pel nou curs. Fins al pròxim dilluns, aquest dilluns, que és dia 7 de setembre, els interessats i interessades es poden inscriure a través de la pàgina web de les escoles. Per als ensenyaments d'anglès i francès es fa un test de nivell en línia per determinar a quin grup ha d'anar cada alumne. Per als C2 de català, que també s'hi fan classes de català, el test és presencial i s'ha de fer el dimecres, dia 9 de setembre, dimecres de la setmana que ve. El sorteig per a l'adjudicació de les places no es farà fins al pròxim 14 de setembre. Aquest cap de setmana encara hi ha altres convocatòries. Una de castellera, perquè la colla castellera de la Bisbal del Penedès, els Bous del Penedès de la Bisbal, organitzen demà dissabte, dia 5 de setembre, una nova edició de la seva festa, anomenada Bou Fest. És una jornada que inclou diada castellera, un sopar i festa. La diada castellera començarà a les 6 de la tarda al carrer del doctor Robert de la Bisbal i comptarà amb la participació de les tres colles castelleres del Baix Penedès, és a dir, els Bous de l'Arbós, els Nens del Vendrell i la colla local, els Bous de la Bisbal. I després, a partir de les 9, a l'era de batre, hi haurà sopar i festa amb karaoke i música.

0: Parlem ara del dia d'Extremadura, perquè arriba també la setmana que ve. Concretament, l'Associació Cultural Extremadura del Vendrell celebrarà dimarts vinent, 8 de setembre, el Dia d'Extremadura de la capital de la comarca. La celebració tindrà lloc al local de l'entitat, al carrer Sant Magí. Tot plegat, començarà a les 7 de la tarda amb una festa extremenya. Seguidament es donaran a conèixer els 5 nominats del Premi Encina de Plata d'enguany, els més votats pels socis de l'entitat. El nom del guanyador no es donarà a conèixer, però, fins al pròxim 3 d'octubre, després que un jurat deliberi entre els 5 finalistes qui mereix més el premi. Aquest dimarts també hi haurà Parlament d'Autoritats. S'interpretaran, com és costum, els himnes d'Extremadura i de Catalunya. I al final se servirà un vino d'honor. I una cosa més, el Consell Comarcal convoca 3 xerrades destinades a famílies de preadolescents i adolescents sobre relacions afectives i sexuals. Estan destinades a mares i pares d'alumnes de 5è i 6è de primària, de primer i segon d'ESO. Les xerrades han de contribuir a ajudar les famílies a abordar el tema, el de la sexualitat i l'afectivitat, i alertar sobre el risc de conductes i comportaments vinculats a la violència de gènere. El 6 d'octubre es farà la primera xerrada a l'Institut Ernest Lluch de Cunit, la segona el 19 d'octubre a l'Institut Coster de la Torre de la Bisbal i la tercera el 28 d'octubre a l'Institut de l'Arbós. El Consell Comarcal compta amb el suport de Jove Baix Penedès i del Departament d'Igualtat de la Generalitat.
1: Els esports amb Jordi Graell.
2: Hola, bon dia. Avui toca parlar d'hoquei patins. El Club d'Esports Vendrell tanca la fase de grups de la Lliga Catalana Plata aquest dissabte a 2:15 del vespre al Pavelló Quim Tomàs contra el Vicio Sant Cugat. Amb l'altre rival del grup D, l'Auto Biguetana Vic, ja eliminat, Vendrell i Sant Cugat es jugarà l'accés a la final a 4 de la setmana vinent. Per aconseguir el bitllet, els jugadors de Toni Porta necessiten guanyar per més de 2 gols, ja que en el supòsit de guanyar de 3, els dos equips estarien empatats a punts i en el gol a la barra general. Però els vendrellencs es farien amb el primer lloc gràcies a tenir més gols anotats. En canvi, els visitants en tindrien prou en perdre per menys de 3 gols per classificar-se. A semifinals ja espera el corredor Mató Palafrugell, que ja té assegurat el bitllet al grup A. Tot i aquest al·licent competitiu, l'objectiu del Vendrell segueix sent intentar seguir agafant ritme de cara a l'inici de Lliga. Respecte al primer duel a Vic, Porta recupera Marc Nadal un cop complert de la seva sanció, mentre que Jordi Ferrer encara té pendent un partit de càstig i Lluís Ferrer es dubta per les seves molèsties de l'abductor. Escoltem el míster Toni Porta.
3: Sí, tot el que sigui competir és positiu. Ja hem dit diverses vegades que la prioritat ara mateix és arribar a la jornada número 1 de la Lliga amb màximes, amb les millors condicions possibles. Òbviament, si tens un partit a casa i no pots competir, doncs intentarem fer-ho. I bé, si arriba bé i si no, doncs no passa res. Sabem que és molt complicat i que ara mateix no és la prioritat.
2: Pel que fa al Sant Cugat, el conjunt dirigit per Andy Colaiani arribarà amb el moral pels núvols després de golejar per 5-1 contra el Vic i amb el reforç enguany d'Àlex Arevalo, procedent del Mataró, i de Pau Gilabert, que torna a casa després d'un breu parèntesi Sant Just. El partit es podrà seguir en directe a Ràdio Televisió Vendrell a partir d'un 1:15 del vespre. Moment, arrencarà la prèvia amb la narració de Jordi Graell i els comentaris de Ricard Notario.
4: El temps amb Marc Rodero.
0: Que diu que ha de fer més calor, però que dimecres de la setmana que ve potser la cosa canvia. Rodero, benvingut.
5: Ostres, que visionari que ets, Llorenç.
0: Un visionari. Un
5: miró, eh?
0: Jo consulto mapes.
5: Ja veig.
0: Rodero, és veritat...
5: Si t'agarres a un hierro ardiendo, no? Continuem?
0: Per si de cas. És veritat això que he dit?
5: Bueno, no sé. Sí que hi ha cosetes, però d'aquí a dimecres ja volem a veure què és el que passa. De moment, a curt termini, el que sí que sabem que tindrem un cap de setmana marcat per l'estabilitat. El sol ha de lluir amb força, sempre amb el permís d'alguns núvols alts que demà poden ser una miqueta més compactes i amb unes temperatures que es mantindran elevades durant aquests dos propers dies. Màximes entre els 37 i els 39 a l'interior, 29-32 a la mateixa línia de la costa. Xefugó en augment i situació marítima prou tranquil·la.
0: I després... Després,
5: ja veurem. Dilluns t'ho dic, t'ho dic dilluns.
0: Ja li diràs al Víctor, que jo no soc.
5: Al Víctor, això mateix.
0: Marc, gràcies, bon cap de setmana.
5: Bon cap de setmana, Llorenç.
0: fins aquí les notícies. Gràcies per la seva confiança i companyia. Tornem dilluns. Bon cap de setmana.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El Consell de Política Fiscal i Financera aprova avui el nou model de finançament autonòmic. Ho fa amb els vots de Catalunya, les Illes Canàries i el govern espanyol, el rebuig de les autonomies governades pel PP i l'absència de la Comunitat de Madrid. El nou sistema de finançament posa sobre la taula 21.000 milions d'euros extraordinaris per a les autonomies, però no té garantida encara la majoria per poder ser aprovat al Congrés. Per això la consellera d'Economia, Alícia Romero, demana el suport de Junts.
2: És molt important tenir més recursos per millorar els serveis públics, per ajudar i tenir millors serveis pels ciutadans de Catalunya, i el que els demanem és que permetin la tramitació i després, durant la mateixa, puguem negociar aquelles millores que considerin, però no bloquegem.
0: És divendres 4 de setembre de 2026 i tenim més titulars. Preocupació pel futur de SEAT arran de la reestructuració del grup Volkswagen, que no concreta què passarà amb la marca. Sònia Kerr.
3: El president Salvador Illa promet fer tot el que calgui per preservar la indústria catalana i els llocs de feina.
4: Estic en contacte amb els seus màxims responsables a Catalunya des de ja fa temps, seguint aquestes informacions, i la indústria i els llocs de treball són essencials per a l'economia catalana i, per tant, el govern de Catalunya farà tot el que hagi de fer per preservar tant la indústria catalana com els llocs de treball a Catalunya.
3: Des del comitè d'empresa fan una crida a la calma i veuen noves oportunitats en l'eliminació de 50.000 llocs de treball plantejada per Volkswagen a Alemanya.
0: Protecció Civil es planteja enviar un SLR durant episodis de fortes pluges que no s'hagin pogut preveure o quan ja hagin acabat.
3: Amb l'objectiu d'avisar dels efectes. A més, llança una campanya de sensibilització davant el risc d'inundacions a les portes d'una tardor amb previsió de fortes tempestes.
0: El Servei Català de la Salut endarrerirà, si cal, la posada en marxa de la nova via d'entrada a La Meva Salut.
3: Així ho ha assegurat la directora de l'àrea de Ciutadania, Innovació i Usuari del Servei Català de la Salut, Elisenda Serra, a la xarxa.
5: No deixarem a ningú enrere fins que no tinguem solucionat aquest tema del representa dins de La Meva Salut i fins que no creguem i veiem que hi ha un volum suficient de ciutadans gran que ja està augmentant que utilitzen l'IDCAT mòbil.
3: La iniciativa és d'escala europea i protegirà millor les dades dels ciutadans.
0: En cultura, el grup Focus estrenarà 60 produccions en la temporada del seu 40è aniversari.
3: L'empresa que gestiona els teatres Condal, Goya, Romea i Villarroel recupera obres d'èxit com Dones de Ràdio, Ponsia o Gegant, i afegeix noves produccions com Panorama des del Pont o Les Filles.
0: Als esports, el Barça ja coneix els seus rivals en la Lliga de Campions femenina de futbol. Joan Barberà.
6: El conjunt blaugrana, que defensa el títol continental, s'enfrontarà a la fase Lliga a l'Arsenal, Bayern de Múnich, París, Roma, Servet i Kogge.
0: I fem també un cop d'ull al temps, tant per avui com de cara al cap de setmana. Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia. El temps continua sent completament canicular i completament també a deshora, perquè la temperatura avui està pujant més que la d'ahir. I aquesta tarda acabarà sent una situació força delicada pel que fa a la calor a gran part del país. A l'interior gironí, sobretot justament al voltant del Gironès, també del Pla de l'Estany, la Baixa Garrotxa, per una banda, el Pla de Bages, la Plana de Vic i també la Conca d'Òdena, en el cas de la Catalunya Central. I cap a les comarques de Ponent i la Ribera d'Ebre, arribarem a temperatures entre els 36 i els 40 graus, sobretot aquests 40 al voltant de la ciutat de Manresa i Rodalies, també cap a la ciutat de Lleida i en general cap a la terra ferma. Sempre amb molt pocs núvols. Aquesta tarda, sol a plom, una situació, ja diem, doncs, força escalfada. I així continuarà el cap de setmana. De fet, demà tornarem a tenir unes temperatures desbocadíssimes a tot el país, amb pocs núvols, el diumenge si de cas el cel una mica més emblanquinat. N'estem pendents a la xarxa.
0: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passant 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Pendents a aquesta hora del Consell de Política Fiscal i Financera, que preveu aprovar el nou model de finançament autonòmic amb els vots de Catalunya, les Canàries i el govern espanyol. Un nou sistema que posa sobre la taula 21.000 milions d'euros més per a les autonomies, dels quals 4.700 per Catalunya. Una reunió a Madrid dels consellers d'Economia que ha començat a les 10 del matí, que es preveu acalorada amb picabaralla inclosa del PP per mostrar el seu rebuig i també amb absència de la Comunitat de Madrid per evidenciar-lo. Carina Bellver, bon dia.
8: Bon dia. Doncs la reunió encara continua després de 4 hores en què el Ministeri d'Hisenda ja està exposant les característiques i reformes legals que necessita el sistema de finançament. Insistirà en que cap autonomia hi surt perdent, però les autonomies del PP han reclamat ja a les portes de la reunió que es retiri aquesta proposta. Critiquen que l'executiu espanyol no hagi acceptat cap de les seves al·legacions i el consideren una aberració que demostra que el govern espanyol, diuen, està lligat de mans per l'independentisme, ja que es va negociar amb Esquerra. De fet, el Consell de Política Fiscal i financera és un tràmit més en el camí pedregós per reformar el model de finançament autonòmic, una de les promeses d'investidura de Pedro Sánchez forçada pels republicans. Des de Catalunya, el govern tanca files amb el Ministeri. Abans d'entrar a la reunió, la consellera d'Economia ha repassat les bondats del model i ha reclamat a Junts per Catalunya que faciliti l'aprovació al Congrés, que per ara encara no està garantida. De fet, els juntaires reclamen el concert econòmic. Escoltem Alicia Romero.
2: És molt important tenir més recursos per millorar els serveis públics, per ajudar i tenir millors serveis pels ciutadans de Catalunya, i el que els demanem és que permetin la tramitació i després, durant la mateixa, puguem negociar aquelles millores que considerin, però no bloquegem. Jo crec que aquí el que volen els ciutadans és que no bloquegem, sinó que donem eines i instruments per millorar els serveis públics, insisteixo, l'educació, la sanitat o les polítiques socials.
8: Malgrat la crisi d'Isabel Díaz Ayuso, a boicotejar aquesta reunió, finalment només la Comunitat de Madrid no hi ha assistit.
9: Carina, repassem què implica aquesta reforma del finançament autonòmic.
8: Doncs en aquesta reforma Catalunya guanyaria uns 4.700 milions el primer any, però Andalusia 4.900, el País Valencià 3.700 i Madrid 2.500. També se cedeix més percentatge dels impostos a les autonomies, amb l'IRPF que passaria del 50 al 55% i l'IVA del 50 al 56,5%. El nou disseny canvia la manera de calcular la població ajustada i dissenya un model amb singularitats a la carta que caldrà negociar de manera bilateral. A més, també caldrà una reforma legislativa perquè tot això es pugui fer efectiu. Passarà, doncs, per modificar la llei orgànica del finançament autonòmic, la coneguda com a LOFCA, també la llei del sistema de finançament i la llei de cessió de tributs. Ara bé, faltaran serrells per tancar si finalment aquest nou finançament s'acaba aprovant al Congrés. Faltarà, doncs, discutir com es pagaran les competències no homogènies, és a dir, les despeses que només té Catalunya, i també la capacitat normativa i de gestió dels impostos. A més, caldrà resoldre un dels grans esculls, si finalment, el govern espanyol cedeix la recaptació del 100% de l'IRPF.
9: Doncs on deixem l'economia, el president de la Generalitat, Salvador Illa, promet fer tot el que calgui per preservar la indústria catalana i els llocs de feina davant d'una eventual desaparició de SEAT. Tot plegat després que el Consell de Supervisió del grup Volkswagen hagi aprovat un pla de reestructuració fins al 2030 que inclou una retallada de 50.000 llocs de treball i que no concreta el futur de la marca.
3: En una tensió des de Kiev a Ucraïna, Illa ha assegurat estar en contacte permanent amb tots els màxims responsables de Volkswagen i SEAT a Catalunya.
4: Volkswagen i SEAT és una companyia molt rellevant per Catalunya. Estic en contacte amb els seus màxims responsables a Catalunya des de ja fa temps, seguint aquestes informacions, i la indústria i els llocs de treball són essencials per a l'economia catalana, i per tant el govern de Catalunya farà tot el que hagi de fer per preservar tant la indústria catalana com els llocs de treball a Catalunya.
3: De la seva banda, el secretari general d'UGT, Pepe Álvarez, defensa el manteniment de la marca SEAT i admet que el sindicat està preocupat per la seva possible desaparició. Argumenta que el grup Volkswagen ha rebut ajuts durant anys i exigeix a les administracions que actuïn.
10: Estamos preocupados, es evidente. Nosotros creemos que es un gran error. Las administraciones tienen que exigir al grupo Volkswagen que correspondan sus políticas en España con las ayudas que han ido recibiendo a lo largo de los últimos años y, por tanto, exigirles el mantenimiento de la marca SEAT.
3: Per Álvarez, la desaparició de SEAT seria un error comercial, però sobretot per a la capacitat productiva de l'empresa.
9: Des del comitè d'empresa de SEAT fan una crida a la calma sobre el futur de la fàbrica de Martorell. Els representants dels treballadors consideren que el que és fonamental ara mateix és que s'assignin nous models a la fàbrica si no s'electrifiquen els de SEAT. Televisió de Martorell, Manel Gómez.
11: Una filtració publicada per un mitjà de comunicació alemany va posar ahir el futur de SEAT sota el focus, però des del comitè d'empresa, missatge de tranquil·litat absoluta. El seu president, Matías Carnero, descarta que ara mateix hi hagi a sobre de la taula un tancament.
12: Bueno, hoy más tranquilo, después de esa noticia que lanzaba un medio alemán sobre el cierre de la empresa SEAT. Ayer se aclaró el tema, la sacó una resolución el consorcio donde de SEAT no se ha tratado nada, se ha tratado principalmente la preocupación o el efecto que pueden tener las plantas en Alemania.
11: Les seves paraules arriben a més enmig d'un profund ajust anunciat pel grup Volkswagen, amb 50.000 llocs de treball menys i el tancament de 4 fàbriques a Alemanya d'aquí al 2030. Un escenari que obligaria, sens dubte, a buscar alternatives i que, segons Carnero, també pot obrir finestres d'oportunitat a Martorell.
12: Si al final cerraran estas fábricas, se nos puede abrir una ventana de oportunidad porque, evidentemente, los modelos que haya podrá ser repartido esa capacidad de volumen en el resto.
11: I no es tanca tampoc la porta a una nova unitat de negoci, fins i tot amb la possibilitat de fabricar vehicles militars si les necessitats ho requerissin.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El Tribunal Superior de Justícia rebutja per ara aplicar l'amnistia a Josep Maria Jové i Lluís Salvadó encausats pel procés i manté les qüestions prejudicials plantejades a la justícia europea.
3: En una resolució, el Tribunal admet que la sentència del 16 de juliol del Tribunal Europeu conté una bateria de consideracions que poden oferir respostes a algunes de les reserves sobre l'aplicació de la llei d'amnistia als dos encausats, però alhora afegeix que no arriba a respondre totes les reserves. Resol així un recurs presentat per Jové, al qual s'hi va adherir Salvador.
0: I el Superior de Justícia també ha decidit executar l'indult parcial a Laura Borràs i li commuta la pena de 4 anys i mig de presó per una de 2.
3: Ho fa amb la condició que Borràs no torni a cometre cap delicte en un termini de 5 anys. L'expresidenta del Parlament va ser condemnada per un delicte continuat de falsedat en document oficial i com a inductora d'un delicte de falsedat en document mercantil quan dirigia la institució de les lletres catalanes. Ara, la pena de 2 anys de presó pot quedar sospesa tenint en compte la naturalesa dels delictes comesos i les circumstàncies personals de Borràs.
1: La xarxa de comunicació local.
13: Celebrar és el gest senzill de compartir l'espai, de compartir el moment. Fira Tàrrega, del 10 al 13 de setembre de 2026. Venda d'entrades a firatàrrega.com.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Protecció Civil es planteja enviar un avís és alert durant episodis de fortes pluges que no s'hagin pogut preveure o bé quan ja hagin acabat per avisar dels efectes. Insisteix en l'autoprotecció dels ciutadans i llença una campanya de sensibilització davant del risc d'inundacions a les portes d'una tardor on es preveuen fortes tempestes. Esther Minguell, bon dia.
14: Bon dia. Davant els fenòmens sobrevinguts d'intenses pluges o intermitents dels darrers dies, Protecció Civil es planteja enviar també missatges als mòbils per donar indicacions als ciutadans. Insisteix que no se'n pot abusar i que poden arribar quan ja ha acabat el fenomen, però considera que pot ser útil davant dels efectes de les tempestes. Imma Soler, la subdirectora de Protecció Civil.
15: Si són fenòmens molt curts que no te permeten un avís amb un termini que pugui ser òptim pels ciutadans, doncs aquest avís no es pot fer perquè no teníem aquest temps per fer-lo. Ara bé, quan veiem que en el territori s'estan produint aquests danys, que s'estan incrementant, per exemple, les trucades al 112, que els operatius en la zona ens estan dient que tenen molta simultaneïtat d'avisos, que hi ha carrers que estan anegats d'aigua i que hi ha dificultats per la població, podem valorar tota aquesta informació conjuntament i també enviar una alerta.
14: El govern insisteix en autoprotegir-se i llença una campanya per conscienciar la població sota el lema "Tot pot canviar de cop". Núria Parlon és la consellera d'Interior.
16: Podem estar davant d'una tardor en la qual ens podem trobar en situacions sobrevingudes, fruit d'aquesta intensitat en els fenòmens meteorològics de pluges, els esclafits, per sobre del que hem contemplat, que requereixen doncs, que ens protegim i que no prenguem decisions amb la confiança de això és ràpid, ho puc fer de seguida, em puc moure, puc agafar un moment el cotxe, surto un moment, no passa res.
14: La campanya pretén empoderar la població i aconsella, per exemple, evitar desplaçaments, no creuar rius i rieres i disposar del kit d'emergència.
0: El Servei Català de la Salut endarrerirà, si cal, la posada en marxa de la nova via d'entrada a l'aplicació La Meva Salut i es compromet a ajudar a qui ho necessiti des dels centres de primària, hospitals, farmàcies i punts de la Generalitat d'Informació Ciutadana. Així ho ha assegurat la directora de l'Àrea de Ciutadania, Innovació i Usuari del Servei Català de la Salut, Elisenda Serra, a la xarxa. La iniciativa és d'escala europea i protegirà millor les dades dels ciutadans. Maite Polo, bon dia.
17: Bon dia. La data prevista és l'1 de gener, però l'entrada en funcionament s'endarrerirà fins que hi hagi un gruix suficient de persones que tenen activat el nou sistema. S'haurà d'entrar a La Meva Salut amb l'IDCAT mòbil o bé a tres vies més: el certificat digital, el DNI electrònic o el sistema d'identificació espanyol clave. Per aconseguir-ho, l'administració està formant col·lectius de professionals perquè ajudin la ciutadania que ho necessiti i ho continuarà fent els pròxims mesos. Elisenda Serra és directora de l'Àrea de Ciutadania, Innovació i Usuari del Servei Servei Català de la Salut.
5: A partir del mes de gener, tan bon punt tinguem més recursos per fer-ho, en els CAPs, igual que vam fer l'any passat, de manera que des dels centres d'atenció primària avisaran a la seva població de referència i farem unes sessions d'unes 2 hores, 3 hores, perquè es puguin fer aquestes formacions d'accés als sistemes digitals. No deixarem a ningú enrere.
17: La coordinadora d'usuaris de la sanitat considera que el canvi s'està fent de forma precipitada. Maria Carme Sabatén és la vicepresidenta.
18: Jo crec que s'han precipitat una mica i que, tot i que hi ha una exigència europea, que sí que la hi ha, el que s'han de posar i fer les coses és poc a poc.
17: El motiu principal del canvi per entrar a La Meva Salut és protegir més i millor les dades personals de salut de cadascú.
0: És 3:15. L'Ajuntament de Santa Bàrbara, al Montsià, ha decretat 2 dies de dol per la mort del nadó desaparegut divendres passat. Igualment, el consistori ha convocat 1 minut de silenci aquesta tarda davant de l'Ajuntament. La Plana Ràdio, Teresa Giner.
19: L'Ajuntament de Santa Bàrbara ha decretat 2 dies de dol oficial al municipi avui divendres i demà dissabte davant la tràgica pèrdua d'aquest nadó al nostre poble, uns fets que han provocat una profunda consternació i dolor entre la ciutadania. L'alcaldia ha resolt declarar aquest període de dol com a mostra de respecte, condol i solidaritat amb la família. Escoltem l'alcalde Josep Lluís Gimeno.
20: Els seus corresponents, baixar banderes, bueno, tot el que es fa dintre d'aquestes situacions, un comunicat oficial de l'Ajuntament. Decretat 2 dies de dol oficial i aquesta tarda, a les 7 de la tarda, 1 minut de silenci a la plaça de l'Ajuntament.
19: De fet, demà dissabte estava previst que es portés a terme la tercera trobada de batuques amb més de 200 participants, acte que també s'ha ajornat. Amb aquesta declaració de dol, Santa Bàrbara vol compartir com a comunitat el dolor i la tristesa davant aquests fets que han colpit profundament el poble.
0: A Sant Adrià de Besòs està pendent de passar a disposició judicial la mare del nadó trobat mort dimecres en un edifici del barri de la Mina.
3: Els Mossos van detenir ahir a la dona de 33 anys. El cos sense vida de l'infant va aparèixer dins d'una bossa de plàstic en el replà d'un edifici del barri de la Mina. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas per aclarir les circumstàncies dels fets.
0: I Manresa ha acomiadat aquest matí Carles Vilajosana, el veí de Castellnou de Bages, apunyalat per 2 menors la matinada de dimarts quan tornava de la festa major. Ha estat un funeral multitudinari i emotiu, ple de mostres d'afecte, però que també ha tingut un component polític. Canal Taronja Central, Arnau Espigares.
21: Acomiadament multitudinari i molt emocional aquest migdia a Manresa per dir l'últim adeu a Carles Vilajosana. Centenars de persones, entre les quals l'alcalde i diversos regidors de l'Ajuntament, han omplert l'acte en un espai memura que ha quedat petit. La cerimònia ha estat marcada per la música dels salts de plens de la Patum de Berga i la moscada del correfoc de Manresa. El moment central de l'oratòria l'ha protagonitzat la germana de Vilajosana, que ha criticat la gestió dels polítics assegurant que no s'ha fet bé i ha anunciat que portarà la lluita fins al Parlament perquè ja hi té una persona important que l'espera. La cerimònia s'ha tancat amb agraïments de la família, el so de la cançó de vacances, que sona tradicionalment quan s'acaba el correfoc de Manresa, 3 bengales de colors blaugrana perquè ell era del Barça i una traca final en el seu record.
0: El sindicat UGT presenta a Ripoll una campanya per rebatre l'increment de l'extrema dreta i el feixisme. Un acte que ha comptat amb els secretaris del sindicat, Camil Ros i Pepe Álvarez, i que vol posar sobre la taula la necessitat de combatre els discursos racistes, xenòfobs i d'extrema dreta que volen dividir la classe treballadora, diuen, i afeblir la cohesió social. Ràdio Ripoll, Laura Segú.
3: Qui guanya quan l'odi avança és la campanya que UGT ha presentat aquest divendres a Ripoll amb l'objectiu de rebatre l'increment de l'extrema dreta i el feixisme. Camil Ros i Pepe Álvarez, secretari general d'UGT.
22: Oriols i Abascal també pensen el mateix quan parlen doncs, de serveis públics, de retallades i de qualsevol de les qüestions. Per tant, el que està passant aquí no és una cosa diferent, sinó que és una cosa que està passant arreu del món.
23: Trump, Milei o Netanyahu, no hi ha cap diferència. Són exactament iguals i pensen exactament el mateix. L'extrema dreta catalana s'ha convertit en un dels defensors dels crims contra la humanitat que s'estan cometint. Per això em sembla que aquesta campanya és molt adient pel conjunt de Catalunya, però és especialment doncs, per el Ripollès, ho és especialment per la ciutat de Ripoll.
3: La campanya ha començat a Ripoll amb la presentació del vídeo de la campanya antifeixista i que ha coincidit amb l'assemblea en què hi han assistit els delegats i delegades de les comarques gironines.
0: La Policia Nacional ha desarticulat una organització criminal dedicada a l'explotació sexual de dones llatinoamericanes en prostíbuls de Granollers. Ha detingut 14 persones entre la capital del Vallès Oriental i d'altres municipis. Els delinqüents també traficaven amb substàncies estupefaents i medicaments per a la disfunció erèctil. Ràdio Granollers, Elisenda Coquet.
2: La Policia Nacional va començar fa mesos la investigació que ha culminat amb la descoberta de diversos pisos prostíbul i un local de cambreres entre Granollers i Barcelona. La detenció de 14 persones, l'alliberament de dues víctimes d'explotació sexual i la identificació de 17 víctimes més. Les víctimes eren sotmeses a un control molt estricte, obligades a treballar 24 hores cada dia de la setmana i, a més, eren forçades a consumir substàncies estupefaents si els clients ho demanaven. Els responsables de la xarxa delictiva, majoritàriament d'origen dominicà, colombià i espanyol, s'aprofitaven de la vulnerabilitat de les dones per aconseguir que es prostituïssin i també encantaven en els seus països amb falses ofertes de treball en el sector de l'hostaleria. Un dels detinguts ha ingressat en presó provisional.
0: A Lleida, l'Escola Popular de Balàfia es mobilitzarà per aturar el desallotjament del seu local, on fa 6 anys que desenvolupa el projecte. La concentració tindrà lloc dimarts que ve, dient que està previst que els desocupin. UAU Lleida Ràdio, Carla Serrano.
6: La iniciativa, que plega prop de 200 persones cada setmana, va néixer per recuperar uns baixos abandonats del carrer Ripollès de Lleida i convertir-los en un espai d'educació popular per a les persones del barri. En aquest sentit, la militant d'Escola Popular de Balàfia, Júlia, ha explicat en què consisteix el projecte.
7: També volíem que aquesta escola fos una excusa per fomentar la cohesió social i poder començar a enfortir també aquest enxarxament veïnal. Durant aquests 6 anys, al local s'hi ha desenvolupat un projecte d'educació popular. Venen infants, joves i persones adultes a aprendre idiomes i a fer activitats de lleure sota un paraigües de solidaritat.
6: Amb tot, l'entitat ha demanat al govern municipal que es posicioni per aturar el desallotjament i ha qüestionat quin model de ciutat vol l'alcalde. Des de l'escola han subratllat que, tot i l'ordre de desallotjament, pretenen començar el curs a mitjan octubre i han destacat que enguany han rebut més demanda que mai.
0: I repassem altres notícies d'avui. Els serveis mínims de la vaga educativa del primer dia de curs fixen un docent per cada 3 a les aules d'infantil, primària i secundària.
3: En el cas de centres d'educació especial hi haurà de ser la meitat de la plantilla i el 33% pel que fa als llars d'infants. D'altra banda, s'ha de garantir la meitat del personal de monitoratge de menjador, del servei de cuina, dels d'acollida i d'extraescolars, també de les cases de colònies i del servei d'atenció a l'alumnat amb necessitats educatives especials per garantir les activitats de lleure. La vaga la convoquen USTEC, CGT, la Intersindical i la COS.
0: Educació i l'Ajuntament de Barcelona inverteixen 71 milions d'euros en la millora dels centres escolars.
3: Amb aquests recursos hi ha programades 188 actuacions i 148 escoles al llarg de l'any, de les quals 126 s'han posat en marxa ja aquest estiu. Una part d'aquests diners, més de 6 milions i mig, s'han destinat a la construcció de nous edificis o la rehabilitació integral.
0: Moment per la cultura. El grup Focus estrenarà 60 produccions a la temporada del seu 40è aniversari. L'empresa que gestiona els teatres Condal, Goya, Romea i Villarroel recupera obres d'èxit com Dones de Ràdio, Pòncia o Gegant i afegeix noves produccions. És el cas de Panorama des del Pont o Les Filles. David Navarro, bon dia.
8: Bon dia. Després de tancar una temporada de rècord amb més de 500.000 d'espectadors repartits en 1.400 funcions, Focus afronta la 26-27 no tant com una temporada, sinó com ha explicat la seva consellera delegada, Isabel Vidal.
24: I hem decidit transformar els resultats en més immersió i més activitat. Creiem que aquesta és la millor manera de contribuir a la vida cultural del país, produint més, programant més, assumint més riscos, generant més oportunitats perquè creadors, intèrprets, tècnics i equips de gestió puguin desenvolupar el seu talent.
8: En total s'han programat 60 espectacles amb una inversió total de 14 milions d'euros. Destaquen obres com El hijo de la cómica amb José Sacristán, que inaugurarà la temporada del Teatre Romea, o Primera llei de Newton, que obrirà la de la Villarroel. Aquest teatre recupera Dones de Ràdio amb Àngels Gunyalón, Sara Espígol i Sara Diego. Mentrestant, el Goya torna a portar a Lolita al capdavant de Pòncia, alhora que programa Panorama des del Pont, dirigida per Sílvia Munt i protagonitzada per David Selves, o Les Filles. Al paral·lel, el Condal torna a apostar per la comèdia i el musical, repetint amb Germans de Sang i estrenant Bons i Dolents, amb Joel Joan al capdavant.
0: I arriben els esports. I en Joan Barberà. Bon dia, Joan. El Barça ja coneix els seus rivals en la Lliga de Campions femenina de futbol.
25: Bon dia, Marta. El conjunt blaugrana, que defensa el títol continental, s'enfrontarà a la fase Lliga a l'Arsenal, Bayern de Múnich, París, Roma, Servet i Kogge. Un Barça femení que demà juga a Sevilla, segona jornada de la Lliga F en una competició on demà pel matí a les 12 hi ha un interessant duel català entre l'Espanyol i el Badalona Women. Sara Monfort és l'entrenadora del conjunt blanc i blau.
4: Sí, pues amb moltes ganes, no?, de poder estar a la nostra afició i de fer un bon partit i, sobretot, pues, bueno, llevar-nos una mica les males sensacions del partit d'Eibar, ja no per tampoc del joc sol, sinó per, bueno, per el que va suposar la derrota en el 91 que va fer mal. Bé, molt bé, la veritat que, bueno, que com dic, el primer dia post pues, va ser complicat, però ens fem ràpid, acabem de començar, amb moltes ganes del derbi i amb ganes d'estar aquí amb la Dani Jarque ja i poder sumar 3 punts.
25: A la primera divisió masculina, avui el Real Madrid juga al camp del Betis, el Barça juga diumenge al camp del València i també diumenge a les 9 de la nit l'Espanyol rep el Sevilla. A segona divisió, el Girona visita demà a la tarda a 4:45 al camp de l'Sporting de Gijón. El tècnic dels gironins és Quique Álvarez.
9: S'ha tancat el mercat, ja us vaig dir que la setmana passada ja va ser bona, aquesta també ha continuat, jo crec que, i després de la victòria més, com dius, que sempre pues, bueno, és important guanyar perquè bueno, dona moral a l'equip, però bueno, com vaig dir, és un primer pas i ara hem d'anar a Gijón, que serà una plaça difícil, a competir bé i a donar continuïtat una mica, no?, al que vam fer l'altre dia.
25: I el Centre d'Esport Sabadell juga dilluns a la Nova Creu Alta contra el Córdoba. Ferran Costa, entrenador Arlequinat.
10: Però sí que hem d'ajudar els nostres jugadors. Les carreres les hem de compartir, els hem d'alentar, els hem d'empentar, hem d'entendre el que ens demana en cada moment el partit per no fer que l'equip s'equivoqui, que això és molt important, i els nostres moments, doncs, jugar-los en contundència.
25: A la primera federació demà juguen Sant Andreu i Nàstic i aquest cap de setmana comença la segona i la tercera federació, precisament diumenge, i en directe a Lleida Televisió i la xarxa més Atlètic Lleida Cornellà. I destaquem també en bàsquet el torneig de Sant Julià de Vilatorta. Diumenge juguen 2 partits de nivell ACB en directe a la xarxa a la 1 del migdia Penya Ulm i a 6:45 de la tarda Quitxanes Manresa i Lerna Lleida.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran 2:45. Nosaltres hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més informació. Fins ara.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Continguts en xarxa.
2: Entre les estrenes de la setmana destaca Cronos, una pel·lícula sobre la caça a l'home després dels atemptats de la Rambla del 17 d'agost del 2017. També arriba Eixam, que explica com un jove entra a una comunitat autogestionada, aïllada de tot. I Black Box, Vuelo 298, és un film de terror sobre una catàstrofe aèria provocada per forces sobrenaturals.
3: Acaba de pasar algo en la Rambla, 5 ambulancias.
4: ¿Y Puntal 4 para 0? ¿Qué ha pasado en la Rambla?
5: ¿Qué cojones están pasando?
6: Puntal 4 para 0, que los TEDx vayan a la furgoneta y la revisen. Buscamos al conductor.
2: El 17 d'agost del 2017, un atemptat a la Rambla de Barcelona va consternar el país sencer. Cronos és una pel·lícula protagonitzada, entre d'altres, per Enric Auqué, que explica l'operació que es va posar en marxa per capturar els responsables dels atacs. El film, basat en fets reals, parteix dels moments immediatament posteriors a l'atemptat i segueix les actuacions policials fins que es va trobar el darrer terrorista fugit.
7: Així ho compartiu tot?
8: Compartim el treball i els seus fruits. Som una comunitat autogestionada. No volem que enreden els nostres fills.
2: El protagonista de Xam és en Lluc, un home que ho ha perdut tot i a qui l'Alba li ofereix una sortida, integrar-se en un poblet aïllat on un grup de desheretats conviu en harmonia aparent. El Lluc s'agafa aquesta segona oportunitat, aprèn a viure sota les normes de la comunitat i fins i tot troba l'amor. Però el miratge s'esquerda i revela la perversió del sistema creat per l'Alba i els secrets foscos del seu origen.
9: Me llamo Jeremy Durham. Era pasajero del vuelo Vero 298. Lo que voy a enseñaros está pasando ahora mismo. Es real.
2: Black Box, Vuelo 298, explica com el vol que fa la ruta entre Nova Orleans i Seattle s'estavella i es converteix en el centre d'un misteri sobrenatural esgarrifós. El motiu de l'accident es desconeix fins que no es troben les gravacions entre les restes. El que els va passar als passatgers del vol 298 escapa totalment a la raó humana.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
2: El Consell de Política Fiscal i Financera aprova el nou model de finançament autonòmic. Ho fa amb els vots de Catalunya, les Illes Canàries i el govern espanyol, el rebuig a les autonomies governades pel PP i l'absència de la Comunitat de Madrid. El nou sistema de finançament posa sobre la taula 21.000 milions d'euros extraordinaris per a les autonomies, però no té garantida encara la majoria per poder ser aprovat al Congrés. Per això la consellera d'Economia, Alicia Romero, demana el suport de Junts.
3: És molt important tenir més recursos per millorar els serveis públics, per ajudar i tenir millors serveis pels ciutadans de Catalunya, i el que els demanem és que permetin la tramitació i després, durant la mateixa, puguem negociar aquelles millores que considerin, però no bloquegem.
2: És divendres 4 de setembre de 2026 i tenim més titulars. Preocupació pel futur de SEAT arran de la reestructuració del grup Volkswagen, que no concreta què passarà amb la marca. Sònia Kerr.
4: El president Salvador Illa promet fer tot el que calgui per preservar la indústria catalana i els llocs de feina.
5: Estic en contacte amb els seus màxims responsables a Catalunya des de ja fa temps, seguint aquestes informacions, i la indústria i els llocs de treball són essencials per a l'economia catalana, i per tant el govern de Catalunya farà tot el que hagi de fer per preservar tant la indústria catalana com els llocs de treball a Catalunya.
4: Des del comitè d'empresa fan una crida a la calma i veuen noves oportunitats en l'eliminació de 50.000 llocs de treball plantejada per Volkswagen Alemanya.
2: Protecció Civil es planteja enviar un avís d'alert durant episodis de fortes pluges que no s'hagin pogut preveure o bé quan ja hagin acabat.
4: Això amb l'objectiu d'avisar dels efectes. A més, llança una campanya de sensibilització davant el risc d'inundacions a les portes d'una tardor amb previsió de fortes tempestes.
2: El Servei Català de la Salut endarrerirà, si cal, la posada en marxa de la nova via d'entrada a l'aplicació La Meva Salut.
4: Així ho ha assegurat la directora de l'àrea de Ciutadania, Innovació i Usuari del Servei Català de la Salut, Elisenda Serra, a la xarxa.
6: No deixarem a ningú enrere fins que no tinguem solucionat aquest tema del representa dins de La Meva Salut, i fins que no creguem i veiem que hi ha un volum suficient de ciutadans gran, que ja està augmentant, que utilitzen l'IDCAT mòbil.
4: La iniciativa és d'escala europea i protegirà millor les dades dels ciutadans.
2: En cultura, el grup Focus estrenarà 60 produccions en la temporada del seu 40è aniversari.
4: L'empresa que gestiona els teatres Condal, Goya, Romea i Villarroel recupera obres d'èxit com Dones de Ràdio, Pòncia o Gegant, i afegeix noves produccions com Panorama des del Pont o Les Filles.
2: Als esports, el Barça ja coneix els seus rivals en la Lliga de Campions femenina de futbol. Joan Barberà.
7: El conjunt blaugrana, que defensa el títol continental, s'enfrontarà a la fase Lliga a l'Arsenal, Bayern de Múnich, París, Roma, Servet i Kogge.
2: Fem també un cop d'ull al temps de cara avui, també el cap de setmana. Luis Mi Pérez, bon dia.
8: Bon dia. El temps continua sent completament canicular i completament també a deshora, perquè la temperatura avui està pujant més que la d'ahir. I aquesta tarda acabarà sent una situació força delicada pel que fa a la calor a gran part del país. A l'interior gironí, sobretot justament al voltant del Gironès, també del Pla de l'Estany, la Baixa Garrotxa, per una banda, el Pla de Bages, la Plana de Vic i també la Conca d'Òdena, en el cas de la Catalunya Central. I cap a les comarques de Ponent i la Ribera d'Ebre, arribarem a temperatures entre els 36 i els 40 graus, sobretot aquests 40 al voltant de la ciutat de Manresa i Rodalies, també cap a la ciutat de Lleida i, en general, cap a la terra ferma. Sempre amb molt pocs núvols. Aquesta tarda, sol a plom, una situació, ja diem, doncs, força escalfada. I així continuarà el cap de setmana. De fet, demà tornarem a tenir unes temperatures desbocadíssimes a tot el país, amb pocs núvols, el diumenge, si de cas el cel una mica més emblanquinat. N'estem pendents a la xarxa?
2: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passa en 4 minuts a 2:45.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
2: Ha quedat aprovat el nou model de finançament autonòmic, només amb els vots de Catalunya, les Illes Canàries i el govern espanyol. Un nou sistema que posa sobre la taula 21.000 milions d'euros més per a les autonomies, dels quals 4.700 són per Catalunya. Tot plegat s'ha aprovat en el Consell de Política Fiscal i Financera, que ha acabat fa pocs minuts, i després de més de 4 hores de reunió acalorada, especialment per part dels consellers d'Economia del Partit Popular, que han presentat picabaralla per mostrar el rebuig i amb absència de la comunitat de Madrid també en protesta per evidenciar aquest rebuig. Ara bé, de moment el nou sistema aprovat no té garantida la majoria perquè es pugui aprovar al Congrés. Carina Bellbé, bon dia.
9: Bon dia. Doncs la reunió encara continua després de 4 hores en què el Ministeri d'Hisenda ja està exposant les característiques i reformes legals que necessita el sistema de finançament. Insistirà en que cap autonomia hi surt perdent, però les autonomies del PP han reclamat ja a les portes de la reunió que es retiri aquesta proposta. Critiquen que l'executiu espanyol no hagi acceptat cap de les seves al·legacions i el consideren una aberració que demostra que el govern espanyol, diuen, està lligat de mans per l'independentisme, ja que es va negociar amb Esquerra. De fet, el Consell de Política Fiscal i financera és un tràmit més en el camí pedregós per reformar el model de finançament autonòmic, una de les promeses d'investidura de Pedro Sánchez forçada pels republicans. Des de Catalunya, el govern tanca files amb el Ministeri. Abans d'entrar a la reunió, la consellera d'Economia ha repassat les bondats del model i ha reclamat a Junts per Catalunya que faciliti l'aprovació al Congrés, que per ara encara no està garantida. De fet, els juntaires reclamen el concert econòmic. Escoltem Alicia Romero.
3: És molt important tenir més recursos per millorar els serveis públics, per ajudar i tenir millors serveis pels ciutadans de Catalunya, i el que els demanem és que permetin la tramitació i després, durant la mateixa, puguem negociar aquelles millores que considerin, però no bloquegem. Jo crec que aquí el que volen els ciutadans és que no bloquegem, sinó que donem eines i instruments per millorar els serveis públics, insisteixo, l'educació, la sanitat o les polítiques socials.
9: Malgrat la crisi d'Isabel Díaz Ayuso, a boicotejar aquesta reunió, finalment només la Comunitat de Madrid no hi ha assistit.
2: Doncs bé, fa molt pocs minuts que ha acabat aquesta reunió, que ha aprovat definitivament el nou projecte de finançament autonòmic, i estem pendents de la compareixença del ministre d'Hisenda d'Arcadi Espanya. Tan bon punt comparegui, doncs connectarem amb Madrid per poder saber les primeres impressions després de l'aprovació d'aquesta reforma del finançament autonòmic. Però ara, Carina, volem repassar què implica.
9: Doncs en aquesta reforma Catalunya guanyaria uns 4.700 milions el primer any, però Andalusia 4.900, el País Valencià 3.700 i Madrid 2.500. També se cedeix més percentatge dels impostos a les autonomies, amb l'IRPF que passaria del 50 al 55% i l'IVA del 50 al 56,5%. El nou disseny canvia la manera de calcular la població ajustada i dissenya un model amb singularitats a la carta que caldrà negociar de manera bilateral. A més, també caldrà una reforma legislativa perquè tot això es pugui fer efectiu. Passarà, doncs, per modificar la llei orgànica del finançament autonòmic, la coneguda com a LOFCA, també la llei del sistema de finançament i la llei de cessió de tributs. Ara bé, faltaran serrells per tancar si finalment aquest nou finançament s'acaba aprovant al Congrés. Faltarà, doncs, discutir com es pagaran les competències no homogènies, és a dir, les despeses que només té Catalunya, i també la capacitat normativa i de gestió dels impostos. A més, caldrà resoldre un dels grans esculls, i finalment, el govern espanyol cedeix la recaptació del 100% de l'IRPF.
1: Notícies en xarxa.
2: El president de la Generalitat, Salvador Illa, promet fer tot el que calgui per preservar la indústria catalana i els llocs de feina davant d'una eventual desaparició de SEAT, tot plegat després que el Consell de Supervisió de Volkswagen hagi aprovat un pla de reestructuració fins al 2030 amb una retallada de 50.000 llocs de treball i sense concretar el futur de la marca.
4: En una tensió des de Kiev a Ucraïna, Illa ha assegurat estar en contacte permanent amb els màxims responsables de Volkswagen i SEAT a Catalunya.
5: Volkswagen i SEAT és una companyia molt rellevant per Catalunya. Estic en contacte amb els seus màxims responsables a Catalunya des de ja fa temps, seguint aquestes informacions, i la indústria i els llocs de treball són essencials per a l'economia catalana, i per tant el govern de Catalunya farà tot el que hagi de fer per preservar tant la indústria catalana com els llocs de treball a Catalunya.
4: De la seva banda, el secretari general d'UGT, Pepe Álvarez, defensa el manteniment de la marca SEAT i admet que el sindicat està preocupat per la seva possible desaparició. Argumenta que el grup Volkswagen ha rebut ajuts durant anys i exigeix a les administracions que actuïn.
10: Estamos preocupados, es evidente. Nosotros creemos que es un gran error. Las administraciones tienen que exigir al grupo Volkswagen que correspondan sus políticas en España con las ayudas que han ido recibiendo a lo largo de los últimos años, y por tanto exigirles el mantenimiento de la marca SEAT.
4: Per Álvarez, la desaparició de SEAT seria un error comercial, però sobretot per a la capacitat productiva de l'empresa.
2: Doncs des del comitè d'empresa fan una crida a la calma sobre el futur de la fàbrica de Martorell. Els representants dels treballadors consideren que el que és fonamental ara mateix és que s'assignin nous models a la fàbrica si no s'electrifiquen els de SEAT. Televisió de Martorell, Manel Gómez.
11: Una filtració publicada per un mitjà de comunicació alemany va posar ahir el futur de Seat sota el focus. Però des del comitè d'empresa, missatge de tranquil·litat absoluta. El seu president, Matías Carnero, descarta que ara mateix hi hagi a sobre de la taula un tancament.
12: Bueno, hoy más tranquilo, después de esa noticia que lanzaba un medio alemán sobre el cierre de la empresa SEAT. Ayer se aclaró el tema, sacó una resolución el consorcio donde de SEAT no se ha tratado nada, se ha tratado principalmente la preocupación o el efecto que pueden tener las plantas en Alemania.
11: Les seves paraules arriben a més enmig d'un profund ajust anunciat pel grup Volkswagen, amb 50.000 llocs de treball menys i el tancament de 4 fàbriques a Alemanya d'aquí al 2030. Un escenari que obligaria, sens dubte, a buscar alternatives i que, segons Carnero, també pot obrir finestres d'oportunitat a Martorell.
12: Si al final cerraran estas fàbriques, se nos puede abrir una ventana de oportunidad porque, evidentemente, los modelos que haya podrá ser repartidos esa capacidad de volumen en el resto.
11: I no es tanca tampoc la porta a una nova unitat de negoci, fins i tot amb la possibilitat de fabricar vehicles militars si les necessitats ho requerissin.
1: Notícies en xarxa.
2: El Tribunal Superior de Justícia rebutja per ara aplicar l'amnistia a Josep Maria Jové i Lluís Salvador encausats pel procés i manté les qüestions prejudicials plantejades a la justícia europea.
4: En una resolució, el Tribunal admet que la sentència del 16 de juliol del Tribunal Europeu conté una bateria de consideracions que poden oferir respostes a algunes de les reserves sobre l'aplicació de la llei d'amnistia als dos encausats. Però alhora afegeix que no arriba a respondre totes les reserves. Resol així un recurs presentat per Jové al qual s'hi va adherir Salvador.
2: I el Superior de Justícia també ha decidit d'executar l'indult parcial a Laura Borràs i li commuta la pena de 4 anys i mig de presó per una de 2.
4: Ho fa amb la condició que Borràs no torni a cometre cap delicte en un termini de 5 anys. L'expresidenta del Parlament va ser condemnada per un delicte continuat de falsedat en document oficial i com a inductora d'un delicte de falsedat en document mercantil quan dirigia la institució de les lletres catalanes. Ara, la pena de 2 anys de presó pot quedar suspesa tenint en compte la naturalesa dels delictes comesos i les circumstàncies personals de Borràs.

0: Imma Soler és la subdirectora de Protecció Civil.
1: Si són fenòmens molt curts que no te permeten un avís amb un termini que pugui ser òptim pels ciutadans, doncs aquest avís no es pot fer perquè no teníem aquest temps per fer-lo. Ara bé, quan veiem que en el territori s'estan produint aquests danys, que s'estan incrementant, per exemple, les trucades al 112, que els operatius en la zona ens estan dient que tenen molta simultaneïtat d'avisos, que hi ha carrers que estan anegats d'aigua i que hi ha dificultats per la població, podem valorar tota aquesta informació conjuntament i també enviar una alerta.
0: El govern insisteix en autoprotegir-se i llença una campanya per conscienciar la població sota el lema "Tot pot canviar de cop". Núria Parlon és la consellera d'Interior.
2: Podem estar davant d'una tardor en la qual ens podem trobar en situacions sobrevingudes, fruit d'aquesta intensitat en els fenòmens meteorològics de pluges, els esclafits, per sobre del que hem contemplat, que requereixen doncs, que ens protegim i que no prenguem decisions amb la confiança de això és ràpid, ho puc fer de seguida, em puc moure, puc agafar un moment el cotxe, surto un moment, no passa res.
0: La campanya pretén empoderar la població i aconsella, per exemple, evitar desplaçaments, no creuar rius i rieres i disposar del kit d'emergència.
3: El Servei Català de la Salut endarrerirà, si cal, la posada en marxa de la nova via d'entrada a l'aplicació La Meva Salut. A més, es compromet a ajudar qui ho necessiti. Així ho ha assegurat la directora de l'Àrea de Ciutadania, Innovació i Usuari del Servei Català de la Salut, Elisenda Serra, a la xarxa. La iniciativa és d'escala europea i protegirà millor les dades dels ciutadans. Maite Polo, bon dia.
4: Bon dia. La data prevista és l'1 de gener, però l'entrada en funcionament s'endarrerirà fins que hi hagi un gruix suficient de persones que tenen activat el nou sistema. S'haurà d'entrar a La Meva Salut amb l'IDCAT mòbil o bé a tres vies més: el certificat digital, el DNI electrònic o el sistema d'identificació espanyol clave. Per aconseguir-ho, l'administració està formant col·lectius de professionals perquè ajudin la ciutadania que ho necessiti i ho continuarà fent els pròxims mesos. Elisenda Serra és directora de l'Àrea de Ciutadania, Innovació i Usuari del Servei Català de la Salut.
5: A partir del mes de gener, tan bon punt tinguem més recursos per fer-ho, en els CAPs, igual que vam fer l'any passat, de manera que des dels centres d'atenció primària avisaran a la seva població de referència i farem unes sessions d'unes 2 hores, 3 hores, perquè es puguin fer aquestes formacions d'accés als sistemes digitals. I no deixarem a ningú enrere.
4: La coordinadora d'usuaris de la Sanitat considera que el canvi s'està fent de forma precipitada. Maria Carme Sabatén és la vicepresidenta.
6: Jo crec que s'han precipitat una mica i que, tot i que hi ha una exigència europea, que sí que la hi ha, el que s'han de posar i fer les coses és poc a poc.
4: El motiu principal del canvi per entrar a La Meva Salut és protegir més i millor les dades personals de salut de cadascú.
3: Són 3:15. L'Ajuntament de Santa Bàrbara, al Montsià, ha decretat 2 dies de dol per la mort del nadó desaparegut divendres passat. Igualment, el consistori ha convocat un minut de silenci aquesta tarda davant de l'Ajuntament. La Plana Ràdio, Teresa Giner.
7: L'Ajuntament de Santa Bàrbara ha decretat 2 dies de dol oficial al municipi avui divendres i demà dissabte davant la tràgica pèrdua d'aquest nadó al nostre poble, uns fets que han provocat una profunda consternació i dolor entre la ciutadania. L'alcaldia ha resolt declarar aquest període de dol com a mostra de respecte, condol i solidaritat amb la família. Escoltem l'alcalde Josep Lluís Gimeno.
8: Els seus corresponents, baixar banderes, bueno, tot el que es fa dintre d'aquestes situacions, un comunicat oficial de l'Ajuntament. Decretat 2 dies de dol oficial i aquesta tarda a les 7 de la tarda, un minut de silenci a la plaça de l'Ajuntament.
7: De fet, demà dissabte estava previst que es portés a terme la tercera trobada de batuques amb més de 200 participants, acte que també s'ha ajornat. Amb aquesta declaració de dol, Santa Bàrbara vol compartir com a comunitat el dolor i la tristesa davant aquests fets que han colpit profundament el poble.
3: A Sant Adrià de Besòs està pendent de passar a disposició judicial la mare del nadó trobat mort dimecres en un edifici de la mina.
9: Els Mossos van detenir ahir la dona, de 33 anys. El cos sense vida de l'infant va aparèixer dins d'una bossa de plàstic en un replà d'un edifici del barri de la Mina. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas per aclarir les circumstàncies dels fets.
3: A partir de dilluns hi haurà millores significatives a la línia de bus que connecta la Universitat Autònoma de Barcelona amb les ciutats de Cerdanyola i la capital catalana. És la línia interurbana més utilitzada de Catalunya.
9: Oferirà 107 expedicions en sentit UAB i 111 en sentit Barcelona, de dilluns a divendres feiners. Això suposa un augment en 5 expedicions noves cap al Vallès i en 9 cap a la capital catalana.
3: Televisió de Sabadell, Josep Colell.
10: La millora inclou l'ajustament dels horaris de pas a la realitat dels viatgers i una redistribució del nombre d'expedicions que fan el trajecte directe entre Barcelona i la UAB. Moltes d'elles passaran ara per al municipi de Cerdanyola. Així ho explicava la directora general de Transports i Mobilitat, Susi López.
11: Aquesta és la línia amb més viatges.

0: viatgers que tenim a Catalunya. Té més de 2 milions de viatgers a l'any. És la línia, diríem, la top 10 de les interurbanes nostres. Aquesta línia també tenia problemes de demanda, s'acumulava molta demanda i per tant la gent havia d'esperar següents autobusos, i per tant aquí hem fet una reestructuració del servei i també un increment de l'oferta.
1: Aquest no és l'únic canvi de la xarxa interurbana que millora les connexions amb la Universitat Autònoma. També s'amplia la connexió entre Manresa i la universitat i es millora la freqüència de la línia que passa per la pròpia Autònoma, Sabadell, Barberà i Badia del Vallès.
2: A Caldes de Montbui han descobert un important jaciment arqueològic amb restes iberoromanes en les obres de la C-59. Els moviments de terres per l'ampliació d'aquesta carretera del Vallès Oriental han tret a la llum també les restes d'un antic forn de ceràmica del segle XIX. Ràdio Caldes, Òscar Guijarro.
3: Les obres d'ampliació de la C-59 han permès fer una descoberta important. S'han localitzat tres sitges amb materials dels ibers i dels romans. A l'espera d'avançar en els treballs d'excavació, de moment ja s'hi han trobat diverses peces de ceràmica ibera, restes de vaixella, de cuina i material de ferro romà. A banda d'això, la descoberta és especialment important perquè també s'han trobat restes semiconservades d'un antic forn de ceràmica del segle XIX, un edifici de grans dimensions que, segons Antoni Juárez Flórez, l'arqueòleg responsable de l'excavació, té molt potencial per la magnitud de l'espai. Una troballa que confirma la importància de la zona per diverses cultures.
4: Unes tres sitges. En surt és material ceràmica dins, ceràmica comuna, també hi ha barreja segurament en ceràmica ibèrica. Llavors, reconstruint tota aquesta zona segurament en època romana, tot això seria en camp. Potser en algun moment que les dues cultures estiguessin en contacte.
3: Els responsables de l'excavació són optimistes a l'hora de fer més descobertes perquè encara els queda molt terreny per analitzar.
2: I és moment per a la cultura. El grup Focus estrenarà 60 produccions en la temporada del seu 40è aniversari. L'empresa que gestiona els teatres Condal, Goya, Romea i Villarroel recupera obres d'èxit com Dones de Ràdio, Poncia o Gegant i afegeix noves produccions com Panorama des del Pont o Les filles. David Navarro, bon dia.
5: Bon dia. Després de tancar una temporada de rècord amb més de mig milió d'espectadors repartits en 1.400 funcions, Focus afronta la 26-27 no tant com una temporada, sinó, com ha explicat la seva consellera delegada, Isabel Vidal, com un canvi d'etapa.
6: I hem decidit transformar els resultats en més immersió i més activitat. Creiem que aquesta és la millor manera de contribuir a la vida cultural del país, produint més, programant més, assumint més riscos, generant més oportunitats perquè creadors, intèrprets, tècnics i equips de gestió puguin desenvolupar el seu talent.
5: En total s'han programat 60 espectacles amb una inversió total de 14 milions d'euros. Destaquen obres com El hijo de la cómica amb José Sacristán, que inaugurarà la temporada del Teatre Romea, o Primera llei de Newton, que obrirà la de la Villarroel. Aquest teatre recupera Dones de Ràdio amb Àngels Gunyalón, Sara Espígol i Sara Diego. Mentrestant, el Goya torna a portar a Lolita al capdavant de Poncia, alhora que programa Panorama des del Pont, dirigida per Sílvia Munt i protagonitzada per David Selvas, o Les filles. Al paral·lel, el Condal torna a apostar per la comèdia i el musical, repetint amb Germans de Sang i estrenant Bons i Dolents, amb Joel Joan al capdavant.
2: L'artista Marc Calderé de Torelló viatjarà a finals de setembre als Estats Units per participar en un festival internacional d'art urbà que es fa a Memphis, a Tennessee. L'artista torellonenc, conegut artísticament com a Calde, ha estat seleccionat entre creadors de tot el món per formar part d'aquest esdeveniment. Ràdio Ona, Ingrid Franquesa.
7: Serà, a més, la primera vegada que Calderé viatgi als Estats Units, una experiència que afronta amb molta il·lusió i que arriba després d'haver superat un procés de selecció en què va haver de presentar fotografies de la seva obra, la seva biografia i el seu currículum. Marc Calderé.
8: Ha estat una decisió que l'ha empresa només veient les fotos d'Instagram. Hi ha aquest punt d'alegria extra que no han mirat, en aquest cas, els seguidors que pots tenir o si tens més o menys coneguts. Simplement la feina que fas.
7: A Memphis, Marc Calderé haurà de crear un mural d'uns 6 metres d'alçada per 5 d'amplada. La proposta s'emmarca en la temàtica d'aquest any del festival, que porta per títol Quan la llum entra. L'escena que ha preparat estarà protagonitzada per una noia mig estirada al llit mentre llegeix un llibre. El mural estarà pintat principalment en tons blaus, un dels elements més característics de l'obra de l'artista torellonenc.

0: Superestrella com Aitana, que aterra avui a Barcelona amb la seva gira Cuarto Azul World Tour, que va començar el 9 de maig a la localitat almerienca de Roquetes de Mar i que acabarà el mes de febrer vinent a París.
1: Una gira mundial que la portarà per Llatinoamèrica, Amèrica del Nord i diversos països d'Europa. A Barcelona, la catalana farà 4 concerts al Palau Sant Jordi avui, demà, dilluns i dimarts, amb totes les entrades exaurides.
0: Arriben els esports. Que ens porta una altra superestrella, Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. El Barça ja coneix els seus rivals a la Lliga de Campions femenina de futbol.
2: Bon dia, Marta. El conjunt blaugrana que defensa el títol continental s'enfrontarà a la fase Lliga a l'Arsenal, Bayern de Múnich, París, Roma, Servet i Kogge. Un Barça femení que juga demà a Sevilla, segona jornada de la Lliga F, en una competició on demà a les 12 hi ha un interessant duel català entre l'Espanyol i el Badalona. Avui, Sara Monfort, entrenadora del conjunt blanc i blau.
3: Sí, pues amb moltes ganes, no? De poder estar a la nostra afició i de fer un bon partit i sobretot, pues bueno, llevar-nos una mica les males sensacions del partit d'Eibar, ja no per tampoc el joc sol, sinó per, bueno, per el que va suposar la derrota en el 91 que va fer mal. Bé, molt bé, la veritat que, bueno, que com dic, el primer dia pues va ser complicat, però ens refem ràpid, acabem de començar, amb moltes ganes del derbi i amb ganes d'estar aquí amb la Dani Jarque ja i poder sumar 3 punts.
2: A la primera divisió masculina, el Barça juga diumenge al camp del València i també diumenge a les 9 de la nit l'Espanyol rep el Sevilla. Segona divisió, el Girona visita demà a la tarda a 4:15 al camp de l'Sporting de Gijón. El tècnic dels gironins és Quique Álvarez.
4: S'ha tancat el mercat, ja us vaig dir que la setmana passada ja va ser bona. Aquesta també ha continuat, jo crec que, i després de la victòria més, com dius, que sempre pues, bueno, és important guanyar perquè bueno, dona moral a l'equip, però bueno, com vaig dir, és un primer pas i ara hem d'anar a Gijón, que serà una plaça difícil, a competir bé i a donar continuïtat una mica, no?, al que vam fer l'altre dia.
2: El Centre d'Esports Sabadell juga dilluns a la nova Creu Alta contra el Córdoba. Ferran Costa, entrenador Laquinat.
5: Però sí que hem d'ajudar els nostres jugadors. Les carreres les hem de compartir, els hem d'alentar, els hem d'empentar, hem d'entendre el que ens demana en cada moment el partit per no fer que l'equip s'equivoqui, que això és molt important, i els nostres moments, doncs, jugar-los en contundència.
2: En bàsquet, en marxa el torneig de Sant Julià de Vilatorta. Ahir el Quitzenàs Manresa va guanyar el Joventut Badalona. Ràdio Sallent, Jordi Gibert.
6: El nou Quitzenàs Manresa ja comença a mostrar la identitat que els caracteritza, tot i que l'equip encara està en construcció i agafant rodatge. Els manresans van dominar la primera meitat, arribant a tenir un màxim avantatge de 15 punts, tot i que els de Badalona van reaccionar a la represa fins a capgirar el marcador al final del tercer quart, amb un ajustat 61-59 en uns 10 minuts d'apagada dels manresans. En el darrer quart, l'equip vegenc va recuperar la solidesa defensiva i, liderats per l'encert ofensiu d'Allen amb 20 punts i Dagbo amb 13, va agafar un avantatge de 10 punts que va arribar a gestionar des de la línia de tirs lliures fins a la xiulet final. Eric Vila, amb 10 punts més, va ser un altre dels jugadors destacats del Manresa. El gironí explicava en acabar el partit que queda molt per millorar abans de començar la temporada, però que hi ha bona química entre els jugadors.
7: Sí, jo crec que el grup és un grup que és molt xulo de treballar, que tenim les idees molt clares i que hi ha molt bona química. Com he dit, no? Hi ha moltes coses que hem de treballar, al final som dos jugadors nous i ens hem d'integrar bé, hem d'acabar de polir coses, però jo crec que l'ambient al vestuari ajuda també a jugar d'aquesta manera. Que tenim clar el missatge d'en Diego i de l'estat, el que ens demanen, i quan això no s'assoleix, pues surt el següent. I la veritat que pues, amb aquesta feina que estem fent, crec que tindrem un bon equip amb molt bona química.
6: La propera cita de pretemporada per al Quitzenàs Manresa serà aquest mateix diumenge a 6:45 de la tarda, de nou a Sant Julià de Vilatorta, contra l'Ilerna Lleida.
2: I un partit que es podrà viure i veure en directe a la xarxa Més, igual que el duel de la 1 del migdia de diumenge entre la Penya i l'Ulm.
0: Gràcies, Joan Barberà, és l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran ja les 3. Nosaltres ho deixem aquí, ens retrobarem dilluns a partir de les 2. Bona tarda i millor cap de setmana.

0: La xarxa de comunicació local. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. El Consell de Política Fiscal i Financera ha aprovat avui el nou model de finançament autonòmic. Ho ha fet amb els vots a Catalunya, Illes Canàries i el govern espanyol i el rebuig a les autonomies governades del PP, per cert, amb l'absència de la Comunitat de Madrid. El nou sistema de finançament posa sobre la taula 21.000 milions d'euros extraordinaris per les autonomies. No té garantida encara la majoria per poder ser aprovat al Congrés. La consellera d'Economia, Alicia Romero, en sortir del Consell s'ha mostrat satisfeta i ha convidat els grups parlamentaris a fer-hi aportacions durant la tramitació.
2: Per nosaltres avui inicia un camí important perquè ara doncs, l'ha d'aprovar el Consell de Ministres i entra al Congrés dels Diputats, on aquells que tenen crítiques o creuen que pot incorporar millores o pot canviar, doncs tindran aquest tràmit parlamentari per fer-ho. Els grups parlamentaris són ara els protagonistes de tot aquest camí, però avui nosaltres estem molt satisfets.
1: Canviem de tema. Preocupació pel futur de SEAT arran de la reestructuració del grup Volkswagen, que no concreta què passarà amb la marca. El president de la Generalitat, Salvador Illa, promet fer tot el que calgui per preservar la indústria catalana i els llocs de feina davant d'una eventual desaparició de SEAT, tot plegat després que el Consell de Supervisió de Volkswagen hagi aprovat un pla de reestructuració fins al 2030 amb una retallada de 50.000 llocs de treball.
3: Volkswagen i SEAT és una companyia molt rellevant per Catalunya. Estic en contacte amb els seus màxims responsables a Catalunya des de ja fa temps, seguint aquestes informacions, i la indústria i els llocs de treball són essencials per a l'economia catalana i, per tant, el govern de Catalunya farà tot el que hagi de fer per preservar tant la indústria catalana com els llocs de treball a Catalunya.
1: Protecció Civil es planteja enviar un S-alert durant episodis de fortes pluges que no s'hagin pogut preveure o quan ja hagin acabat per avisar dels efectes. Insisteix a l'autoprotecció dels ciutadans i llença una campanya de sensibilització davant de risc d'inundacions a les portes, per cert, d'una tardor amb previsió de fortes tempestes. A l'àmbit judicial, la dona del president del govern espanyol, Begoña Gómez, ha demanat la seva lliure absolució en el cas per la càtedra de la Universitat Complutense de Madrid. Ha dirigit un escrit al jutjat i nega cap enriquiment ni cap actuació clandestina o al marge de la universitat. Demana les costes a l'acusació particular i a la mateixa universitat per l'actuació processal temerària, diu l'escrit. Subratlla que la dona de Pedro Sánchez mai va gestionar els fons de la càtedra en qüestió ni es va apropiar de la plataforma. I el Correfoc de Barcelona estrena enguany una nova porta de l'infern durant les festes de la Mercè, una gran estructura escènica concebuda per Daniel Esteban, que ocuparà tot l'ample del Passeig de Gràcia, 14 metres d'amplada i 17 d'alçada. Es podrà veure el 26 de setembre.
4: Ràdio El Vendrell, el 107.1 de la freqüència modulada. La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08. L'hoquei Patins a Ràdio El Vendrell. Aquest dissabte a 7:45 del vespre, en directe des del pavelló Quim Tomàs, us explicarem el partit de la Lliga Catalana Plata entre el Club d'Esports Vendrell i el Vicio Sant Cugat, amb Jordi Graell i la col·laboració de Ricard Notario. Tota la prèvia i el partit des d'un 7:45 del vespre. A Ràdio El Vendrell, us hi esperem.
0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
4: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 a 2 del migdia i a les 8 del vespre.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.

Veniu al matí de forma propera amb La Calaixera, al magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia. Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada. One closing door, stand clear.

La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08. A l'hoquei patins a Ràdio El Vendrell. Aquest dissabte a 7:45 del vespre, en directe des del pavelló Quim Tomàs, us explicarem el partit de la Lliga Catalana Plata entre el Club d'Esports Vendrell i el Vicio Sant Cugat, amb Jordi Graell i la col·laboració de Ricard Notario. Tota la prèvia i el partit des d'un 7:45 del vespre. A Ràdio El Vendrell, us hi esperem. Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Escoltes Ràdio El Vendrell.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.

0: Ràdio. Escoles i instituts. Alumnes. Veus que parlen. Cada dimarts a Ràdio El Vendrell, un espai de ràdio escolar a les 6 de la tarda. Ens acompanyes?
1: Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre. L'hoquei patins a Ràdio El Vendrell. Aquest dissabte a 7:45 del vespre, en directe des del pavelló Quim Tomàs, us explicarem el partit de la Lliga Catalana Plata entre el Club d'Esports Vendrell i el Vicio Sant Cugat, amb Jordi Graell i la col·laboració de Ricard Notario. Tota la prèvia i el partit des d'un 7:45 del vespre. A Ràdio El Vendrell us hi esperem. Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.

escoltes Ràdio El Vendrell 107.1. La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08. A l'hoquei patins a Ràdio El Vendrell. Aquest dissabte a 7:45 del vespre, en directe des del pavelló Quim Tomàs, us explicarem el partit de la Lliga Catalana Plata entre el Club d'Esports Vendrell i el Vicio Sant Cugat, amb Jordi Graell i la col·laboració de Ricard Notario. Tota la prèvia i el partit des d'un 7:45 del vespre. A Ràdio El Vendrell, us hi esperem. Escoltes Ràdio El Vendrell,

0: Ràdio. Escoles i instituts. Alumnes. Veus que parlen. Cada dimarts a Ràdio El Vendrell, un espai de ràdio escolar a les 6 de la tarda. Ens acompanya?
1: Escoltes Ràdio El Vendrell.

millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. I no importa nada. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM. I rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. L'hoquei patins a Ràdio El Vendrell. Aquest dissabte a 7:45 del vespre, en directe des del pavelló Quim Tomàs, us explicarem el partit de la Lliga Catalana Plata entre el Club d'Esports Vendrell i el Vicio Sant Cugat, amb Jordi Graell i la col·laboració de Ricard Notario. Tota la prèvia i el partit des d'un 7:45 del vespre. A Ràdio El Vendrell, us hi esperem. Escoltes Ràdio El Vendrell,

l'hoquei patins a Ràdio El Vendrell. Aquest dissabte a 8:15 al vespre, en directe des del pavelló Quim Tomàs, us explicarem el partit de la Lliga Catalana Plata entre el Club d'Esports Vendrell i el Vicio Sant Cugat, amb Jordi Graell i la col·laboració de Ricard Notario. Tota la prèvia i el partit des d'un 8:15 al vespre. A Ràdio El Vendrell, us hi esperem. Escoltes Ràdio El Vendrell,

l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Torna l'hoquei patins a Ràdio El Vendrell. Aquest dissabte a 7:45 del vespre, en directe des del pavelló Quim Tomàs, us explicarem el partit de la Lliga Catalana Plata entre el Club d'Esports Vendrell i el Vicio Sant Cugat, amb Jordi Graell i la col·laboració de Ricard Notario. Tota la prèvia i el partit des d'un 7:45 del vespre. A Ràdio El Vendrell, us hi esperem. Escoltes Ràdio El Vendrell,

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.

0: La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.
1: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
0: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Viu l'estiu amb Ràdio El Vendrell.

0: También, yo también.
1: Pablo, que ahora me estoy riendo, ahora no.
2: Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: ¿Y tú qué tal, Pablo?
3: Els millors sons llatins, escolta'ls cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.

0: Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.
1: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
0: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.

millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.

0: Els serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre. Viu l'estiu amb Ràdio El Vendrell.

0: ¿Y qué tal?
1: Millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.

0: Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.
1: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
0: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: Divendres 4 de setembre de 2026. Sigueu benvinguts a les notícies. Les fem possible la Marga Márquez a les vies de so, tècnics i redactors de la casa, el Jordi Graell a la crònica de l'esport i, si tot va bé, Marc Rodero fent la previsió meteorològica. Tenim 30 minuts per davant i tot plegat està conduït per Llorenç Avinyó.

0: sumari de titular.
1: En aquest primer cap de setmana de setembre, just abans, repassem aspectes de l'actualitat característics de la comarca, com sempre. Començarem parlant del Teatre Àngel Guimerà, perquè ha renovat la platea, les lluminàries, l'accessibilitat i, sobretot, les butaques. Serà el primer argument d'aquestes notícies que després dedicaran temps al rockabilly, perquè a Calafell i fins diumenge s'hi celebra una nova edició del High Rockabilly, un festival internacional que porta fins al municipi gent de tot el món. Després mirarem cap a l'interior. Explicarem la història i la feina que es fa a la cooperativa agrícola Ceolpe de Llorenç del Penedès. Notícies breus, creix l'atur a la comarca, convocatòries de cap de setmana, els esports i el temps. D'entrada marxem cap al teatre, perquè el Teatre Àngel Guimerà del Vendrell ha aprofitat l'aturada de la programació durant l'estiu per dur a terme un seguit de millores importants. A més de renovar completament el pati de butaques, i ja veuran quina història, s'han modificat les escales d'accés i també s'han substituït les antigues lluminàries per tecnologia LED. És una informació del Marc Guitart i aquí escoltarem Xavier Mercader, que és president de la Lira, i Josep Maria Sanabra, perquè la colla sardanista de la Lira estrenarà aquesta millora del teatre la tarda de diumenge.
2: Les noves butaques que s'han instal·lat al TAC han d'oferir una major comoditat als espectadors, actualitzant un dels elements que feia temps que necessitava una renovació.
3: Crec que era una fita. Pensem que des de quan es va ja construir el teatre, les cadires ja no eren les que havien de ser i hi havia una sèrie de problemes en aquelles butaques. Mostra d'això és que aquelles butaques no es van pagar mai, perquè l'empresa que havia d'arreglar-les doncs va fer fallida i les butaques van quedar, però les butaques no eren còmodes.
2: Paral·lelament s'han desplaçat les escales cap als laterals, amb l'objectiu de facilitar l'accés a la part superior i millorar la seguretat. Així, a més d'unes baranes, s'han introduït un contrast de color als graons que permet identificar amb més claredat on acaba la petjada. Altres millores han estat la substitució de les antigues lluminàries per tecnologia LED, el que permet una millor il·luminació amb menys consum energètic.
3: A més, els LEDs que estaven al davant, que alguna obra de teatre molestaven, s'han posat a sobre i d'aquesta manera són visibles el fet de baixar a fosques. Doncs, bueno, amb això hi ha altres mesures de seguretat que també s'han posat, perquè el fet de fer tota aquesta remodelació es va haver d'encarregar un projecte d'enginyeria.
2: La renovació del paviment, la fixació de la grada inferior i el lacat de les reixes de ventilació del prosceni han completat les millores. El nou TAC viurà la seva estrena aquest diumenge, amb motiu de l'aplec de tardor de sardanes i la trobada de colles que organitza la colla sardanista de la Lira.
4: És un honor que obrir aquestes portes, estrenar aquestes cadires i veure el TAC remodelat en una platea molt diferent, molt més assequible a la gent, molt més maniobrable i amb unes cadires supercòmodes. Jo crec que ens honora que la Lira ens hagi donat aquesta responsabilitat.
2: Serà a 6:45 de la tarda quan el teatre acull el concert de la Cobla Juvenívola de Sabadell, el primer espectacle que es farà a l'equipament després de les actuacions de millora. Uns treballs que han estat impulsats de manera conjunta per la Lira Vendrellenca i l'Ajuntament del Vendrell.
1: Aquesta és una gran setmana a Calafell, especialment a la platja, perquè des de dimecres i fins diumenge s'hi està celebrant el festival High Rockabilly, que vol dir que més de 50 grups del gènere de diferents països i molts visitants arribats de 4 continents omplen de música, però també de color, per l'estètica de la gent rockabilly, específicament o especialment als carrers de la platja. També es poden veure vehicles antics dels anys 50-60 dels Estats Units, una festa que tothom sap arreu que cada any és un referent quan arriba la primera setmana del mes de setembre, i tot plegat des del 1999. I una injecció econòmica molt important pel sector turístic, per hotels, restaurants, bars de Calafell. Si no hi han anat, val la pena que hi vagin. Nosaltres sí que hi hem anat i hem preparat aquest reportatge, dins del qual ens expliquen coses del High Rockabilly l'Esther Matamala, que és la directora de l'hotel Sol i Mar, i també, molt contenta, Lluïsa Lastre, que és la regidora de promoció econòmica de l'Ajuntament de Calafell. Passejar per Calafell aquests dies és com entrar a la màquina del temps. La platja és plena de gent vestida amb l'estètica americana dels anys 50, la pròpia del rockabilly. El festival del gènere, que es va iniciar a finals del segle passat, ha esdevingut un referent mundial i és un exemple de col·laboració del sector públic i del privat.
0: Des de 1999, crec que és l'any que va iniciar-se aquesta aventura de tornar enrere en el temps, i l'estem gaudint des d'aleshores. I aquí a Sol i Mar, molts anys, hem tingut el plaer d'acollir la pool party, que li deien, que era la festa de tarda on de tots els concerts que es fan durant aquests dies, on tothom tenia cabuda aquí, doncs, a passar-s'ho bé, a escoltar música, a ballar i a compartir, sobretot, bueno, entre ells hi ha un ambient molt maco de veure com comparteixen moltes coses entre diferents països, i l'afició la porten tots a dintre, i l'estil de vida, i és molt maco veure com gaudeixen de tot aquest ambient tots plegats.
1: Músics i seguidors arriben de tot el món.
0: Doncs és el més internacional de l'any, perquè diria que tenim de 4 continents. Ahir fèiem el check-in a uns clients d'Austràlia, que en tenim uns quants, venen americans i venen d'arreu d'Europa. Crec que aquest any tenim uns 25 països allotjats.
1: Els seguidors són una gran família internacional.
0: Això per ells és un estil de vida. Tota aquesta comunitat sempre va de festival en festival, que es fan a molts països. Són ells mateixos, jo crec que a vegades corren la veu d'estar a tal festival i te'l recomano, i que els funciona molt bé entre ells el boca a boca. Indudablement que Calafell fa la seva funció de promoció, però també està molt arrelat. Fa molts anys que s'està fent aquí i està molt consolidat. Per tant, sobretot el boca a boca entre ells, aquesta comunitat és molt... també de xarxes socials, de comunicar-se, és la manera que tenen de promoure aquest festival.
1: La quantitat de visitants és molt gran.
5: És impossible saber-ho, perquè no només tenim els d'aquí de Calafell, sinó els que agafen les poblacions als voltants. De vegades el problema que tenim és que l'aforament que tenim del que són les places hoteleres, no, se'ns esgota, ho tenim ple, i llavors t'agafen, doncs, apartaments que són també del voltant, hotels del voltant, perquè no ens oblidem que moltes de les activitats que fem aquí acaben repercutint a les poblacions veïnes, tant per la banda de Cunit com Sant Salvador i com Arruga. Llavors, bueno, nosaltres fem aquí tota una sèrie d'activitats dintre també dels propis hotels d'aquí, i que es fan un número d'abonaments. Aquests abonaments que són per accedir al recinte del pavelló, la carpa també que tenim, el que és a la zona del Masmel, estan esgotats des de fa un mes i mig. Vale.
1: El festival permet allargar la temporada d'estiu.
5: Hi ha molts municipis de platja que quan arriba l'1 de setembre es queda totalment tancat, que dius, ui, què ha passat? La gent ja ha marxat a la ciutat. I en canvi aquí, doncs, aguantes, vull dir, a nivell del sector hoteler, aquesta quinzena aparença és igual que si fos l'agost. Vull dir, la tenen reservada abans aquesta quinzena que segons quines setmanes del juliol. Imagina't la diferència que hi ha, no? De fet, el diumenge, a l'acabar el festival, traurem el cartell de l'any vinent, i ja els mateixos visitants, els mateixos rockabilis, ja agafen i ja deixen la reserva ja feta per a la propera edició. O sigui, que amb això ja veus que està consolidat, que nosaltres tenim ganes, i si tenim l'oportunitat de trobar alguna altra coseta similar que puguem apostar, tingueu clar que ja estarem.
1: Es tracta d'un públic amb alt poder adquisitiu.
5: I a la part de market, doncs, si dius, ai, que hi ha aquest disc, ai, aquella pulsera, quin bolso, doncs ells ho veuen moltíssim, gasten un dineral amb aquestes parades. Els veus que van constantment als caixers. Nosaltres fem un reforç de policia també molt important a nivell d'efectius, i precisament amb els bancs se'ls demana que els caixers precisament ho dotin amb més volum. O sigui que amb això una miqueta ja podeu veure. Sí, a nivell de restauració no veus una terrassa buida, perquè és que és un sector que consumeix moltíssim. Vull dir, se senten en una terrassa, no estan allà amb una Coca-Cola, és que passen allà la tarda, són grups, a més, són d'una edat mitjana tirant alta, són supertranquils, no és un públic en cap moment que sigui problemàtic, amb la qual cosa, vull dir, és que fins i tot la gent que viu en l'entorn ho agraeix.
1: Fins diumenge, l'espectacle està als escenaris del festival, públics i privats, però també al carrer, perquè el rockabilly és, sobretot, un estil de vida. És espectacular. La comarca té mil cares, ara en coneixerem una altra. I és que recentment el Centre Oleícola del Penedès, CEOLPE, ha estat guardonat amb el primer premi d'oli verge extra fruitat madur dels premis Alimentos d'Espanya, que atorga el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació. És un reconeixement que es ve repetint els darrers anys i que suposa un impuls per a un sector que fa gairebé 4 dècades que reivindica a través d'una cooperativa, la de Llorenç, que abraça altres associacions del Penedès al Camp de Tarragona. És una cooperativa de cooperatives adscrita a la denominació d'origen siurana que veu en el producte de qualitat la seva principal garantia de futur. En aquesta informació de Lolo García escoltarem Pere Albà, que és el president de CEOLPE, i també Xavier Coll, que és el secretari d'aquesta cooperativa.
6: Afruitat, amb un paladar molt fi en boca i un gust difícil de trobar al mercat. Així es defineix l'oli arbequina del Centre Oleícola del Penedès, CEOLPE, inclòs a la denominació d'origen siurana i que ha merescut premis més enllà de les seves fronteres. Una iniciativa nascuda al 1988 a partir de la unió de 7 cooperatives de la zona i que ara, gairebé 4 dècades després, ja en suma 14 amb moltes ganes de reivindicar-se.
7: El problema de l'oli, el problema de l'olivera, és que costa molt de que durant l'any, quan acabes la collita, econòmicament et quedi reflectit. Si aquí no som capaços de buscar un valor afegit amb aquest producte, per desgràcia, la gent que hi ha i que són socis són gent d'una certa edat. Perquè també s'ha de dir que el cultiu de l'olivera és un cultiu que necessita molta mà d'obra. I la joventut, el que vols, maquinària, pujar dalt i tirar milles. I això també es comporta a la baixa, Si jo crec que si no som capaços de buscar un valor afegit en aquest producte, pel camí perdrem molta gent i arribarà un moment que no sé si qui quedarà, poques paraules, no? No hauria de dir-ho, però és el que penso realment.
6: Actualment agrupa productors procedents de 70 pobles repartits principalment entre el Baix Penedès, Vilanova i la Geltrú, Vilafranca del Penedès, Vilarrodona, Santa Coloma de Caral, la Pobla de Mafumet, Bràfim, la Nou de Gallà i Vilaseca. La majoria d'ells, petits pagesos que combinen la vinya amb les oliveres de marge, una activitat més aviat minoritària entre els seus associats arran del poc rendiment econòmic que n'obtenen.
7: Aquí hi ha un molí preparat per entrar entre 9 i 10 milions de quilos d'olives, tot i que quan entrem més hem entrat 5 milions, però es va fer unes instal·lacions ben fetes, separades del poble, que no molestessin a ningú, i jo crec que avui dia aquest molí és un dels grossos de Catalunya, em sembla que som el segon, si no veig malament. Aquí no toquem ni garrofes ni vi, encara que aquí pràcticament, ja et dic, entrem uns 5 milions de quilos als anys, que ha sigut molt bona collita, sí que hem passat 3 anys enrere cap a la sequera, ens ha arrossegat inclús a entrar 1,5 milió de quilos d'olives, i perquè hem tingut sort, que també s'ha de dir, que hem tingut la cooperativa de Vilaseca, que és una zona que rega i el cultiu és més extensiu.
6: Justament el president de CEOLPE acaba de ser escollit màxim responsable de la DEO Siurana, des d'on intensificaran el reconeixement de l'oli d'oliva. Una tasca que hauria de servir per intentar rejuvenir la pagesia.
8: Aquí el perfil del pagès, que és la cooperativa de Llorenç, pagesos, que facin que es dediquen a la pagès, podem tenir dos, Com ara jo mateix, jo sóc el president de la cooperativa de Llorenç, jo no vinc d'aquest món. Jo faig el que el meu pare em va deixar i ma germà, i conservem el que tenim a casa. Però vull dir, que gent que es visqui de la terra, el que és la cooperativa de Llorenç, potser som dos. I pel que veig jo, que no hi ha el relleu generacional que hauria de veure. Vull dir, si tu veus ara quan serà l'octubre, és igual que vindrà el setembre, el collir reguims i veus allò la mitjana d'edat de la gent 55, 60, 70. Doncs això vol dir que si anem seguint aquest ritme d'aquí 10 anys quedaran molt pocs, eh?
6: Des de Seolpe, iniciativa sorgida a Llorenç del Penedès, també s'aposta per la producció ecològica, tot reservant una de les tres línies del molí per aquesta veritat. Un moviment en la línia del que demana el mercat i que reclamen ha de ser reconegut també pel consumidor.
9: Repartir tot és que el producte que tu fas que fos, estigués doncs, amb un preu acceptable que la gent s'hi pogués guanyar la vida. Esclar, és a dir, això, aquest preu, quan tu has tret els gastos de les cooperatives, els gastos de COP, vull dir, esporga-les, ensofata-les, fes-les caure, és igual, no és igual que contessis, eh? Els números no surten. I llavors, com que no som atractius, doncs qui s'hi posa? Qui s'hi posa si no es pot guanyar la vida, la gent? Això és un problema que tenim que jo no sé quina solució té, eh?
6: Oliveres centenàries que volen continuar brindant el seu fruit daurat a les generacions futures.
1: Aquesta no és una bona notícia perquè l'atur al Baix Penedès ha crescut aquest mes d'agost de 117 persones. Ara hi ha un total de 6.352 persones inscrites a les oficines del Servei d'Ocupació de Catalunya, quan al juliol n'eren 6.235. Això fa que la taxa d'atur comarcal sigui ara del 10,87%. Al Vendrell, la xifra de persones aturades és de 2.333. Fa un mes n'eren 2.317. A Calafell en són 1.507 i a Cunit 859. Tots tres municipis costaners són els que més creixement de l'atur tenen pel final dels contractes de la temporada d'estiu. La taxa d'atur més alta de la comarca és la del Montmell, amb un 17,31% de la població activa sense feina, mentre que el poble amb menys persones en atur, en tant per cent, és Sant Jaume dels Domenys, amb un 8,50%.
10: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: Mirem cap a Calafell i ho fem per explicar que la Junta de Govern del seu ajuntament ha aprovat la licitació de les obres del primer tram del carril bici entre els carrers Priorat i Gironès. Es tracta del primer tram que ha d'unir el Passeig de la Unió amb la Rambla Mossèn Jaume Tovella, en l'antic traçat de la línia d'alta tensió. El pressupost d'aquest primer tram és de més de 509.000 euros, dels quals el 60% els paga la Generalitat a través del Pla de Barris. Aquesta és la primera obra del nou Pla de Barris de Cal Boulevard i el primer tram serà el que s'executarà al municipi. Ho ha explicat el regidor d'Estratègia Urbana, Miguel Ángel Perín. El projecte desenvolupa una primera fase de carril bici més llarg, que continuarà en direcció a la urbanització El Romaní, a tocar del Vendrell, seguint l'antic traçat que seguia la línia d'alta tensió entre els carrers Priorat i Gironès, fins a arribar a la carrerada d'en Relet, que també és límit del terme municipal amb el Vendrell. Aquest límit serà l'eix estructural i l'espina dorsal d'una nova xarxa per bicicletes en la que l'Ajuntament està treballant en una aposta per la mobilitat sostenible que ja es ve donant des d'aquest mandat i que s'ha de culminar el pròxim mandat. L'actuació no és un simple carril bici, perquè també hi haurà vegetació, més arbrat, un camí peatonal, i s'urbanitzaran els dos extrems per permetre els creuaments en perpendicular, fent nous passos adaptats per a vianants. Es tracta d'una mena de parc lineal que suposarà un nou refugi climàtic pel municipi, que segurament serà necessari. Aquest tram connectarà amb les obres d'urbanització del nou esclat que s'ha de fer a Calafell, a tocar del barri de Cal Bolabat i donarà continuïtat als carrers Priorat i Gironès, executant el carril bici previst entre ells. En un futur, quan es faci el desviament de la rotonda de la Creu Roja a Calafell, que segurament és la més complicada de tota la comarca, el carril bici enllaçarà amb un altre que està planificat a la C31 i que ha d'arribar des de Calafell fins a Cunit. Més notícies breus, agenda del cap de setmana, per explicar una cosa que ja ha quedat apuntada quan parlàvem del Teatre Àngel Guimerà en l'encetal informatiu. Que aquest diumenge, 6 de desembre, la colla sardanista de la Lira Vendrellenca organitza el 5è aplec de tardor del Vendrell, que a la vegada és la 15a trobada de colles sardanistes Vila del Vendrell. Pels amants de la sardana, vàries cites. La primera, diumenge, a les 11 del matí, a la plaça Nova, amb doble ballada, amb música en viu, a càrrec de la cobla Juvenívola de Sabadell i també la principal de la Bisbal. A 2:45 de la tarda, a la Lira Vendrellenca, dinar de germanor de les colles participants, que seran més de 15 i probablement més de 500 persones, i seguidament, després del dinar, un ball a la mateixa sala Pau Casals de la Lira amb el grup Índalo. I per acabar la celebració, al Teatre Àngel Guimerà, a 6:45 de la tarda, concert a càrrec de la cobla La Juvenívola de Sabadell. En aquest concert és on s'estrenaran les millores que s'han fet al Teatre Àngel Guimerà, i recordem que tot plegat coincideix amb la capitalitat de la sardana del Vendrell d'aquest 2026. Més coses. Comença a arribar el temps d'incorporar-se a les aules, a totes les aules, perquè l'Escola Oficial d'Idiomes del Vendrell ja és en període de preinscripcions pel nou curs. Fins al pròxim dilluns, aquest dilluns, que és dia 7 de setembre, els interessats i interessades es poden inscriure a través de la pàgina web de les escoles. Per als ensenyaments d'anglès i francès es fa un test de nivell en línia per determinar a quin grup ha d'anar cada alumne. Per als C2 de català, que també s'hi fan classes de català, el test és presencial i s'ha de fer el dimecres, dia 9 de setembre, dimecres de la setmana que ve. El sorteig per a l'adjudicació de les places no es farà fins al pròxim 14 de setembre. Aquest cap de setmana encara hi ha altres convocatòries. Una de castellera, perquè la colla castellera de la Bisbal del Penedès, els Bous del Penedès de la Bisbal, organitzen demà dissabte, dia 5 de setembre, una nova edició de la seva festa, anomenada Bou Fest. És una jornada que inclou diada castellera, un sopar i festa. La diada castellera començarà a les 6 de la tarda al carrer del doctor Robert de la Bisbal i comptarà amb la participació de les tres colles castelleres del Baix Penedès, és a dir, els Bous de l'Arbós, els Nens del Vendrell i la colla local, els Bous de la Bisbal. I després, a partir de les 9, a l'era de batre, hi haurà sopar i festa amb karaoke i música. Parlem ara del dia d'Extremadura, perquè arriba també la setmana que ve. Concretament, l'Associació Cultural Extremadura del Vendrell celebrarà dimarts vinent, 8 de setembre, el Dia d'Extremadura de la capital de la comarca. La celebració tindrà lloc al local de l'entitat, al carrer Sant Magí. Tot plegat començarà a les 7 de la tarda amb una festa extremenya. Seguidament es donaran a conèixer els 5 nominats del Premi Encina de Plata d'enguany, els més votats pels socis de l'entitat. El nom del guanyador no es donarà a conèixer, però fins al pròxim 3 d'octubre, després que un jurat deliberi entre els 5 finalistes qui mereix més el premi. Aquest dimarts també hi haurà Parlament d'Autoritats. S'interpretaran, com és costum, els himnes d'Extremadura i de Catalunya. I al final se servirà un vino d'honor. I una cosa més, el Consell Comarcal convoca 3 xerrades destinades a famílies de preadolescents i adolescents sobre relacions afectives i sexuals. Estan destinades a mares i pares d'alumnes de 5è i 6è de primària, de 1er i 2è d'ESO. Les xerrades han de contribuir a ajudar les famílies a abordar el tema, el de la sexualitat i l'afectivitat, i alertar sobre el risc de conductes i comportaments vinculats a la violència de gènere. El 6 d'octubre es farà la primera xerrada a l'Institut Ernest Lluch de Cunit, la segona el 19 d'octubre a l'Institut Coster de la Torre de la Bisbal i la tercera el 28 d'octubre a l'Institut de l'Arbós. El Consell Comarcal compta amb el suport de Jove Baix Penedès i del Departament d'Igualtat de la Generalitat.
11: Els esports en Jordi Graell.
12: Hola, bon dia. Avui toca parlar d'hoquei patins. El Club d'Esports Vendrell tanca la fase de grups de la Lliga Catalana Plata aquest dissabte a 2:15 del vespre al Joaquim Tomàs contra el Vicio Sant Cugat. Amb l'altre rival del grup D, l'Autoguetana Vic, ja eliminat, Vendrell i Sant Cugat ajuraran l'accés a la final a 4 de la setmana vinent. Per aconseguir el bitllet, els jugadors de Toni Porta necessiten guanyar per més de 2 gols, ja que en el supòsit de guanyar de 3, els dos equips estarien empatats a punts i en el gol a la barra general. Però els vendrellencs es farien amb el primer lloc gràcies a tenir més gols anotats. En canvi, els visitants en tindrien prou en perdre per menys de 3 gols per classificar-se. A semifinals ja espera el corredor Mató Palafrugell, que ja té assegurat el bitllet al grup A. Tot i aquest al·licent competitiu, l'objectiu del Vendrell segueix sent intentar seguir agafant ritme de cara a l'inici de Lliga. Respecte al primer duel a Vic, Porta recupera Marc Nadal un cop complert la seva sanció, mentre que Jordi Ferrer encara té pendent un partit de càstig i Lluís Ferrer es dubta per les seves molèsties de l'abductor. Escoltem el míster Toni Porta.
13: Sí, tot el que sigui competir és positiu. Ja hem dit diverses vegades que la prioritat ara mateix és arribar a la jornada número 1 de la Lliga amb màximes, amb les millors condicions possibles. Evidentment, si tens un partit a casa i no pots competir, doncs intentarem fer-ho. I bé, si arriba bé i si no, doncs no passa res. Sabem que és molt complicat i que ara mateix no és la prioritat.
12: Pel que fa al Sant Cugat, el conjunt dirigit per Andy Colaiani arribarà amb el moral pels núvols després de golejar per 5-1 contra el Vic i amb el reforç enguany d'Àlex Arevalo, procedent del Mataró, i de Pau Gilabert, que torna a casa després d'un breu parèntesi Sant Just. El partit es podrà seguir en directe a Ràdio Televisió Vendrell a partir d'un 7:15 del vespre. Moment, arrencarà la prèvia amb la narració de Jordi Graell i els comentaris de Ricard Notario.
10: El temps amb Marc Rodero.
1: Que diu que ha de fer més calor, però que dimecres de la setmana que ve potser la cosa canvia. Rodero, benvingut.
14: Ostres, que visionari que ets, Llorenç.
1: Un visionari.
14: Un miró, eh?
1: Jo consulto mapes.
14: Ja veig.
1: Rodero, és veritat...
14: Si t'agarres a un hierro ardiendo, no? Continuem?
1: Per si de cas. És veritat això que he dit?
14: Bueno, no sé. Sí que hi ha cosetes, però d'aquí a dimecres ja volem a veure què és el que passa. De moment, a curt termini, el que sí que sabem que tindrem un cap de setmana marcat per l'estabilitat. El sol ha de lluir amb força, sempre amb el permís d'alguns núvols alts que demà poden ser una miqueta més compactes i amb unes temperatures que es mantindran elevades durant aquests dos propers dies. Màximes entre els 37 i els 39 a l'interior, 29-32 a la mateixa línia de la costa. Xafogó en augment i situació marítima prou tranquil·la.
1: I després...
14: Ja veurem. Dilluns t'ho dic, t'ho dic dilluns.
1: Ja li diràs al Víctor, que jo no soc.
14: Al Víctor, això mateix.
1: Marc, gràcies, bon cap de setmana.
14: Bon cap de setmana, Llorenç.
1: Fins aquí les notícies. Gràcies per la seva confiança i companyia. Tornem dilluns. Bon cap de setmana.

Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat. Escoltes Ràdio El Vendrell. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.

millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Escoltes Ràdio El Vendrell.

al Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio al Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

Ràdio El Vendrell. La proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Montfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

Hi ha cançons que no s'escolten, s'assaboreixen. Música i músics per descobrir. Una selecció feta amb calma, criteri i bon gust. Delicatessen, amb Albert Puig, de dilluns a dijous a les 11 de la nit, a ICAT.

terra de palla. Saps a qui s'assembla un bomber fugint per cames, cagat de por veient la seva casa en flames? Doncs sí, senyora, m'hi assemblo bastant quan em poso l'uniforme de fugir cap endavant. En un punt aquí distant entre dogma i anarquia puc ser el punk i del porro i al mateix temps

t'estima tant, ets un cas de manual. Pots parar de fingir, et convindria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la cantina tal com si t'hagués patit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic que

el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i Al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026, convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT, amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

fotos al costado y refitos sobre el álbum. De les 125 passem al Phantom. És amb mi o contra mi, on estàs tu? Ja fa molt de temps que ja no et parlo. Porto tu per dins, per fora només estatus. I ha fet el que cal.